sexy.

0: que te mueve. En Radio Ciudad, Radio B.
1: Welcome to Nacho Chapo.

Incepciones.

Just a simple journey. A journey.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Amadeu, saps que jo vaig anar a les colònies d'Arsèguel fa molts, molts anys, quan era bastant més jove, cara.
3: De debò?
2: Sí, sí, tocava l'acordió cromàtic i vaig anar a passar una setmana allà dalt.
3: I ves per on? Avui és el tema central del programa.
2: Sí, sí, em fa bastanta il·lusió, la veritat.
3: Ep, llum vermella, comencem.
2: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les zones i per la xarxa.
2: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui és divendres 19 de juny de 2026, diada de Sant Romuald i també dels Sants Gervasi i Protasi. I atenció, perquè estem de celebració, arribem al programa número 850 de l'etapa digital i el 2639 de la nostra llarga història.
3: Una xifra realment imponent, Laia. I per celebrar-ho, recordeu que teniu tots els nostres continguts disponibles a festafesta.cat i aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari i Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
2: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a l'Alt Urgell per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsèguel per a joves intèrprets de folk.
3: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
2: Som-hi, comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, de X, el nostre canal de Telegram. I ja ho veieu, la cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: I saludem també els qui ens seguiu per Apple Podcast, Spotify i Overcast i tota la xarxa d'emissores locals que ens fan de crossa cada setmana. Avui, a l'apartat de les seccions, tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons Amades.
0: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica.

0: El panorama de la música d'arrel als Pirineus i a tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Cellers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural Tram, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el Folk a l'Escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'Escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les Illes, del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Pelaez Dolcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara farem celebrar els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb motiu de que la trobada se celebrava ja durant 3 dies amb un embalat plantat aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen aquests pobles que havien rebut classes tant dels nostres tallers com d'altres activitats musicals, i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'embalat i fer un, seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més que pues, serien professors a les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
0: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
1: El fet de veure aquells primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple, bueno, d'orgull, de satisfacció, i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen, jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies i veure que estaven amb molta gent, amb molts companys fent-ho, els van fer canviar o adonar-se que hi havia un tipus de música que s'ho passaven bé, i alguns han tirat per aquí gràcies a això. El que em demaneu de què ha canviat el perfil del jove, jo crec que en general hem de dir que ha canviat, evidentment, com l'època. Totes les maquinetes que tenen no hi eren, no hi eren dels músics aquests que estem parlant dels anys 2010 i 2008 i 2007. És una altra manera de ser, però el que no ha canviat, ni crec que no canviarà mai, és aquell jove músic que, i això ho notes el primer dia a veure, aquell jove músic que té un interès per la música i per tocar i per tocar i per conèixer i descobrir, impressionant.
0: El dia a dia de les colònies és una barreja entre la formació musical amb grans músics de renom i alhora activitats de cohesió pròpia d'unes colònies d'estiu per joves.
1: Un dia a dia a les colònies és molt de treball musical per seccions. Per exemple, havent esmorzat, es planteja quin o quins temes del concert s'assajaran aquell dia. Fan una escolta amb algunes instruccions dels professors i després se'n van cadascú al seu lloc amb el seu coordinador de secció a treballar aquells temes. Bé, això ho van fent durant tot el dia, fan diversos assajos de grup, que li diem, o de secció, sempre alternats amb activitats no musicals. Amb això comptem amb un equip de monitors de lleure important que juguen o piscina, o riu, o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música, que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada de cordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
0: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
1: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns trets característics que són... és molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans, que toquen generalment, toquen millor, i els grans ajuden sense haver... nosaltres no és una instrucció que haguem donat mai. Ells mateixos, els grans, ajuden els petits. Això ho hem volgut mantenir, tot i que a vegades hi havia veus que deien: perquè no els separeu per edats? No. A l'hora de fer la música ens és molt satisfactori fer-ho d'aquesta manera, i els jocs, l'equip de monitors, ells ja saben quan els han de separar, amb quines coses han d'anar tots junts. Una altra característica important de les colònies és que vam decidir, ens ho vam posar més difícil, no de dir: bé, aquest any és l'any i celebrarem allò i anar de fotocòpies, sinó de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món i, per tant, havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant, això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors i s'orquestra sempre, sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir, tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballa en paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té a veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de poder haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creant un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
0: Les colònies celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
1: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda, vull dir, és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem quatre grups. I amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant i, a més, amb un nivell tècnic molt, molt, molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part del

0: tat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent, pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
1: Moltes gràcies, Isidre Peláez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
1: Una tasca la del Sega, l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La Presó de Lleida, a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Empostina interpretaran un repertori

0: territori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
1: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
0: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també són d'aniversari. La Lira Ampostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el coplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert del Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant, que tindrà lloc als jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut pel gran públic. Ho detalla Raül Lacilla, el director de la banda de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès, l'encarregada d'interpretar el repertori.
2: També ens agrada fer una tasca una mica més pedagògica de donar a conèixer, però mirant d'equilibrar molt bé el percentatge de música coneguda i desconeguda. Tot un concert de música desconeguda penso que no triomfaria gaire i tot un programa de clichés, coses massa conegudes, tampoc per nosaltres té massa interès. Es tracta d'equilibrar-ho.
0: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els coplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
3: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
4: Festa, festa.
5: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
4: Baix Montseny, nova colla de set.
6: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la gamma de nou, les joves de Valls i els borinots de Sants han sumat el 4 de nou a Valls. En la gamma de 8, els sabelluts de Sabadell, els marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els gausacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Portagassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i ha estrenat el 4 de 8. Els grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la jove Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els xiquets de Tarragona, la jove de Barcelona i els cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gamma de 7, els escaldats de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els escaldats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera del Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gamma de 6, els castellers de Tortosa han presentat el 4-6 amb l'agulla, els manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells de 6 i els maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
7: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb Veus de Dona i Aroma de Mar. Des de les Illes ens arriben les Pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i rem. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i rem.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: energia pura la dels Trèvol. Gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert, en gest d'agraïment, vers la Mare de Déu, la Santa o el Sant titular d'aquell temple per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, d'ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut: cames, braços, ulls, orelles, cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda, bastons de caminar, crosses, aparells ortopèdics, bosses d'infants, gorres militars, roba de casament. Més endavant, el mateix autor esmentava els petits retaulons toscament pintats damunt fusta que amb un marcat accent realista narraven un miracle: la tornada aventurosa d'una guerra, el guariment d'una malaltia, un part difícil, la sortida d'un tràngol a la feina. I no s'oblida dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi, que qualifica com a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre finalment que, avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
5: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna. Amb en Francesc Sánchez Carcassés. Són els cants de taverna.
2: Festa, festa.
1: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
6: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa, arran de mar, s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que, per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Havaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Havana, Arjau i Les Anxovetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui us hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de tots dos grups d'aquesta cantada, Les Anxovetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arxau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa Alfons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia. El calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·leccionable de 52 números anava presentat d'un estoig de cartró amb il·lustracions populars com el Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus o, entre altres imatges, una reproducció de la Fera Malvada. El projecte de Premsa Catalana Societat Anònima va ser una adaptació reduïdíssima dels 5 volums del costumari català de Joan Amades en fascicles duta a terme per Josep Lorman Roig, amb l'assessorament del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular de Catalunya. A més, la proposta oferia informació d'actes locals recopilada per la Fundació de Serveis de Cultura Popular en l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa sens dubte va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència dels seus raigs. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per a estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. Els pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra quatre fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa, ben sucada amb oli i s'encén. Si la flama i el fum pugen drets, sense decantar-se mica, no hi ha res. Però si es decanten, vol dir que el tresor o la mina són cap a aquell cantó.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés. Sempre aprenem coses noves remenant el llegat de Joan Amades. I amb aquesta lliçó de cultura viva, el Festa Festa número 850 va plegant les seves veles.
6: Festa, festa!

0: Volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i la Madeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Copla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

Soc Laura Pau, la veu de Tradicionarius Punt i Seguit. Pau Riba és el Bob Dylan català. Això deien els periodistes dels anys 60, quan es va donar a conèixer amb el grup de folk. Els anuncis del seu primer disc, on s'autoqualificava com la veu de regadora, va crear molta expectació l'estil de cantar i tocar la guitarra folk i, sobretot, les lletres. Els seus avis van ser els poetes Carles Riba i Clementina Arderiu. No és poca cosa. Avui, al Tradicionarius Punt i Seguit, dedicarem un espai a escoltar les versions que han fet dels seus temes els artistes més diversos del país, com el cor Liederkamera, els instruments de joguina de Pascal Comelade, l'orquestra Plateria i Maria de la Mar Bonet. En algun cas, les contraposarem als originals, que el mateix Pau ha versionat en més d'una ocasió i de manera diferent. Va, comencem. El seu primer èxit important va ser Taxista, cobria el primer disc que li va editar la Casa Concèntric. No li van agradar els arranjaments que va fer Francesc Borrull, molt allunyats de l'estètica folk que ell lluïa dalt de l'escenari. L'ha versionat més d'una vegada, però també s'hi va atrevir, i amb bons resultats, el grup madrileny Suburbano, de Luis Mendo i Bernardo Fuster. I els va quedar molt bé, em sembla.

Noia de porcelana és un altre gran èxit de Pau Riba. Tant la lletra com la melodia han seduït artistes ben diferents i hem fet un muntatge que ho demostra. Escoltarem com la versionen en Pau, el seu disc de l'any 1968, amb l'electrònica El Grup Novo, amb pianets de joguina en Pascal Comelade, per ballar amb l'orquestra Plateria, en Joan Manuel Serrat i el cor Liederkamera. Déu-n'hi-do! Noia de porcelana, de Pau Riba, avui protagonista del Tradicionarius Punt i Seguit.

La trilogia La nit de Nadal, El matí de Nadal i El matí de Sant Esteve és un treball minuciós tant per les descripcions del paisatge com pel sentit de l'humor. La cançó que va destacar en popularitat i que agradava molt al públic va ser El matí de Sant Esteve, que cantava la gent jove i que es trobava als cançoners d'excursionistes. El grup vocal infantil Els Xipis la va gravar.

Maria del Mar Bonet va encarregar a Pau Riba unes cançons de flors. El projecte, però, no va acabar de funcionar i al final va ser el propi Pau qui va enregistrar el disc Transnarcís amb una de les fundes més elaborades i cares que mai s'han produït al nostre país. Per fer-vos-en la idea, només cal dir que hi ha ampolles de perfum incrustades a la tapa i el disc i el vinil són de colors. L'amistat de Maria del Mar i Pau Riba ve de l'època en què tots dos formaven part del grup de folk, però amb el temps ha anat deixant proves noves com les dues versions que ha fet Maria del Mar Bonet de la cançó del Pau titulada Es fa llarg esperar, una a duo amb un altre cantant il·lustre, Pi de la Serra. Va, escoltem-los.

Versions de Pau Riba, avui al programa Tradicionarius punt seguit. Els artistes més diversos i la poesia i la música d'un artista important en el folk amb una obra que resisteix al pas del temps i que les noves generacions revisen i admiren periòdicament. Acabarem amb una rumba dels Gitanos de Sabor de Gràcia aplicada a un altre èxit de la primera època que curiosament van passar al rock al grup Sopa de Cabra. L'home estàtic, Pau Riba.

0: l'armari.
1: Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany, amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau. Quan ja

0: I benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant, l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, no?, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí, s'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip, o sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: ens ajuntem,
0: setmanal?
2: O sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana, i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no? Accedeixes,
2: exacte,
0: al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana la...
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administrativa.
2: Exacte. Sí? Sí, sí, sí.
0: Explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
2: Exacte, sí, la veritat que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments. I això, doncs, és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
2: Sí.
0: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu... No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
2: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui.
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administrativa.
2: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors...
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
2: Exacte, sí.
0: No?
2: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem... Pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, els professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
2: Sí, si no hi ha problema. Nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem... visites o des de nosaltres mateixos els ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
2: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu o administrativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
2: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites, refereixes sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
2: sí,
0: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament,
2: sí,
0: ens han de derivar, no?, o tenim allò més complicat.
2: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem... gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o algo, sí que és veritat que s'ha de derivar a lo que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
0: Uh-huh. Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització.
2: Uh-huh.
0: No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
2: Doncs...
0: O ara mateix dius, doncs ara mateix no s'ha macut.
2: Ara no? mateix no s'ha macut, la
0: ara mateix no
2: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment ara no caic, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, Patrícia, recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador, i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs conèixer aquestes figures i com funciona. Deies, tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips, que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
2: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és, pues, per control, seguiments de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut, per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o... diverses cosetes.
0: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
2: sí.
0: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
2: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també, però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
0: I això mateix passaria en infermeria, no?
2: Exactament.
0: Que també tindrien aquesta alerta, no?, en l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
2: Exacte. Normalment, infermeria ja... potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
0: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
2: No, o sigui, cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
0: usuaris.
2: O sigui, quan venen ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
0: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartir de la població, per així dir-ho.
2: Exacte.
0: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
2: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
0: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
2: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmit sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
0: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció. Ah. Es fa arribar, no? No sé si...
2: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
0: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal, sí. I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
2: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
0: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
2: En principi, jo diria que sí.
0: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
2: Sí que és veritat que a la vegada, com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
0: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
2: Sí.
0: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès acostuma a ser agraït, no?
2: Sí.
0: Entenc que vosaltres també en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò,
2: sí,
0: com més reconeguts, no? Perquè
2: sí, no,
0: tu deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre o la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
2: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
0: Imagino, Patrícia, ara que has dit, no?, allò localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar, aquesta gestió la feu vosaltres, allò de s'ho gestiona el propi professional, o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
2: Sí, normalment, aquests... a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja ho es truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
0: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans,
2: sí,
0: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè,
2: sí,
0: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
2: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més, i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
0: Mm-hmm. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no?, l'aplicació, però no me n'en surto.
2: Exacte.
0: No?
2: Vull... Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
0: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
2: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors en el moment tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà, doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
0: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
2: Exacte.
0: O analítiques.
2: Va molt bé, llavors... la veritat.
0: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans, no, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho,
2: no,
0: quan
2: a vegades...
0: necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
2: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem, perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
0: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell d'informatiu,
2: sí,
0: no només
2: exacte,
0: allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
2: exacte,
0: no?, en aquesta,
2: sí,
0: situació.
2: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals...
0: Sí. És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
2: exacte,
0: no? de serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
2: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem, sí, no? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
2: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, pues, pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui i...
0: La veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no?, pensem, bé, la persona que està al taulell, no? I no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
2: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no?, quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera, però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic... Nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada i estic, sí... És un treball maco, la veritat, sí.
0: Sí. Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
2: Segurament,
0: segurament,
2: sí.
0: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no?, els administratius i administratives en salut, esteu per?
2: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia, i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
0: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones, quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'ensurto, no?
2: Exacte.
0: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la, no?
2: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i... El que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
0: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Planellado i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
2: moltes
0: bona feina.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 12:15 del migdia i des de l'estadi municipal...
3: El partit del Badalona.
2: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
4: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
5: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
4: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana, des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor, anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles de musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni i ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019 als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato.

Dir que és un músic genial és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme, gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs, aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato, la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodrilo aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Sí, estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari. Ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixar enrere l'astre, diguem, vas deixar l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més torros, tenim més ofici. Tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és una cançó, un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això, i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: He anat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
1: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabró, aquest tio és un cabró.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
1: Ok, vinga.
0: Molta sort.
1: Vale. Ah, una nit.

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar, un vespre de l'octubre de 1973. Tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat. I vaig pensar, però què és això?

el temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Vildez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Excello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Cristina. Cristina Viude, de Barcelona. És un bon tema, gràcies per recuperar-lo i, per molt segur, descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Extello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 12:15 del migdia i des de l'estadi municipal...
3: El partit del Badalona.
2: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat de Més. Parlarem d'Antoni Sunyer i de Joan Manent. Radiarem tres estrenes, dues sardanes de col·lecció. I acabarem amb tota l'extensa informació sardanista. Doncs comencem amb el compositor destacat de Més, Issi Fabra, en el 120 aniversari del naixement. D'ell començarem a escoltar la sardana titulada Nits de Segueró, amb la Copla Meravella i la veu de Josep

Acabat d'escoltar Nits de S'Agaró, amb música i lletra d'Issi Fabra, interpretada des de 1972 per la Cobla Meravella i la veu de Josep Casas. Una autèntica relíquia. Comencem parlant d'Antoni Sunyer Font, del que dilluns es compliran 125 anys del naixement. Antoni Sunyer Font neix a Sant Fost de Capcentelles el 22 de juny de 1901 i mort a Mollet del Vallès el 31 d'octubre de 1989. Fou pianista, acordeonista, professor de música i compositor de sardanes. Arrelat des de jove a Mollet del Vallès, desenvolupà una intensa tasca pedagògica i contribuí de manera destacada a la vida musical de la comarca. Durant molts anys dirigí la coral al Clavell, alhora que impartia classes de solfeig i piano a diverses generacions d'alumnes. La seva obra s'inscriu dins la tradició sardanista vallesana del segle XX i manté un fort vincle amb les poblacions i entitats del seu entorn. Com a compositor, conrea principalment la sardana, amb una producció nombrosa que inclou títols com Ginestar, L'escut de les Tres Creus, Montmeló, Flames Vives, 15 d'agost, El gegant dels sis dits o la que escoltarem, Colla Rosella, dedicada a la colla sardanista de Sant Adrià del Besòs, del mateix nom. Aquesta fou una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Antoni Sunyer, arribant a ser finalista de la Sardana de l'any el 1979. Colla Rosella es l'interpreta a la Cobla Ciutat de Girona des del mateix 1979.

Cobla Ciutat de Girona de 1979 ens oferia Colla Rosella d'Antoni Sunyer Font. I el proper divendres es compliran 55 anys de la mort de Joan Manent Planes, que naixia a Barcelona el 14 de març de 1883 i on hi moriria als 88 anys el 26 de juny de 1971. Fou un dels músics catalans de més projecció internacional de la primera meitat del segle XX. Nen prodigi del violí, als 7 anys ja actuava en públic i abans d'arribar a l'adolescència havia iniciat llargues gires per Amèrica. Amb el temps es convertí en un violinista de renom internacional, compartint escenaris i projectes amb figures com Enric Granados, Pau Casals, Antoni Dvořák o Richard Strauss. Tot i la fama com a intèrpret, Manent es considerava, abans que res, compositor. Autodidacta en bona part de la seva formació, va crear un extens catàleg que inclou òperes, obres sinfòniques, música de cambra, concert i també sardanes. Un dels episodis més singulars de la seva trajectòria fou l'intent de construir un gran auditori a Barcelona que havia de portar el seu nom i invertir esforços i recursos durant els darrers anys de vida amb l'esperança d'estrenar-hi la seva òpera Don Juan, però el projecte no va arribar a culminar-se. El 2021, coincidint amb el cinquantenari de la seva mort, diverses institucions catalanes van impulsar exposicions, concerts i activitats per reivindicar una figura que havia estat una de les més rellevants de la música catalana del segle XX. De sardanes n'hi coneixem 15. La que escoltarem, titulada Pàtria, prové d'un material molt anterior, escrit inicialment dins la sarsuela Lo suplici de Tàntal, de 1900. Més endavant, el mateix compositor en fa la versió per a cobla i el 1928 l'enregistra a la Cobla Barcelona. Nosaltres escoltarem una versió molt més actual, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. Gran sardana. Pàtria, de Joan Manent.

Hem escoltat Pàtria, de Joan Manent, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. Anem per les estrenes. El 13 de juny passat, la Principal del Llobregat actuava al Plat a la Catedral de Barcelona i entre el programa es va estrenar una sardana de Martí Mont dedicada a l'especial sardanista Joan Calvet, de part d'amics i familiars, amb motiu del seu aniversari. Escoltem-la. El títol ja dona a entendre com és en Joan i com és la sardana. Com un llum.

La Principal del Llobregat ens oferia la sardana de Marc Timón titulada Com un llum. Moltes felicitats, Joan. I l'endemà es celebrava la Bisbal d'Empordà el 64è aplec de la sardana amb una gran presència de públic. Al programa hi destacaven tres estrenes i avui n'escoltarem dues. Primer, una peculiar obligada de dues trompetes i trombó deguda a Carles Alcaide i Pau Feixes, titulada Aigua, vi i graciosa. L'escoltarem interpretada per la Cobla Bisbal Jove i els solistes Carles Alcaide i Aina Roca a les trompetes i Pau Feixes al trombó. Gravació i edició de la dansa catalana de Aigua, vi i graciosa.

Aquesta era l'obligada de dues trompetes i trombó, aigua, vi i graciosa, de Carles Alcaide i Pau Feixes. I la segona estrena que escoltarem porta la signatura del burdilenc de naixement i banyolí de residència, Esteve Palet Ribas. Ell presentava la sardana titulada Sota les voltes i l'estrenava la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia petita ofrena de Francesc Marrós, sardana unitària per a ser interpretada a tots els actes dedicats al Dia Universal de la Sardana. Continuem. Informació per diumenge. A 11:15 del matí a Vilanova i la Geltrú amb la copla Maricel. A 11:15 a Balaguer, als Jardins del Sant Crist, amb la copla Tàrrega. A 11:00 del matí al Prat de Llobregat, 44è aplec amb les coples Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A Escaldes-Engordany amb la copla Vents de Riella. A 11:00 del matí i a 4:45 de la tarda a Sabadell, al Parc de Can Gambús, 63è aplec amb les coples Juvenívola de Sabadell, Montgrins i Mediterrània. A les mateixes hores, Anglès, al Parc de la Font del Canyo, 72è aplec amb les coples Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A 11:45 del matí a Barcelona, a la plaça de la Sagrada Família amb la copla Sant Jordi. Per 12:00 del migdia a l'Arbós amb la copla Rau Jove. A Madrid, a la Glorieta Font de la Sardana, amb música enregistrada. A 12:15 a Terrassa, festa del barri de Sant Pere amb la copla Contemporània. A 13:00 i a 18:00 de la tarda, Camprodon amb la copla Salvatana. A 16:45 de la tarda, Taradell, 80è aplec amb les coples Sant Jordi, Genissenca i Lluïsos Copla. Per 17:00 de la tarda, Vilassar de Mar, de festa major amb la copla Principal de Llobregat. Una hora més tard, a 18:00 a Barcelona, als Jardins de Can Sabater amb la copla La Nova Vallès, en camp amb la copla Juvenívola de Gramunt, a Besalú amb la copla Principal de Cassà, que acabarem a 18:45 de la tarda a les Borges Blanques amb la copla Vents de Riella. Ara pararem a l'aplec de Sabadell per escoltar una de les sardanes programades de conjunt i com que enguany es compleixen 50 anys del debut de la Juvenívola de Sabadell, s'ha programat Argent Viu, que Carles Rovira els hi dedicava el 2001 amb motiu del 25è aniversari. Argent Viu, Carles Rovira.

La Juvenívola de Sabadell ens interpretava Argent Viu, de Carla Rovira. Més informació per diumenge a la tarda. Per les 7 de la tarda a Montgat hi actuarà la Copla Vila d'Olesa, a Molins de Rei la Copla Marinada, a Tarragona la Copla Cossetània, a Sant Cugat del Vallès la Copla Ciutat de Terrassa. A 8:15 de la tarda a Malgrat de Mar amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Vell Puigcopla, a Cervera amb la Copla Tàrrega, a Blanes amb la Copla Baix Empordà. Per les 8 del vespre a Llinars del Vallès amb la Copla La Principal de Llobregat. Per 9:15 del vespre a Montblanc, concert amb la Copla Maricel i Anna Dibori. I per les 10 de la nit a Camprodon, serenata de Festa Major amb la Copla Salvatana i Olesa de Montserrat amb la Copla Contemporània. Per dilluns, a les 7 de la tarda a Montcada i Reixac, Festa Major del barri de Can Sant Joan amb la Copla La Nova Vallès. A Barcelona, al Palau de la Música Catalana, concert Mare Mundi amb la Copla Simfònica de Copla i Corda de Catalunya. A 8:15 de la tarda a Valls, de Festa Major amb la Copla Reu Jove, i a les 10 de la nit a Olesa de Montserrat, de Festa Major amb la Copla Vila d'Olesa. I acabarem amb dimarts, Revetlla de Sant Joan. A les 3 de la tarda, sardanes a Molló amb la Copla Ciutat de Girona. A les 5 de la tarda a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume amb la Copla Sant Jordi. A les 6, a Sant Joan de Vilatorrada, de Festa Major amb la Copla Salvatana. A 7:15 de la tarda a Montesquiu amb la Copla Principal d'Olot. A Torelló amb la Copla Canigó, a Tàrrega amb la Copla Tàrrega, a Mollet del Vallès amb la Copla Sabadell i a Sant Pau de Segúries amb la Copla Juvenívola de Sabadell. Per les 7 de la tarda a la Torre de Claramunt amb la Copla La Nova Vallès, a Torredembarra amb la Copla Maricel, a Arenys de Munt amb la Copla Xaloc i a les 10 de la nit a Agullana amb la Copla La Principal de Porqueres i a Tordera amb la Copla Contemporània. I dimarts la Revetlla de Sant Joan amb focs, petards, coca, cava i molta cresca. I moltes sardanes. De Revetlla, o de Verbena, anava el 1944 el compositor Josep Llenes i la Principal de la Bisbal ho enregistrava. A veure si els agrada aquesta sardana de Josep Llenes, de Revetlla, també anomenada de Verbena.

de Revetlla, de Josep Llanes, amb la principal de la Bisbal. Una sardana amb dos títols. També s'anomena de Verbena. I enfilem el darrer bloc informatiu amb els actes per a Cobla per dimecres. Sant Joan. A les 11 del matí a l'Hospitalet de Llobregat, festa major del centre amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a la plaça de Carles Pi, Sunyer amb la Maricel. A 12:45, Sant Joan d'Espí, de festa major amb la Cobla La Principal del Llobregat. A 12:45, Llorenç del Penedès, festa major petita amb la Cobla Reu Jove. A les 5 de la tarda, Camprodon, festa major amb la Cobla Flama de Farners. A les Masies de Voltregà, 21è aplec de la Gleva amb les Cobles Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 80è homenatge a la bellesa amb la Cobla La Principal de Banyoles. A Pineda de Mar amb la Cobla La Principal de Cassà. A Caldes de Malavella amb la Juvenívola de Sabadell. A Capdevànol amb la Cobla Tres Vents. A Rubí amb la Cobla Marinada. A 7:45 del vespre, a Navàs amb la Cobla La Principal de Terrassa. Per les 8 del vespre, a Tarragona, Rambla Nova amb la Cobla Reu Jove. I a les 10 de la nit, a Vilassar de Mar amb la Cobla La Principal del Llobregat. Un parell d'actes per dijous. Una a les 6 de la tarda, a Vigues i Riells, de festa major amb la Cobla Rosaleda. I a les 8 del vespre, a Palamós, al Passeig del Mar, de festa major amb la Cobla Baix Empordà. I acabem amb divendres. A les 6 de la tarda, a Gavà, festa major de Sant Pere amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A les 7 de la tarda, Santa Pau, festes del Castell amb la Cobla La Principal de Porqueres. A Reus, de festa major amb la Cobla Reu Jove. A les 8 del vespre, a Palamós, al Passeig del Mar, de festa major amb la Cobla Mediterrània. A les 9 del vespre, a Gramunt, al Casal Agramuntí, concert o el so de la tenora amb la Cobla La Principal de Llobregat i les corals d'Avui i Xalesta. A la Cellera de Ter, concert amb Ralf Dumas i la Cobla Sant Jordi, a Matlleu amb la Cobla La Flama de Farners, a Rubí, la Festa Major de Sant Pere amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, i a les 10 de la nit a Tordera amb la Cobla La Nova Vallès. Serà per sardanes. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana de conjunt programada el 21è aplec de la Gleva. La festa de la Gleva de Jaume Fortet amb la Cobla Sant Jordi. Siguin molt feliços, adeu-siau, molt bona setmana i molt bones revetlles.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg estan aturades. Segons el govern local, es tracta d'una parada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris, una qüestió habitual en obres d'aquesta envergadura. I Manol Sant, gerent de Marina Badalona, explica que durant aquest temps també s'està estudiant fer millores en l'estètica de la infraestructura perquè quedi més integrat el canal i el seu entorn i que volen ser curosos amb les demandes dels veïns. La previsió és que els treballs acabin passat l'estiu.
3: La nostra preocupació també està molt directament relacionada amb la necessitat de que és una obra molt especial en un entorn molt especial com és el canal, en el que els veïns també ens estan demanant que siguem molt curosos i, per tant, estem aprofitant tota aquesta avinentesa per fer uns estudis també complementaris a que millorin a tot el que és l'aspecte estètic.
2: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres es van començar el febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Ara, però, el calendari s'ha revisat. Les tasques es reprendran previsiblement a principis de setembre i es treballa amb l'objectiu d'acabar el viaducte a finals d'any. Posteriorment, el trasllat definitiu de la via ferroviària, condicionat a la disponibilitat d'ADIF, es podria executar a finals de gener. Els veïns del carrer Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Badalona, afirmant que se senten durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La Generalitat, en un escrit, assegura que és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del centre pateixen un soroll constant i molest tant de dia com de nit d'un tren de proves, assegurant que s'afegeix els enrenous permanents al pàrquing de l'estació i la música alta i els botellots que es produeixen en aquest espai. El problema s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o passar calor dins de casa. Així ho explica la veïna Manuela Ocaña.
4: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que es, son algunos edificios, pero es que puedes entender que estamos delante de la estación, que tienen que haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
2: La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Una de les veïnes, Sílvia Palau, ofereix una possible solució traslladant el tren a una zona sense habitatges. L'escoltem.
5: Nosaltres hem demanat que aquesta via morta continua, s'allarga fins gairebé la zona de les naus de Grandland i que hi ha espais, hi ha zones que no hi ha habitatges i que aleshores les posessin allà. No? I no ens fan cas.
2: Els veïns han presentat queixes formals a l'Ajuntament, a la Generalitat i a Renfe. D'una banda, la Generalitat explica en un escrit adreçat als veïns que es tracta de proves puntuals i concretes necessàries per garantir el correcte funcionament. Igualment, lamenta i és conscient dels inconvenients, però també apunten que treballen per minimitzar l'impacte acústic d'aquestes actuacions. Des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que també miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
1: el partit del Badalona.
6: Última oportunitat per l'ascens a Segona Federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
1: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
8: I a motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català. Una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell. I avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona, artífex també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
9: ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fent una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius inspirats en el Parc Güell, i això va ser la concretació de tot. Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un instrument...
8: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell.
9: Exactament.
8: Tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la guitarra, el que seria el cul, però també la part superior.
9: Culata, es diu, és a dir, que ja anaves bé. Sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell, perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Després, a la part de la roseta, de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc, que fan sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres i que rodegen el parc. En aquest cas...
8: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs que jo te'l senyalo, tu ens dius que és, que trobo que és molt bonic.
9: Sí. Això seria...
8: Semblen les escates, també, una mica com del drac,
9: No, simula? Això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas, fan servir com ventilació, perquè són claraboies fetes amb trencadís.
8: Qualsevol element arquitectònic, no?, que aprofitava Antoni Gaudí també per deixar la seva petjada. Sí. En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, diguéssim, espai, no?, per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
9: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet de Centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarres flamenques, però també en guitarra clàssica. El diapasós de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera. És a dir, són diverses fustes, totes fetes.
8: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'ha semblat que eren nacarat, no?
9: Sí,
8: quins
9: tot
8: materials encaixat, utilitzes?
9: Tot és fusta, fusta natural.
8: Tot és com un treball de
9: l'anisteria, no? Exactament. I està fusta tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre, tant per simular els bancs de la plaça com per la, no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, bueno, ja s'hi ha fet servir la part de sota de amb nacre, i després el resta de la columna dòrica, que seria amb auró.
8: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no?, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no?, del parc.
9: No només això.
8: Arquitectònic que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Quan va començar?
9: La idea va començar fa més de 8 anys.
8: Més de 8 anys.
9: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Pargüell, pel que deia la connexió amb la natura. No? A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te. Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí tirar endavant i tirar enrere. No? Uh-huh. És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, hi ha molta més feina enrere perquè hi ha proves que...
8: No, ja s'exerra.
9: És
8: no?
9: Molta feina, però... No es veu que recordi res del Pargüell, no?
8: En aquest assaig error ja ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
9: Hi ha unes referències, ja sé, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedés reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antonio de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra cumbre, que va fer.
8: Tens un taller de construcció de guitarres al sí. municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
9: Sí.
8: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
9: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Guitarra de concert, jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
8: I quina, o quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
9: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
8: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
9: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
8: Guitarra Gaudí.
9: Ha estat fàcil d'escollir.
8: Ha estat un encàrrec o no?
9: No, ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia, com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
8: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
9: Sí,
8: no
9: sí.
8: sé si hi ha planificat això.
9: No hi ha cap. Ha estat treball de taller, però sí, seria molt maco amb un guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre. Sí, sí,
8: salvant la gran distància, no? Que ens separa amb l'obra de Gaudí.
9: Sí,
8: avui,
9: sí.
8: Ja
9: sí.
8: que la tenim aquí als estudis del Badalona Matí, aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
9: Sí, he vingut amb el Jibo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara ja, acaba de terminar el curs.
8: Al Conservatori del Liceu, no? De Barcelona.
9: Sí, amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran... amic i un gran guitarrista.
8: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la peça que interpretarà?
9: Sí, tocarà Catalunya. Una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
8: Molt bé. Doncs endavant.

0: escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Moner, de la Clínica Podològica Moners de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
3: Hola,
4: bon dia.
2: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
3: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
4: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa el calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure, tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern, no en portem un calçat més acomodat al peu,
2: està més
4: protector,
2: protegit, no?
4: La temperatura no és la mateixa.
2: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
4: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat, però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
2: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
3: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu, és a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua humit, com pot
2: que
3: ser...
2: Que no caminaràs.
3: Exactament. Però grans tot el tram, des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, en contacte amb tot el, tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb uns xanquets xancletes planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta al peu, amb dolor al taló, i llavors...
2: I a més que ens anem de vacances,
3: clar,
2: no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
4: La idea seria... posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i l'humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'un... una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforts, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus, doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en la zona plantar on li surten normalment.
3: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc., és molt recomanable tot el que sigui activitats turístiques, utilitzar calçat tancat. Millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet, doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes. Doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, bueno, ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat. És a dir, un calçat tancat, amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos, o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta...
2: Fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el Camí de Sant Jaume, Camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
4: No, no, doncs...
2: per veure
4: ha de ser,
2: les 24 hores del dia.
4: Clar, eh? Això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més amb les característiques...
2: No?
4: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema, però es posa a fer una activitat molt intensa durant una setmana. Doncs això s'ha de vigilar, s'ha de protegir molt el peu.
2: No?
4: Soles gruixudetes, de goma, normalment, soles que protegeixin, que no siguin molt toves, i peu agafat, taló agafat, i sobretot a la mida. La zona de l'avantpeu, la zona dels dits i la zona de l'empenya del peu ha d'estar subjecte, però s'hi han de poder moure per evitar friccions, per evitar...
2: I arribo a l'Albert, a la pensió, hora de descansar, i què faig? Em trec aquestes xiruques i deixo que el peu
3: Exactament.
2: Transpiri?
3: Exactament, sí. El que ens hauríem de posar a la motxilla seria aquell calçat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte. Hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor si ens descalcem. És un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell s'asserena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple, fresca, però que ens resulti còmoda, també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
2: I això serviria, per exemple, també, Anna, si ens anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
3: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
2: Els típics escarpins, que li diuen, també?
3: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop, i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors... Va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
2: aquest
3: calçat...
2: Aquest tipus de sabata,
3: aquest tipus de sabata, que és una sabata que s'asseca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va secant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
2: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar a la maleta?
4: Aquí farà molta calor, aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies, que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem amb una platja de sorra és un tema. Si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un múscul, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins, d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma, que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
2: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capital,

0: usat pel vespre si el desplaçament no és llarg o per moments de descans o controlats com ara un restaurant o un museu, una cosa així.
1: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya. Sí? Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits. Si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar. Però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer...
2: El
1: millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat, provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent. Per la muntanya, no estic dient per un passeig. Per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
2: Ja s'atents, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
0: també,
2: a terra.
0: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any. Però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si no podem relliscar. Necessitem millor fixació del turmell, és cert, és a dir, saber doncs que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya, no podem utilitzar el de l'asfalt.
2: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard en el sentit de que hem estrenat sandàlies i posaria la mà al foc que, com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant doncs ja porten bullofes als peus, no? Perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les sí. hem de guardar al caraix i desistim?
1: No. Sí, que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No, llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
2: Després et fa dura, la
1: pell. Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires i que, no, que no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna bullofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica... Protegir el peu al mitjó no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó, sí. És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
2: Porten mitjó i xancletes, allò mitjó que abans veiem els turistes,
1: pues
2: no?
1: No és una tonteria, i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegir una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un es va fent es van es, es pot protegir més bé.
0: Sempre hi ha trucs també, si tenim per exemple una just la civella ens fricciona i per sota doncs és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat i crema hidratant en el peu per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una flictena. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés. Però
2: doncs
0: sí, sí.
2: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, bon estiu.
2: Adéu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: caminar. Las manos.
1: I acabem. Avui també la temporada de cançons per explicar el món, l'espai que un cop al mes ens porta el periodista Oriol Lladó, amb un programa una mica especial, això sí, avui, Oriol, no? Perquè fins i tot podríem dir que avui és un programa de celebració.
2: Doncs una mica sí, perquè avui tanquem, de fet, la cinquena temporada de cançons per explicar el món. No és exactament un aniversari, però sí que són cinc cursos o temporades, no?, en les quals doncs, hem anat explicant un cop al mes històries.
1: Cinc, perquè aquesta secció va arrencar ja quan en Carles Tornero estava al capdavant del Badalona Matí.
2: Va començar en l'última temporada del Carles a Badalona Matí i de seguida doncs, ja...
1: O sigui que ens has fet de pont.

0: M'has fet de pont, en aquest cas a mi, eh?
1: Tal qual.
0: Vinga, doncs anem a fer aquesta celebració recuperant algunes cançons, no? I també explicant algunes dades d'aquests...
1: Sí, perquè ha estat com una ocasió, no? Una mica de mirar enrere. Resulta que hem parlat de 347 cançons.
0: Això,
1: si comptéssim les que avui una mica repassarem, ja ens situaríem amb 350, que déu-n'hi-do, eh? Han estat 45 episodis i allò fent una mica una mitjana, no? Surt a 7,7 cançons per capítol.
0: Molt bé, has fet mates.
1: He fet mates.
0: Molt bé, amb assoliment excel·lent, eh?
1: Bé.
0: Vinga, comencem per una cançó molt coneguda, aquesta que sona, no?
1: Sí, és el Pedro Navaja, de Rubén Blades, una cançó, doncs, segurament la seva més coneguda, no? Una cançó d'aquestes de signatura des del 1980, des del disc Siembra, amb el Tito Puente, i sí, és una cançó, jo diria que és una de les cançons narratives que sempre... M'ha agradat molt portar en aquest programa per excel·lència. En aquí, per això, la veiem, l'escoltem, no en la versió original, de Rubén Blades, però sí en la versió que segurament molts catalans i catalanes van utilitzar, o els va servir de porta d'entrada al Rubén Blades. És la de l'Orquestra Plateria. De fet, cal dir que el Rubén Blades, sempre que ve a Barcelona i sempre que presenta Pedro Navaja, cita l'Orquestra Plateria, que de fet ja el mateix any que va sortir, per tant, una capacitat, no, de tenir les orelles ben parades, ja van versionar aquesta cançó, que forma part d'aquell disc que potser molta gent té, perquè és un disc que es va vendre molt, que és aquell que surt una mena de plaça del poble amb unes banderetes de festa major, doncs
0: sí.
1: Pedro Navaja, Orquestra Plateria, que és la que està sonant, venia d'allà.
0: Diguéssim, Blades, només hem tractat aquest tema?
1: No, de fet, aquesta va ser la cançó que va obrir el primer espai, Cançons per explicar el món, i la vam lligar amb una cançó que potser podríem fer sonar ara.

0: Aquest és un tema que forma part d'un altre disc, no, de Blanes?
1: Això és un altre disc, són 5 anys més tard, i vam descobrir com aquest inconfusible criminal de la dent d'or que il·luminava tota l'avinguda, doncs tenia un capítol 2, diguéssim, no? De fet, va ser el primer programa que vam dedicar a cançons en segona part, mm-hmm. i vam descobrir Sorpreses, 1985, del disc Escenes, en la qual Rubén Blanes tornava a explicar-nos aquella història de Pedro Navaja, que resulta que no havia acabat com ens pensàvem que havia acabat en la primera cançó.
0: Molt bé, són altres temes, també doncs, tractats en aquella primera temporada, no?, on van sonar cançons molt diverses, no?, cançons sobre teoria urbana, també, fins i tot, no?, cançons en què artistes parlen d'altres artistes, cançons amb ventilador.
1: Cançons de Nadal sense sucre, etc. Vull dir, vam anar repassant molts temes, i jo crec que potser podríem anar per la següent cançó.

0: I aquest tema sonaria ja en la segona temporada, no?, del Cançons per explicar el món.
1: Això ja ens situem a la segona temporada, per tant, a 2022, i en aquí doncs vam repassar també moltíssimes coses, eh? Des d'himnes a reinventats, cançons menyspreades pels mateixos artistes, cançons per quan et trobes la ex, cançons per saber deixar, cançons sobre llibres, cançons sobre escriptors, les cançons que explicaven el Serrat, no? Recordem que va coincidir amb l'acomiadament de Serrat dels escenaris, no? La manera com la família Wainwright es fa teràpia a través de les cançons, cançons sobre paternitat, vaja, etc. I, de fet, aquesta cançó que sona, no?, el Greix,
0: va deixar de ser pare,
1: de Paul Simon, va d'això, entre moltes altres coses, però també va d'això, de ser pare.
0: Perquè si una cosa descriu aquest espai al llarg d'aquests 5 cursos, d'aquestes 5 temporades, són les ganes d'estirar el fil de les cançons per parlar doncs, del món exterior, d'allò que ens envolta, de la política, de la situació internacional, com també de qüestions que ens afecten a nivell, diguéssim, més íntim, no? La paternitat, la maternitat, l'amor o la salut mental.
1: Sí, hem anat creuant una i altra cosa.
0: Anem cap a la tercera temporada del Cançons per explicar el món aquí al Badalona Matí, on sonaven temes com aquest.
1: I és la Christy McCall, una de les grans artistes que hem anat portant, que hem anat reivindicant sempre. I, de fet, és una intèrpret, no?, una intèrpret britànica que ens va deixar fa un temps, que té l'honor, no?, de que li hem dedicat un programa sencer, no?, en la seva discografia. Un honor que ha compartit amb el Serrat, que dèiem abans, amb el Randy Newman, amb la família Wainwright, en tot cas, en aquest cas, no?, la quinta essència del millor pop ha passat això, per aquest rotllo una mica new wave, post-punk britànic, i amb una ironia, Christy McCall, que el mateix Bono doncs, va elogiar com una de les grans escriptores britàniques i que va comparar amb la mateixa Dorothy Parker. No?
0: Recordes de què més vam parlar en aquella temporada?
1: Sí. Cançons amb onomatopeies i paraules impossibles, cançons sobre no llocs, cançons sobre el quart poder i el periodisme, cançons sobre esport, cançons sobre salut mental, que dèiem abans, cançons sobre la ràdio, contra la indústria musical, cançons sobre el fet de viatjar.
0: I algunes que ens fan viatjar són aquestes.

0: com a mínim, virem d'estil.
1: Sí, de fet és una constant en aquest espai, no? Que sempre hem anat saltant d'un estil a l'altre, també d'un any a l'altre, no? I vaja, és una mica marca de la casa. Aquí és el Randy Newman, amb un retrat satíric, no? Que fa de Vladimir Putin, des d'un disc que té, Dark Matter, que va editar el 2016, i en el qual es va avançar diversos anys a la invasió d'Ucrània, en aquesta cançó, i aquest retorn, que en aquell moment ja es començava a aventurar, no? És el moment de la primera elecció de Donald Trump, però que després ha anat a més i a pitjor, no? Aquest nou autoritarisme que veiem arreu del món.
0: I, de fet, el Randy Newman ha estat un habitual, també.
1: Sí, de fet, és el nostre artista top, podem dir, no? Ha situat 18 cançons en aquest Cançons per explicar el món, no? El seu retrat mordaç de la política ens ha permès obrir-nos al món exterior, que dèiem abans, no? Aquest lligam cap a dins i cap a fora, doncs amb el Randy Newman hem parlat molt de política, vaja.
0: Hem parlat molt de política, sobretot en aquesta quarta temporada?
1: Sí.
0: A l'anterior?
1: Jo diria que sí, i també en aquesta cinquena. De fet, en la quarta, no?, que és on estàvem ara.
0: Diguéssim que Donald Trump ens ho ha posat fàcil.
1: Ens ho ha posat molt fàcil, sí, sí. Tot i que vam començar quarta temporada parlant de cartes i postals, no?, després sobre cançons, sobre el setè art, sobre el cinema, però aviat ja ens vam situar amb el Trump. De fet, va ser l'any de la seva reelecció. Amb les relacions veïnals, no?, i amb la manera com també començaven a posar-se en risc amb l'ascens de l'extrema dreta, els disturbis de Los Angeles, hi vam dedicar un programa, i també un altre espai, no?, que vam titular amb aquest Randy Newman versus Donald Trump, repassant totes les cançons de Randy Newman que d'alguna manera avançaven allò que ens havia de venir, i aquí és on trobem aquesta cançó que ha sonat, que és Putin.
0: Vinga, doncs anem ja en aquesta 7,7, que en sabem, la que acabem
1: amb la
0: de
1: que acabem.
0: Mitjana, exactament, aquesta secció de cançons per explicar el món.

0: I és que amb aquesta cassona, amb aquesta bossa nova, entràvem amb aquesta, doncs, cinquena temporada de cançons per explicar.
1: Cinquena temporada és Enric Arnaez versionant Chico Buarque des d'un disc molt bonic, Cançons de Sant Joan, a Sant Joan en ple gener, no? Un disc dels anys 80, i que vaig escollir, no?, en un dels capítols que vam dedicar, o que vam titular com a Cançons darrere el sí vull, no? Cançons sobre el fet de casar-se. Tot i que en aquesta temporada, com dèiem abans, no?, també hem parlat molt de política, cançons sense fronteres, cançons de protesta disfressades de Nadal, cançons contra l'ICE, no? O Fuck ICE, no?, que vam titular, tot i que també hem anat cap al món interior, no? Cançons per després de ser mares, Fight Like a Girl, no? Cançons sobre dones empoderades, cançons per fer un recent, no? Per tant, hem anat també movent-nos amb un...
0: A vegades el calendari, no?
1: A vegades el calendari
0: també... Les efemèrides ens han fet també l'actualitat.
1: També ens ha ajudat. Sí, sí.
0: Doncs ens ha convidat, ens ha prestat ja a tractar algunes cançons. Hi ha algun gènere, diries, Oriol, que hagi guanyat per damunt dels altres?
1: Jo no m'agrada parlar de gèneres i crec que si una cosa ha demostrat que ens va explicar el món és que allò que ens agrada, allò que he portat, són sobretot músics que desafien l'etiqueta, i per tant crec que he volgut que fos un espai on la gent, no?, de fugir una mica. És que no m'agrada el country, no m'agrada el blues, no m'agrada... No, doncs,
0: aquí
1: a través de la cançó
0: tot
1: i les seves històries, doncs potser trencar algun prejudici.
0: Doncs ha estat un plaer, Oriol.
1: Igualment.
0: Tenir-te avui i tenir-te aquests 5 anys, esperem que en vinguin vols més, perquè hi ha molta cosa a explicar a través de les cançons.
1: Sí, sí, jo de fet sempre em vaig apuntant i tinc com programes vista ja com apuntats.
0: Molt bé, m'agrada saber-ho. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I ara toca retrocedir en el temps i parar, ni que sigui durant uns minutets, a la Badalona del juny del 1926. I ho farem un cop més repassant les pàgines de la premsa de l'època, de l'Eco de Badalona. I ens acompanya per fer-ho en Jordi Martí. Què tal, com està, Jordi?
4: Bon dia, Núria. Molt content aquí de fent ara el resum del que passava a Badalona fa 100 anys. Avui mateix fa 100 anys, el 1926.
0: Del mes de juny, de fet ja fa un temps que anem fent aquest repàs també de premsa.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: I de crònica de l'època. Vinga, va. Doncs som-hi. I avui comencem parlant d'accidents de cotxe a Badalona, perquè l'any 1926 n'hi havia molts d'accidents a la ciutat, però l'ira dels ciutadans es va acabar desfermant amb un accident mortal on la víctima, en aquell cas, va ser un nen de només 9 anys.
4: Sí, tot va començar, Núria, el divendres 4 de juny de 1926, al vespre. Així ho va explicar el Eco de Badalona l'endemà.
5: Ayer a las 8 de la noche, un auto que iba en dirección a Montgat atropelló en la carretera real frente a la Fonda de España al niño de 9 años, Joaquín Cusí Casas, vecino de Badalona y con domicilio en la calle de la Merced número 4. El infortunado niño falleció a los pocos momentos. El autor del atropello, como muchas veces ocurre en semejantes casos, diose vertiginosamente a la fuga.
4: El nen va morir i el conductor va fugir, com acabem d'escoltar, però els detalls donats pels veïns, com ara el model del vehicle i la seva matrícula, van fer pensar que potser més tard el podrien detenir.
0: De fet, per això explicàvem que aquest accident va causar indignació, perquè la víctima va resultar ser un infant de només 9 anys. Imagino, doncs, que hi hauria reacció de la ciutat.
4: Sí, com que els accidents amb cotxe sovintejaven a Badalona, l'Eco va començar una campanya ciutadana a les seves pàgines perquè els actors aportessin solucions al caòtic trànsit que hi havia al centre de la ciutat el mes de juny de 1926, fa 100 anys. El perill pels vianants era gran.
5: El desusado tráfico de todo tipo de vehículos por la carretera real hacen más inminente el peligro. Es casi imposible que circulen niños y ancianos. Ante el peligro extraordinario hacen falta medidas extraordinarias.
4: I aquí és on arriben les propostes dels badalonins per pacificar el trànsit. Escoltem-ne una.
5: Un amigo nos comunica una idea. Llega un auto de la parte de Barcelona. Al cruzar la línea fiscal, se le obliga a parar y se le proporciona al chofer un ticket con la hora exacta de paso. Cuando sale hacia Montgat, por ejemplo, En las mallorquinas, el chofer entrega el ticket en la línea fiscal. Se ha tardado menos tiempo del previamente fijado, es decir, ha ido muy rápido, se le para el coche algunas horas. Ello se hace claro, está en todas las entradas y salidas de la ciudad.
4: Aquesta, Núria, era només una proposta, però l'Econ recull d'altres, per exemple aquesta.
5: Se trata de colocar fuertes vallas en las entradas de la ciudad, dándose paso libre de 5 en 5 minutos. Como los fielatos y el ayuntamiento tienen teléfonos directos, podría de modo rapidísimo transmitir cualquier orden de detención por exceso de velocidad.
4: En fi, eren només algunes de les idees dels veïns de Badalona pel reduir l'elevat nombre d'accidents que hi havia a la ciutat. L'Eco al final en va fer aquesta conclusió.
5: L'alcaldia, el ayuntamiento, son los que tienen el deber de velar por la seguridad pública y deben seriamente preocuparse de este asunto y resolverlo.
0: Ens ha quedat prou pendent saber si es va poder acabar de tenir doncs aquest conductor, el culpable de l'atropellament mortal del nen de 9 anys, que obria aquest trist capítol, no?, del mes de juny del 1926.
4: La resposta la tenim en l'Eco de Badalona del 19 de juny. Escoltem-la.
5: Se ha presentado al juzgado de instrucción el chofer que hace unos días atropelló con su coche al niño Joaquín Cusí Casas, matándolo. Por orden del juez, dicho chofer ingresó en la cárcel.
0: I passem ara de parlar dels automòbils a parlar de tramvies, perquè el servei era, com ja hem dit en més d'una ocasió, aquí realment dolent, eh?
4: Sí, més que dolent, el servei de tramvies que unien Badalona i Barcelona era, segons l'Eco de Badalona, pèssim. Així ho explicava en portada aquest setmanari el dia 5 de juny de 1926.
5: En la penúltima sessió que celebró la Comissió Municipal Permanente se trató el pésimo servicio tranviario. Y se acordó que la compañía adoquinase la entrevía entre la riera de Jornet hasta el límite del término municipal. Ello debiera haberse hecho hace ya bastantes años. Veremos si se hace ahora, pero lo ponemos en duda.
4: Des de l'Ajuntament també es demanava una modernització dels tramvies, és a dir, dels vagons que circulaven per les vies. Hem de recordar que el tramvia, ara fa un segle, era el mitjà més utilitzat per anar a Barcelona. I l'Eco de Badalona no s'estalviava crítiques a l'hora de parlar de l'estat de la línia.
5: La línia està impossible i el servicio de tramvies actual no puede admitirse. Con el material móvil actualmente en circulación, se sufren cada día accidentes y estamos abocados a una probable catástrofe. Los frenos no funcionan, las vías están deterioradas, los coches inservibles. Es de imperiosa necesidad acabar con todo esto.
4: Certament, Núria, era un panorama desolador i no era en absolut exagerat el que acabem d'escoltar. Aquí ens hem referit sovint a accidents amb el tramvia. Per exemple, una setmana després d'aquest text, el 12 de juny de 1926, l'Eco parlava d'un nou accident de tramvies.
5: El tramvia chocó frente a la calle del Templo con un auto de la Casa Segura de esta ciudad. El auto resultó con algunos desperfectos.
4: En definitiva, Núria, que la barreja de molts cotxes circulant en tots els sentits pels carrers bicèntrics i enmig dels tramvies, uns vagons que ni tan sols frenaven bé, era la barreja perfecta per acabar sempre en accidents.
0: Si a Badalona hi ha una institució coneguda, és la que popularment se'n diu la Casa Amparo, tot i que oficialment és el centre educatiu d'acollida per a infants i joves Maria Assumpta, que està ubicat al carrer Sant Bru, a tocar de la gasolinera del carrer d'en Prim. Doncs fa 100 anys ja era notícia, també, perquè s'hi feien obres de reforma en aquest espai.
4: Sí, aquest centre acull avui en dia nens i adolescents desemparats i fa una gran tasca social. Fa un segle la situació de l'immoble era molt dolenta i s'hi feien obres, tot i que només feia 13 anys que s'havia inaugurat l'any 1913. Això ho va explicar l'Eco.
5: El senyor alcalde, departiendo con los periodistas, les ha hablado de las importantes obras de reforma que se realizan en la Casa Amparo. Estas obras consisten en levantar en el interior del inmueble un edificio de planta baja y piso. La planta baja destinada a comedores de hombres y niños, de 50 plazas cada uno. La planta piso destinada a enfermería y dormitorios capaces para 15 plazas.
4: Però a què es devien aquestes importants obres de la reforma de la Casa d'Amparo? La resposta la tenim en la següent crònica.
5: Estas obras han debido realizarse por amenazar ruina inminente parte del edificio que ocupa la Casa Amparo. Mas al irse ejecutando estas obras, se ha visto que la parte del edificio contiguo se encuentra también en estado bastante ruinoso, con las vigas podridas y las paredes sin cimientos.
4: Ha passat un segle i és moment de recordar que el 23 de juny de 2010, sent alcalde de Badalona, Jordi Serra, es va obrir la Casa Amparo totalment reformada, amb el nom de Centre Residencial d'Acció Educativa, CRAE Maria Assumpta, i que avui funciona perfectament.
0: I atenció, l'estiu ja és aquí, com ens fa notar en Jordi Cuixart a les vies de so. Avui, i fa 100 anys, el 1926, l'estiu va arribar puntual a Badalona. I si alguna cosa era popular al mes de juny, ara fa un segle, eren, llàstima que ja no hi són, els banys Titus.
4: Aquest nom, banys Titus, va lligat a la història de l'oci a Badalona. Ara parlarem dels banys de la platja. L'Eco del 19 de juny de 1226 informava l'Eco de Badalona del projecte d'uns banys permanents a la platja. Escoltem.
5: Ha sido remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación un proyecto de establecimiento de baños de pila y oleaje de carácter fijo. El edificio será construido a base de hormigón y dividido en tres secciones, existiendo baños calientes, vestíbulo, sala de máquinas y montándose en verano 82 artísticas casetas de madera.
4: Aquesta és la introducció de la notícia, però enlloc surt el nom del promotor dels banys. Hem d'anar fins al tercer paràgraf de la informació on hi apareix un nom que avui tothom coneix a Badalona. Escolteu.
5: La propiedad del establecimiento será de don Juan Fonollà, Titus, quien posee los baños que en 1880 montó su padre Francisco Fonollà. En el año 1922 intentó realizar un proyecto de carácter permanente que fue denegado por falta de apoyo local.
4: En el cas del juny de 1226, el projecte va tenir el suport dels pescadors i les autoritats. Per tant, Badalona construiria els banys Titus a partir d'aquell moment.

0: Home, Jordi, doncs amb aquesta cançó no hi ha cap dubte, que ara toca parlar de l'alcalde de Badalona de 1962, que era en Pere Sabater.
1: Però m'he equivocat en el text, era del 1926, Pere Sabater, sí, sí.
0: És que 1926, exacte.
1: Com va passar el mes passat, Pere Sabater va oferir una conferència multitudinària en el local de la Unió Patriòtica. Cal recordar que aquest era un partit polític de caràcter institucional fundat per Miguel Primo de Rivera. La intervenció de l'alcalde va ser molt aplaudida pels assistents. Es va queixar de la desorganització de l'Ajuntament quan ell hi va arribar amb aquestes paraules.
2: En el ramo de urbanizaciones era una verdadera anarquía. Fueron más de 500 los permisos de nuevas casas que debimos aprobar, todos ellos de construcciones de hace ya algunos años. No hago de tal cosa responsable a los ayuntamientos pasados, sino a los técnicos municipales, que son los que tenían la responsabilidad y a quienes debería serles exigidas.
1: Fixem-nos, doncs, que l'alcalde no dona la culpa del desgavell als alcaldes i als regidors, sinó als tècnics municipals. Però, de fet, el que hauria de saber l'alcalde és que els tècnics fan el que manen els polítics.
0: I Badalona ja era una ciutat important fa 100 anys, de fet amb molts menys habitants, però sí reconeguda pel seu potencial industrial. De tant en tant hi venien visitants il·lustres. Per exemple, el mes de juny de 1926 va ser el torn del president del Consell de Ministres, que era el general Miguel Primo de Rivera, que va ser aquí a Badalona.
1: Sí, sí, el dictador Primo de Rivera va arribar a Badalona el dissabte 31 de maig i l'Eco va publicar la notícia el dissabte 5 de juny. Ho va fer dient el següent.
2: A eso de las 11:30 de la mañana del domingo anterior cruzó por esta carretera de paso para Arenys de Mar el presidente del Consejo de Ministros, general don Miguel Primo de Rivera. En la plaza del ayuntamiento le esperaban el alcalde, señor Sabater, y diversas autoridades.
1: La comitiva presidencial es va aturar a la plaça de la Vila i el dictador Primo de Rivera fins i tot va arribar a baixar del vehicle oficial.
2: Además de las autoridades, también aguardaban distinguidas señoras y señoritas y numeroso público que ovacionó al general al pararse unos momentos en Badalona, sorprendido por el recibimiento que se le tributaba. El alcalde le saludó en nombre de la población. Al proseguir su viaje, el general fue nuevamente ovacionado.
0: Deixem ara la política de banda i parlem una mica de llibres, perquè un badaloní volia escriure ara fa 100 anys un llibre que recollís la història de Badalona i buscava diners per tot arreu, no?, per fer-ho.
1: Sí, es tractava del badaloní Baldomer Blanc Escolter, que volia publicar el volum Anàlisi de Badalona, un projecte que feia anys que tenia en ment, però li calien diners per publicar l'obra. Això va explicar l'Eco el 12 de juny de 1926.
2: El conocido badalonés don Baldomero Blanc Escolter ha presentado una instancia al ayuntamiento solicitando su apoyo moral y material para editar una obra que hace meses, quizás años, tiene en proyecto. Se trata del libro Anales de Badalona, un compendio de toda la vida local desde finales del siglo XVIII.
1: L'obra que es volia publicar tenia 10 capítols que feien referència a l'origen romà de la ciutat, les indústries, els comerços... En fi, un resum del que era la Badalona del juny de 1926. L'Eco defensava la publicació del llibre.
2: A Anales de Badalona han prometido su apoyo diversas entidades y particulares y es de desear no se lo regatee el ayuntamiento.
1: Hores d'ara desconeixem, ja ho mirarem més endavant, si el llibre es va publicar, però de moment no n'hem trobat cap informació.
0: I acabem ara amb una notícia que demostra també quins costums hi havia a Badalona ara fa 100 anys i com el recollia l'Eco. Era la informació d'una noia que feia una festa a casa seva perquè vestia per primer cop un vestit llarg.
1: Sí, el tema no és transcendental.
0: Ara que estem en època de graduacions i també es porten els vestits llargs.
1: No, el tema no és transcendental, excepte per aquesta noia, perquè hem de parar, però atenció, com ho va explicar l'Eco de Badalona. Pareu bé l'orella.
2: El domingo por la tarde tuvo lugar en la morada de nuestros buenos amigos, el matrimonio Gaspar Janer y Elvira Sureda, una simpática fiesta íntima con motivo de haber vestido el primer traje de largo la gentil señorita Ana María, hija mayor de los señores Janer. Con tal motivo se congregaron en el domicilio de dichos señores muchas de sus amistades.
1: Òbviament, Núria, l'Eco posava la llista llarguíssima dels assistents, que aquí ara mateix obviarem, que van gaudir i xalar de debò.
2: En la fiesta hubo música y la gente joven bailó, sirviéndose luego a los invitados un espléndido lunch. Ana María recibió de sus amistades numerosos obsequios y buquets.
0: Semblen els Bridgerton de Badalona,
1: sí,
0: no? Una mica.
1: Sí, sí, sí, sí. Una mica com ara fem, com tu has dit, amb les graduacions escolars, però 100 anys enrere perquè la noia vestís de llarg. En fi, molts anys li desitgem a aquesta noia perquè gaudís d'aquest vestit llarg i de la seva vida.
0: I tant que sí. Doncs, Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. Seguirem la temporada vinent, repassant què passava a Badalona també, doncs, ara fa 100 anys.
1: Sí, senyor.
0: I serà la temporada 26-27, ja, eh?
1: Exacte, sí. Bon estiu, eh?
0: Vinga, que vagi bé.
3: El millor del Badalona matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.

0: i Badalona.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdn.com.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal...
5: El partit del Badalona.
4: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
6: Són les 12. Molt bon dia des de l'estadi municipal de Badalona.
7: Et caduca el carnet de conduir?
8: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
7: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
8: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
7: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
8: Al costat de Pompeu Fabra.
9: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
10: El partit del Badalona.
11: A partir d'ara, seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
10: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
11: Connectem amb els nostres companys, Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.

0: viure una jornada històrica, una gesta i una proesa sense precedents més enllà de la de fa 15 dies contra el Cornellà. Evidentment, l'ambient serà l'idoni, l'ambient serà el de les grans ocasions. Segurament, si l'estadi municipal de Badalona no s'omple de gom a gom, serà pràcticament el 90%, perquè, insisteixo, fa molta calor, però hi ha molta, molta gent que encara no ha accedit a les graderies i que segurament doncs presenciarà el partit. Nosaltres que comencem mitja hora abans de l'inici d'aquest enfrontament que suposarà el punt final de la temporada d'un Badalona. És caixa o faixa, és cara o creu. El Badalona o serà equip de segona federació o continuarà com a mínim una temporada més a la tercera federació. Insisteixo, miracle, gesta, proesa, avui més difícil que mai. Les adversitats s'han girat en contra del Badalona, que tot s'ha de dir, per no posar-ho tot com a excusa, va fer un mal partit a l'anada al camp del Compostela i avui ho vol intentar esmenar amb aquest sol que realment doncs apreta, i de quina manera, davant la seva afició. Per tant, nosaltres que ho explicarem amb tot tipus de detall aquí en sintonia Ràdio Ciutat de Badalona. Ho explicarem en companyia del Jon García. Molt bon dia, Jon, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Ramon. Atmosfera de partit gros. Avui el municipal, que a poc es va omplint, ja fa xup-xup l'entrada del camp on van entrant cada vegada més aficionats. Avui n'esperem molts per part del Compostela. També s'han desplaçat avui, diuen els mitjans locals, prop de 150 aficionats. Hi ha gent que diu que en seran més. Per tant, avui crec que aquest estadi municipal farà goig i és el que necessita el partit per un partit com aquest. Ho deies tu. Últim partit de la temporada, caixa o faixa, o remuntar o res, o l'equip aconsegueix revertir aquest 3-0 del partit d'anada o jugarà una temporada més a la tercera ref. Veurem si són capaços de remuntar.
0: Des de fa una estona, els jugadors que estan fent exercicis d'escalfament, i ja veig els jugadors del Compostela que s'estan hidratant, perquè realment avui s'haurà de saber dosificar molt tot plegat. Jordi Ferrón, què tal, company? Com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, Ramon. Doncs amb moltíssimes ganes de que això comenci, perquè suposo que els jugadors, la gent, l'afició, nosaltres, ens està fent molt llarga aquesta espera. Va ser una derrota dolorosa l'altre dia, però bueno, jo crec que el camí estava marcat amb l'última eliminatòria. Esperem que avui doncs continuem fent els mateixos plans que vam tenir l'últim partit i aconseguim l'ascens, que és tan, tan i tan necessari.
0: Una cosa, tu el dia del Cornellà i més o menys coincidíem que cada 30 minuts un gol, no? Després sí. Passa el que passa i després es produeix com es produeix, no? Sí. Però avui seria potser més ideal que es complís això davant d'un equip en tant d'ofici?
2: Similar. S'ha d'intentar acabar la primera part amb un gol, com vam dir l'altre en el darrer partit del Cornellà. Després, en els primers 20-25 minuts de la segona part, fer el segon i llavors s'apretar al màxim per el tercer en els últims 20 minuts, perquè això seria moralment un cop molt dur per el Compostela i li donaria aquest cagazo, no? Jo he llegit algunes declaracions d'ells mateixos i saben que aquest deu ser el pla de partit, intentant no encaixar perquè això doni ànims a Badalona i ahir se'ls pugui ficar una miqueta nerviosos. Veurem.
0: Companys, signaríem tots plegats a arribar a la pròrroga avui, no? I a la tanda de penals també, no?
1: Home, no cal que ho diguis. Per cert, aquesta eliminatòria ja no és com les anteriors. Aquí ja sí que és una eliminatòria amb totes les lletres. En cas de que hi hagi pròrroga i penals, doncs passarà com a tal, però per això abans el Badalona haurà d'aconseguir aquest resultat, que és extraordinari, que per una banda sembla que sigui impossible, però per altra banda també ha demostrat fa molt pocs dies que han estat capaços de remuntar. Jo crec que això pesa també en la plantilla i sobretot segurament pesa en el Compostela, perquè és un equip que arribarà aquí sabent que el Badalona ja ho ha fet i que ho ha fet fa molt poc. Per tant, doncs veurem què acaba passant, però
0: s'ha produït una circumstància, sí, jo crec que algun dels membres del cos tècnic del cos tècnic del Compostela es retira lesionat i jo crec que amb un problema al canell, l'estaven atenent i se'n va amb un problema al canell. Per tant, el primer lesionat del partit, esperem que no n'hi hagi més, doncs que s'ha produït abans que comencés l'enfrontament, l'anècdota del maig. A veure, s'ha retirat pel seu propi peu, sí, amb una tovallola, sí, sí, que segurament portaria potser una mica de gel o en tot cas, m'imagino doncs, que ha tingut algun problema, un cop, o fins i tot a vegades un cop de pilota, no?, que et pot agafar malament el canell, no? Però bé,
1: Això per una banda del sentit físic, òbviament doncs, serà un partit segur molt exigent, porten els futbolistes també tota la temporada a les seves cames, però és que a més avui s'assuma també aquest factor, fa una calor espectacular aquí a l'estadi municipal i això segurament passarà sobre els dos equips.
0: John, ens deixes un moment, te'n vas cap a la part de la llotja, és factible o no és factible?
1: Sí, ara mateix.
0: Ho dic per veure si podem tenir algun protagonista per allà fora?
1: Per conèixer protagonistes sí. I també conèixer una mica de l'ambient que s'està vivint en el partit municipal.
0: Correcte.
1: Que a poc s'omple i que avui fa pinta que hi haurà un ambientàs. Per tant, en res ens saludem de nou.
0: Doncs continuem aquí també amb el Jordi Ferron en aquesta prega del partit, mentrestant el John que ens buscarà algun protagonista per entrar en directe aquí en sintonia 94.4. Alguns dels més previsors han entrat amb una ombrella d'aquestes de platja. El que passa que, clar, jo no puc entrar amb una ombrella en un camp de futbol. No sé si això ja estava programat d'alguna forma.
2: Segurament sí, no? Jo crec que seran una miqueta més permissius en aquella part del camp, perquè si no aguantar els 90 minuts serà molt dur. Jo crec que els propis jugadors... aquesta calor potser no beneficia gaire el Badalona, no? Que necessita donar-li un ritme molt alt al partit i aquesta calor no sé si te la deixarà portar-la. Però és veritat que també Compostela, per tema de clima, segurament estigui menys acostumats a poder viure aquesta calor. I tot, jo crec que tot suma, no? Hem de buscar qualsevol excusa, circumstància, perquè se'ns tiri una miqueta a favor i crec que la calor avui... en aquesta part pot beneficiar també el Badalona.
0: Jo vaig ara mateix a l'ambient, però ens diuen que tenim connexió amb el Jon García, que de seguida segurament ha trobat algú. Jon García.
1: Doncs sí, Ramon, va entrar un poc a poc gent aquí al públic, això es va omplint, i qui també ha arribat és el president del Club Futbol Badalona, el Miguel Ángel Sánchez. Què tal, bon dia, com estàs?
3: Què tal, molt bon dia, què tal?
1: Escolta, dia gros avui, com l'estàs vivint?
3: Bueno, complicat, no? A veure, il·lusionat, perquè bueno, és un partit molt important, però el resultat, la veritat, és que... ens dona una mica de por, però bueno, s'ha de lluitar i ho hem d'intentar-ho, no queda una altra.
1: Al final del partit segurament et fa aquella sensació com que és molt, molt complicada la remuntada, però Miguel Ángel, segons han anat passant els dies, cada vegada t'has anat convencent més de que avui es pot fer el segon miracle consecutiu?
3: Bueno, la veritat que tenim un gran equip i la veritat és que han sigut capaços de fer-ho una primera vegada davant un Cornellà, tot un Cornellà que podia estar perfectament play-off o podia ser campió, i bueno, jo crec que aquest equip tampoc és més que el Cornellà, per tant... ho intentarem.
1: Avui serà molt important també el factor ambiental. De moment ja escoltem el públic que anima, que a poc es va omplint aquest estadi municipal. Dues preguntes. La primera, creus que avui s'omplirà l'estadi? I la segona, com és d'important que acompanyi l'afició als futbolistes per intentar la remuntada?
3: Bueno, la veritat és que el tema d'omplir-se o no és una pena, perquè al final aquest horari, finalment, el tema de la Federació Espanyola, com jugava la selecció, s'ha tingut que canviar, perquè l'idea era buscar l'horari a partir de la tarda, una hora més adient per poder, sobretot amb aquesta calor, que no pateixin, però finalment, com juga Espanya a nivell Federació Espanyola, tots els horaris han canviat tots i, bueno, tenim aquí a les 12:30 i, bueno, i esperem que l'afició, evidentment, apreti i que ens ajudi, com a mínim, a ficar un primer gol molt ràpid, animar-se ràpidament i tenim, bueno, tota una segona part per fer un parell i, si pot ser abans, doncs millor, per no patir tant. Com a mínim, empatar l'eliminatòria i buscar aquesta, bueno, la segona... aquesta segona, que és el que volem, no? Intentar fer-ho, intentar arribar, perquè la gent està contenta, l'equip està fort i ja et dic, hem d'intentar arribar a la pròrroga amb aquest, com a mínim, aquest empat i a partir d'aquí, pues, bueno, que sigui el que Déu vulgui.
1: Com a president del club, si només els hi poguessis fer arribar un missatge als futbolistes abans de que comenci, què els hi diries?
3: Bueno, ja hem parlat amb ells, amb tots, ja està, avui es tracta de gaudir, és un partit per gaudir, evidentment hi ha moltíssima pressió, però sobretot hem dit que cadascú que intente ser la millor versió com a futbolista i avui és un gran dia per demostrar-ho.
1: I els aficionats?
3: Bueno, els aficionats estan aquí apretant a tope, vull dir, poca cosa. Els aficionats ja ho esteu escoltant, ho estem sentint, que des del primer minut està aquí animant l'equip, per tant, l'afició és brutal i bueno, a partir d'aquí, doncs, molts ànims a tots i esperar.
1: Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, gràcies per atendre'ns i molta sort avui.
3: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Doncs paraules del president, Ramon, avui a donar-ho tot, esperem que els futbolistes i l'afició també.
0: Molt bé, John, doncs ens sentim d'aquí uns momentets. Jordi, a mi se'm posava una mica sí. Doncs, aquesta sensació de... Sí. De pell de gallina, no? Aquesta sensació abans que comencés el partit, perquè quan la gent s'hi posa realment impressiona.
2: Venia de camí i pensava el mateix que tu, eh? Es nota que és ambient de partit i com m'agrada per un futbolero de Badalona doncs, veure que la ciutat també recolza l'equip de futbol i més d'aquesta manera. És un partit clau, Ramon. Recordem que el Badalona mereix estar una categoria més acorde amb la seva en la seva estructura, en la seva grandesa, no? I aquesta tercera ref, que és tan difícil, és una categoria massa baixa per lo que és un club com el Badalona, un estadi com el Badalona, una afició com la del Badalona. Per això és tan important avui, doncs, apropant-se una miqueta més als llocs on jo crec que mereix estar el club per afició i per història, no? Però serà un partit molt difícil, crec que una mica menys difícil perquè el camí està marcat amb l'última eliminatòria, que també pensaven tots que seria molt complicada.
0: La part de la tribuna està absolutament plena, eh?
2: No, el que es viu, Ramon, sí, el que es viu és...
0: A l'entrada principal hi ha com unes 100-150 persones que s'estan esperant a l'ombra perquè comenci el partit, per estar en el sol abans d'hora. Tenim aquí, doncs, més companys a l'estadi municipal, doncs, que s'han intentat ubicar aquí com poden, en definitiva, tothom aquí buscant-se una mica la vida per poder veure aquest partit en les millors condicions. Les millors condicions, si pot ser, és sota tapat. No sé com està l'ambient per aquí fora, John, si hi ha més protagonistes, si va arribant gent, si encara està per entrar molts aficionats. Com està la cosa?
1: Doncs, Ramon Duran, estem marxant ara mateix justament cap a la zona del terreny de joc, en el cas, la zona de l'estadi a la que entren els aficionats. De moment, cada vegada n'entren més. M'he posat justament al davant de la tribuna, que és la que explicaves, que estava plena, i la zona a la que toca l'ombra, evidentment avui va a l'alça aquesta zona, no cal dir-ho, amb la calor que està fent i el sol que cau avui sobre aquest estadi municipal, està absolutament plena. Per tant, si esteu arribant a l'estadi, no intenteu seure a la tribuna. Ara bé, aquestes zones de la tribuna una mica més laterals, sí que és cert que aquí encara hi ha una mica de lloc perquè ningú vol posar-se al sol. Estan entrant aficionats, estem a punt de poder parlar amb alguns d'ells justament quan arriben aquí a l'estadi municipal, per saber també les seves impressions abans de que comenci el partit. Hola, què tal? Bona tarda, bon dia.
4: Buenos días.
1: ¿Qué tal, buen día? ¿Quines sensacions tens per aquest partit?
4: Muy buena, a ver si hacemos lo mismo que contra el Cornellà y remontamos a ese 0-3-0 hoy.
1: ¿Tú crees que es posible realment que això passi?
4: Difícil está, porque los gallegos vienen muy fuertes, pero bueno, hemos venido mucha gente de Badalona a animar nuestro equipo, nuestra ciudad, y a ver si vamos a más.
1: Hi ha molta gent ja en aquest estadi municipal. De fet, ara mateix, si veiem la imatge, doncs això ja fa goig, però encara en falta molta per arribar. ¿Tu creus que avui s'omplirà aquest estadi?
4: No, llenar-se yo creo que no. Hace mucha calor, viene San Juan, la gente se ha ido fuera, es difícil que hoy se llene.
1: Com es combatrà avui aquesta calor?
4: Animando mucho al Badalona.
1: Escolta, si l'equip remunta, si el Badalona és capaç d'ascendir a categoría, què es farà avui després?
4: Nos volvemos locos.
1: Com ha de ser? Doncs una forta abraçada i gràcies.
4: Gràcies, un abrazo.
1: Seguim conversant, Ramon, amb més aficionats que estan arribant aquí a l'estadi municipal. Què tal, bon dia?
5: Bon dia.
1: Quines sensacions teniu pel partit d'avui?
5: Bueno, que aconseguirem empatar l'eliminatòria i a la pròrroga, i a veure què passa.
1: O sigui, 3-0 durant el partit,
5: sí. No? Sí.
1: A quins minuts?
5: Bueno, la primera part, al principi, 1-2 ja tindria que ser factible.
1: Per tu, quin és el jugador clau del Badalona pel partit d'avui?
5: Ui, la Rosa.
1: Toni La Rosa.
5: Sí, sí.
1: Avui
5: sí.
1: Deixa'm dir que dels titulars és el capità avui de l'equip, eh?
5: Sí, sí, sí, per això.
1: Haurà de tirar del carro. Veurem el que passa. Abans ho preguntàvem també, si l'equip remunta, què faràs avui? Com se celebra?
5: Bueno, a Canaletes de Badalona, però no sé on és, perquè mai han guanyat res, no sé on se celebra.
1: Doncs aquí mateix, aquí al mig del terreny de joc.
5: Aquí al camp.
1: I tant.
5: Sí, no, saltarem segur.
1: Una forta abraçada i gràcies.
5: Bon dia.
1: Doncs, Ramon, ja veus que els aficionats de moment força optimistes de cara a aquest partit, sobretot diuen empatar i després rematar-ho a la pròrroga. D'aquí res farem també més aficionats perquè a poc va arribar més gent.
2: Que begui molta aigua, una gorreta perquè fa sol, però això no ha de ser excusa. Gorreta i molta aigua i anima el club.
0: Doncs sí, ja ho deia. El Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, aquesta setmana ho deia. Qui s'ha d'anar, et portes una gorra i ja està, vull dir.
2: Gorra, aigua, beure i et fiques moreno.
0: Al cap i a la fi no es viu un partit d'aquests cada dia.
2: No, és que és clau. Anem a ser sincers, la importància d'aquest partit. El que és que el Badalona recuperi una categoria. És vital. Avui, si ets de Badalona, ja no sé si t'agrada el futbol o no, si ets de Badalona, has d'intentar venir al camp i recolzar l'equip perquè seria molt important per tot el tram esportiu, no? I també el tram futbolístic que té la ciutat, que també té moltíssims jugadors i moltíssims equips de futbol.
0: Doncs van entrant també aficionats de la Societat Deportiva Compostela, un equip, Jordi, amb molt d'ofici, un equip molt experimentat, que va demostrar que a més al minut 4 se li posa el partit de cara i diu, té, la pilota per tu i ja te la pisparé.
2: I un equip on segurament hauré jugat contra ells en el seu moment, un equip en els que va arribar a estar a primera divisió, que va estar futbol professional, que va ser un d'aquests equips que tothom li agradava perquè era aquest equip carinyós de Galícia, no?, que sempre estava per darrere dels demés, i un equip que, com tu has dit, que té molt d'ofici, que possiblement sigui un equip una mica més complicat que el Cornellà a l'hora de plantejar el partit. Esperem que no, jo crec que el Badalona aquell dia va ser, sobretot la segona part, molt superior, però és que necessita un partit així. Tranquil·litat, Ramon, com sempre, com dèiem també contra el Cornellà, no marcar el tercer abans que el primer, passo a passo, i no encaixar, és clau no encaixar. Contundència defensiva, vam veure potser massa en algunes accions en els gols de Compostela, no va ser suficientment contundent la defensa del Badalona, i des del 0 la porteria és des d'on es començarà a fer la remuntada.
0: En tot cas, el Badalona que ha fet alguns retocs, en funció sí. És veritat que Miquel
2: Azparra
0: recupera Pol Júnior, recupera Josu, sí. Que estaven sancionats, però perd a Pinyol, que va jugar uns minuts allà a Galícia i no estava en masses condicions, per tant el perd definitivament. A la banqueta tornem a trobar doncs alguns juvenils, com Antoni Asso, no? Per exemple, veig que Reig i allà Sidibé estarà a la banqueta, m'imagino que no sé en quines condicions, si ha de jugar 5 o 10 minuts. Però bé, Robert Simón avui torna a la titularitat després de molts partits i com a lateral dret.
2: Sí, m'imagino un Badalona amb una banda dreta una miqueta més ofensiva, no? Amb aquesta línia de 4, però que en atac moltes vegades es quedin una línia de 3. Donem pas a John. Amb un Robert que sigui molt profund, una banda dreta important, un mig centre més posicional com segurament sigui Bermúdez, però amb un Josu que ja va estar molt bé aquí, amb una mica més ofensiu. El Badalona ha d'anar pel partit ben segur a la darrera, però acumulant gent atac.
0: Doncs, John García, més protagonistes.
1: Doncs sí, Ramon, ara parlava del Santiago Compostela. Es deia des de la premsa local que hi hauria al voltant de 150 desplaçats. També hi ha gent que diu que en podrien ser més. I justament estem a la zona dels aficionats perquè estan arribant ja i volem conversar amb un d'ells, que em sembla que té una història també especial a explicar-nos. Hola, què tal? Buenos días.
6: Buenos días.
1: ¿Desde dónde vienes?
6: Pues a ver, yo vengo desde Valencia. Soy de Santiago, pero vengo desde Valencia.
1: O sea, vienes desde Valencia, pero eres de Santiago, del equipo de toda la vida.
6: Exactamente, desde bien pequeñito. Nací en Santiago y mi mujer es de Valencia y he ido a vivir allí. Y ahora, aprovechando que el Compostela me pillaba cerca, pues he venido a verlo, lógicamente.
1: ¿Y está viendo tu familia el partido desde casa?
6: Efectivamente, sí. Por la televisión de Galicia están viendo el partido.
1: ¿Tienes buenas sensaciones?
6: Hombre, tengo buenas porque el resultado de ida fue bastante favorable, con el 3-0, pero bueno, aún viendo lo que ha hecho el Badalona en las dos eliminatorias anteriores, pues con un poco de incertidumbre por lo que pueda hacer este equipo en casa.
1: ¿Os da un poco de miedo el Badalona por el tema de la remontada del último partido contra el Cornellá?
6: Ya no solamente el último, también en la anterior eliminatoria también creo que hizo una remontada bastante buena y en casa es bastante fuerte durante la temporada y eso ha estado bastante, bastante fuerte el equipo.
1: Nosotros somos la radio de Badalona, tú que conoces bien al equipo, lo digo por si ahora podemos ir a hablar con... O sea, vosotros que lo habéis seguido bien, o sea, ¿cuál es el punto débil del Compostela? O sea, ¿cómo el Badalona podría, digamos, remontaros?
6: ¿Punto débil del Compostela? Hombre, no sé cómo decirte punto débil, porque el Compostela, igual que el Badalona, ha estado ahí arriba toda la temporada, segundos clasificados, y el Badalona también ha estado primero, ha estado ahí... Entonces, punto débil, no sé decirte ahora exactamente cuál es. Yo creo que el planteamiento que pueda tener cada entrenador... ahora mismo en el partido de hoy, o sea, es un poco complicado. Tanto defensa como ataque, los dos equipos son bastante buenos, son bastante buenos.
1: Pues esperemos que disfrutes del partido, viniendo desde Valencia. Gracias, un abrazo.
6: Gracias, que gane el mejor.
1: Doncs Ramon, ja ho explicàvem, també amb aquests aficionats del Santiago Compostela que estan arribant al terreny de joc, que estan il·lusionats amb aquest partit, il·lusionats amb el possible ascens, però ja ens ho han duit una mica cagats, no només per la remuntada del Cornellà, sinó perquè saben del potencial que té també aquest Badalona.
2: Però John, molt ficat, els aficionats del Compostela, ens ha quasi desgranat el partit, la temporada, les eliminatòries, un gran testimoni,
1: Sí, sí, molt futboleros, molt futboleros.
2: Sí.
1: Ara tornem cap a la zona del Badalona perquè tenim també més aficionats i sobretot també més personalitats que avui no s'han volgut veure el partit i amb els que parlarem també tots seguits.
0: Molt bé, doncs està clar que sempre darrere de cadascú hi ha una història, Jordi, no?
2: I tant, i parlava 150, jo diria que fins i tot potser alguns més, perquè sí. És un partit, si parlem que el Badalona és un partit molt important pel Compostela també, per tota la història que té darrere. Recordem,
0: quan tu estàs a grups nacionals, quan tu t'enfrentes a grups nacionals, sempre hi ha gent de rodalies que són d'aquella terra que volen aprofitar per veure el seu equip de sempre.
2: Exacte, i que són gent que han crescut amb un Compostela en una categoria molt superior i que senten aquest sentiment, però és que el Badalona ha d'intentar aconseguir aquest sentiment també d'equip important en algun moment en divisions més professionals, no? Per això el passet primer, ja que no s'ha pogut quedar campió en la categoria, que és el que s'ha de buscar, perquè és molt difícil el playoff. Ara que ho tens al passet, és intentar fer la remuntada.
0: Molt bé, doncs no sé si el John, abans de venir i de tornar cap a la cabina per repassar l'alineació i tot plegat, té més protagonistes o estàs entre moltíssima gent. John, no sé si és possible encara poder copsar alguna última opinió.
1: Doncs sí, Ramon, sí que estem aquí entre alguna gent que de fet estan fent cua, perquè estem justament ara davant del bar i ens hem trobat amb una persona que ens fa molta il·lusió també saludar. Pol Peiró, què tal, com estàs?
7: Hola, com esteu?
1: I benvingut a l'estadi municipal.
7: Moltes gràcies.
1: Molt maca aquesta samarreta que portes.
7: Home, avui era el dia de lluir-la, avui era el dia de portar-la i a veure si ens dona sort i podem capgirar el resultat.
1: Pol, quines sensacions tens pel partit d'avui?
7: Home, serà un partit complicat, és veritat que és un resultat advers força difícil perquè remuntar 3 gols sempre és complicat, però el Badalona ja ho ha fet. Per tant, esperem que pugui entrar ràpid en el partit, puguem fer un gol als primers 15.

0: Gol, segur, segur, seguríssim. Jo, és més, m'atreveixo a dir una porra que és 5 a 1.
1: 5 a 1?
0: 5 a 1, bogeria, carrusel de gols.
2: Gol que vas veure ahir a la nit.
0: No ho puc dir en directe.
1: Una abraçada i gaudeix del partit.
0: Moltes gràcies, una salutació a tots, al Ramon i tota la família.
1: Ramon, sent optimista, per aquí, per l'estadi municipal.
3: Doncs evidentment que ens n'alegrem, no?, que estiguin aquests companys per aquí, aquests amics que amb els que hem compartit moltes coses, per cert, i que avui doncs volen intentar viure aquesta jornada històrica, quan menys doncs és aquella circumstància, Jordi, que dius, és que si no vaig al camp, i si sí, no? I si sí.
4: Exacte, no t'ho pots perdre, avui és el dia, avui és el moment de començar a construir i edificar un Badalona de futur, sabent que és molt difícil, que és molt complicat. Jo estic convençut de que el 3-0 de Cornellà pesa a l'equip rival, perquè al final et dones compte, 3-0 és un resultat molt positiu, però estàs davant d'un equip que ja ha remuntat una vegada. Llavors això, el jugador que ve a jugar aquí diu ai, si són capaços de mantenir el ritme a la primera part i de marcar un golet en aquests primers 45 minuts, cada cop l'ai es va fent més gran.
3: Doncs tot a punt per la sortida dels jugadors. Nosaltres ja esperem aquí el nostre company, el Jon Garcia, que ha fet la seva tasca buscant protagonistes en aquesta prèvia del partit. Jon, encara tens algú més?
5: Doncs sí, perquè estàvem anant ara justament cap a la zona de la cabina, Ramon, per comentar els 11 i tot plegat, i també ens hem trobat amb uns aficionats que el que m'han dit és que és la seva primera vegada aquí a l'estadi municipal, i també volíem saber què és el que els ha portat fins aquí. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal?
5: Com et dius?
6: Albert.
5: I Albert, és la teva primera vegada, m'has dit, aquí a l'estadi municipal. Això per què? Què t'ha portat a veure aquest partit?
6: Home, doncs aquesta finalíssima que tenim avui, jo vaig veure la remuntada contra el Cornellà des de casa, ja segueixo l'equip des de fa setmanes, no mesos, no tant, i dic que aquesta segona l'he de viure aquí, jo crec que avui també hi haurà remuntada.
5: Diries que t'has tornat una mica aficionat del Badalona fins i tot aquestes últimes setmanes, veient tot el que està passant i l'emoció que tenen els seus partits.
6: I sobretot aquesta ràdio que m'acompanya molt, jo vaig intentar escoltar-ho des de la Ràdio Ciutat de Badalona, la veritat que ho veu fer molt bé, i ara, doncs, mira, intentaré escoltar-vos amb el transistor i veure-ho des d'aquí.
5: Una porra, Albert.
6: 3-0 i pròrroga. I uns penals, perquè ja que no hi ha hagut penals l'últim cop, aquí m'agradaria veure uns penals a l'estadi municipal.
5: Doncs benvingudíssim a l'estadi municipal i que gaudeixis del partit.
6: Gràcies.
5: Ramon, ja veus que aquí tenim gent que ve per primera vegada, però que són oients, per tant, d'alguna forma, han estat aquí moltes vegades amb nosaltres.
4: És que és la millor manera, bé, venir al camp amb el transistor, per, tal com estàs veient, escoltar els anàlisis que estem fent. Perfecte.
3: La gent comença, la gent s'hi posa. Jon Garcia, t'espero aquí a la cabina, i només de sentir tanda de penals ja se'n tornen a aixecar.
4: Sí, és veritat que ho passaria molt malament. Ho signo ara mateix.
3: Clar, vull dir, a on ho hem de signar. És a dir, jo ara mateix, és igual que sigui un tovalló de paper, ho signem on faci falta i que després
4: aquí,
3: amb un notari doncs tingui validesa.
4: Exacte, però ho hem de viure.
3: Sí. Doncs més afluència que mai. Evidentment, on hi ha més forats és a la zona lateral i darrere de la porteria del gol nord, però pràcticament el que és la zona Betulians,
4: molta gent
3: que encara no està a les graderies, que està sota el que és la visera de l'entrada principal de l'estadi.
4: Pintaza, Ramon.
3: Brutal l'ambient.
4: Això és molt maco.
3: 3.500 persones aquí a l'estadi municipal avui.
4: Això és futbol, eh?
3: Doncs,
4: i això és de partit gran.
3: Abans que surtin els protagonistes, Jon Garcia, que ja el tenim aquí, anem a repassar alineacions que presentaran el Club Futbol Badalona i la Societat Deportiva Compostela en aquesta autèntica finalíssima que viurem els 94.4 per part del Badalona. Aquests són els protagonistes per part de l'equip de Miquel Azparren.
5: 11, molt ofensiu. Avui d'Azparren amb Víctor a la porteria amb defensa de 4, part de Marco, Manrique i Robert Simón, avui que forma com a lateral dret a la defensa, doble pivot per Bermu, i avui entra Josu al doble pivot, i com a titular Toni Larrosa, avui capità a mitja punta, amb Joaco per l'esquerra, Tom Diawara per la dreta, Pol Júnior com a davanter, no es guarda res Miquel Azparren.
3: Amb Axel com a porter suplent, Ayala Guzmán, Pime, Yaya Sidibirreche, Albert Ruiz, Toni Peris i Antoni Aso completaran la convocatòria del Club Futbol Badalona per part de l'equip gallec, per part del Compostela.
5: Jugarà a Cova la porteria amb defensa de 4 per Valin, Crespo, Kiko i Ricky Mangana al mig del camp. Samu amb Diego Uzal, 3 futbolistes a la mitja punta, amb Armental, amb Parapar i amb Guisande i Carlos López com a davanter.
3: Una banqueta de suplents formada per Grauman, Aaron, Unai Peón, Maceira, Zubanovic, Goris, Diego Rodríguez, Cañizares i David Rosón. L'àrbitre del partit serà el Comitè Balear, Pacheco Guijarros, liat a les bandes per Corbelle, Huelin i Ortín Rodríguez. Tot a punt a la sintonia del 94.4. A punt de sortir els protagonistes, a punt d'esclatar l'estadi municipal Badalona Compostela.

0: Caduca el carnet de conduir?
1: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
0: Carrer Francesc Macià, 6.
1: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Doncs, com dèiem, l'expectació és total. El Badrona ha d'intentar aixecar un 3-0 de l'anada i esperem que amb l'empenta de tots, amb l'empenta de tots, s'ha fet el possible durant la setmana. És un horari difícil, apuntaven molta calor, i els més privilegiats que han pogut agafar-se un pont de 5 dies, no? Pràcticament.
3: Sí, bueno, jo crec que és el partit per venir perfecte. Parlàvem abans, és veritat que per la tarda segurament l'ambient hagués sigut una mica més fresquet, però jugant a Espanya no, jo crec que és més fàcil que vingui la gent pel matí, que no els futboleros moltes vegades a lo millor haguessin decantat pel partit del Mundial. Jo crec que no hi ha excuses, Ramon. És veritat, fa molta calor, però aprofitem, ens fiquem morenets, ens posem la gorreta, ens fiquem una miqueta de crema, sempre a protegir-se del sol i a disfrutar i a gaudir. Avui és un dia històric, Ramon.
2: I aquest sector d'aficionats del Compostela que van sense samarreta, m'imagino doncs, que ja són molt morenos de per si o s'hauran posat crema, perquè...
3: O a la platgeta, clar.
2: No. Sí, jo no m'atreveixo,
3: Jo no sé si hi ha molt de sol, Jo quan he anat no he vist gaire sol, he vist més pluja, però aprofitant per ficar-se morenets, també.
2: A Galícia, dius, tu, quan has anat. I molt freda, l'aigua, molt freda.
3: No, tot el que sigui Atlàntic i Cantàbric és congelar-te.
2: I al mes d'agost encara sembla més freda.
3: Sí, totalment.
2: Tu has tingut l'experiència, John, de banyar-te a Galícia?
4: Sí que he tingut l'experiència. L'aigua està freda, és veritat que no fa massa sol, i jo això també m'agafo pel partit d'avui. Crec que els jugadors del Badalona, i això ja és, vull dir, fer sobreanàlisi de la sobreanàlisi, però jo crec que estan més preparats per la calor que els aficionats, ai, que els futbolistes del Compostela. Penso jo, després això tindrà algun impacte en el partit o no, doncs ho veurem.
2: Comencen a sortir els protagonistes aquí a l'estadi municipal de Badalona. Comença el minut zero de la remuntada contra el Compostela, avui amb samarreta negra. Avui el Badalona recupera la seva indumentària habitual, va ser a l'inrevés, al camp del Compost, i a veure què passa. De moment l'ambient és brutal.
4: Doncs sí, Ramon, de moment tots els aficionats dempeus tenen aquesta espècie d'inflables blaus que serveixen per aplaudir i també per generar una mica més ambient a l'estadi municipal. Avui el repartien també perquè poguessin tenir-los tots els aficionats que avui estan aquí en aquest estadi. La zona de la porteria, la que normalment es posen els batulians, està a rebentar tota la tribuna. Està a rebentar la zona dels aficionats del Compostela. Déu-n'hi-do també la quantitat d'aficionats que han vingut aquí fins a Badalona. La resta, algun una zona sense massa públic, però en general un autèntic ambientàs per un partidàs, que és el que viurem aquí en pocs minuts.
2: De moment se situa el Compost a la dreta de la nostra posició, el Badalona ho farà cap a la banda esquerra, per tant atacarà cap a la banda dreta i s'haurà de fer en sentit advers a la remuntada del Cornellà.
4: Doncs sí, bueno, si això afecta d'alguna forma o no, per cert, el Badrona fent-se la fotografia també amb la mascota de l'equip, que ha sortit de la mà de Toni La Rosa, avui capità. Per cert, Josu ha sortit també, suposo que és amb la seva filla, a fer-se la fotografia. Un Josu que avui és titular i jugant al doble pivot, per tant, avui ara ho comentarem, però no pot ser més ofensiu l'11 d'Azparren.
3: És interessant, Ramon, com tothom vol jugar a la dreta, eh? El Badalona perquè és el seu camp, el de la remuntada, i el Compostela també...
2: Sí, és veritat, sí, el Badalona també es queda a la dreta, és veritat, sí, encara no és definitiu.
3: No, ha d'haver-hi
2: sorteig. Ha guanyat Toni La Rosa, no? Penso que ha guanyat Toni La Rosa.
3: I ho veurem ara.
2: Sí.
3: Exacte.
2: Ara ho veurem, sí, correcte.
3: La primera lluita per al camp ha sigut molt curiosa.
2: Per tant, no seran sentit advers, eh?
3: 22 jugadors jugant tots en el mateix camp per guanyar aquesta primera batalla de superfície.
4: Ramon, no et passa que veient aquest ambient és impossible no il·lusionar-se?
2: Sí. Jo fa estona que quan tu estaves per les tranyines de l'estadi, doncs ja ho parlàvem amb el Jordi Ferron, no? I quan sentíem la tanda de penals, encara més.
4: Uf.
2: Sí.
4: Si hi ha una tanda de penals, que algú agafi tres tiles i ens les porti, sisplau, aquí a la cabina de l'estadi municipal.
2: Jo crec que avui això s'ha d'ensorrar.
4: Sí.
2: El dia del Cornellà va ser per moments. Evidentment, l'equip haurà de contribuir i molt a que això passi, no?
3: Totalment. Es necessita, i cada cop hi ha més. Fixa't com ara que ja comença el partit, la gent surt de l'ombra i estic a ocupar més el seu espai. No hem parlat, Ramon, de la baixa de Azón i de haver el seu substitut.
2: Ja sé que està a la banqueta, però jo crec que com si no hi sigués.
3: Sí.
2: Pinyol també cau de la convocatòria allà, recupera Pol i la baixa de Carlos Azón, doncs, que va propiciar que Víctor jugués. Víctor López al camp del... És a punt de començar el partit, eh? Uh-huh. Ara ho anem explicant.
3: Sí.
2: aquí veiem a Víctor Morales, un altre que no ha pogut estar present en tot el playoff, un altre lesionat dels, del Badalona. La pilota a punt de moure's, comença el partit a l'estadi municipal, això ja està en marxa, torna a regalar la pilota al Compostela, com ho va fer el Cornellà, primers instants del maig, aquí al municipal.
0: Et caduca el carnet de conduir?
1: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
0: Carrer Francesc Macià, 6.
1: Al costat de Pompeu Fabra.
2: La pilota dividida al mig del camp, primers instants del partit, recupera pel Badrona Josu, la posa cap a la banda esquerra, no surt fora de banda, la té Toni La Rosa, el retall, falta sobre Toni La Rosa.
3: Bons primers minuts perquè Compostela ha volgut ficar el partit a camp rival amb la pressió, però Badrona ha sortit ràpid d'aquesta pressió i ha col·locat una primera falta que, cuidado, perquè també, recordem, el joc aeri i l'estratègia també és importantíssim, poder tenir opcions de rematada. Anem a començar, Ramon, minut... Minut 1 encara,
2: sí,
3: no,
2: encara no,
3: i podem
2: 50
3: tenir la primera ocasió de gol.
2: D'aquesta primera part del partit.
3: Una bona falta,
2: és una falta que picarà Juaco cap a l'interior de l'àrea.
3: Amb cama tancada, mi el girem que vagi cap a porteria. Veurem si dona temps que els jugadors del Badalona passin per davant. Una pentinada pot ser molt perillosa.
2: Ho intentarà Juaco, penjarà la pilota a l'interior de l'àrea. El punt de penal refusa la defensa del Compost. L'avantatge serà per... Gerard De Marco, que deixa per Juaco. Juaco la torna a pujar, atenció, perquè s'inserta entre línies Pol, la pilota a l'interior de l'àrea, l'atrapa el porter del Compost Cobo.
3: I veiem, no? Potser imaginava potser un Robert Simón més tirat cap endavant, més de carriler, però no, el veiem de moment bastant assentat i bastant mantenint la posició en el lateral dret perquè quedi constantment una línia de 4. Em sembla bé, jo crec que ho dèiem abans, d'anar a buscar el gol, però sobretot mantenir la porteria a 0. Cuidado.
2: Toni La Rosa, interior de l'àrea, busca l'1 contra 1. No ha pogut marxar Toni La Rosa per banda esquerra, era molt bona,
3: Molt bona situació i trobar aquests passes interiors. Estem veient com el Compostela no fica un bloc baix, com va fer el Cornellà, que jo crec que es va equivocar. Intenta pressionar dalt, però el Badalona està tomant els espais entre línies per trobar i girar i conduir. Bons primers minuts del Badalona, és veritat que acabem de començar, però les intencions són bones.
2: La juga Marco Martínez, que segurament, John, el partit de Compostela no va ser el seu millor partit amb el Badalona, no?
5: No,
2: un jugador molt regular,
5: Va tenir la primera jugada que ja d'alguna forma... Jo crec que mentalment pot fer que ho passis molt malament, perquè es va fer el primer gol en pròpia, va tenir alguns errors que no ha comès durant tota la temporada. Evidentment són partits de molta exigència. Ell és un jugador molt jove, i compta ara perquè...
2: Comencem aviat perquè l'entrenador el segon entrenador del Compost ha fet com una mena de malabarisme amb la pilota com amagant-se-la, no?
3: I per mi seria per targeta groga, perquè el que està fent és escalfar el partit necessàriament i crec que l'àrbitre hauria d'haver donat una miqueta d'un toque d'atenció.
5: És clarament una provocació que li ha fet De Marco, doncs, ha estat intel·ligent i no ha caigut a la provocació com a tal. Tot i que sí s'ha emprenyat, de moment segueix el partit. Compte.
2: Talla el Compost per banda dreta. La pujada Balín, Balín és molt incisiu. Fa la centrada. Talla la defensa el Badalona. I arriba Bermo. Ha sigut una pilota que li ha rebotat a les mans sense voler. Josu, l'entrada a Josu per darrere. La gent la protesta. L'àrbitre, que no aplica la llei de l'avantatge, i xiula la falta.
3: Parlàvem, i tu que ja en comentaves també, un Compostela més amb més ordre, no? Amb més veterania, intentant marcar els temps del partit en aquesta de Josu al mig del camp, una pataleta per darrere per marcar una miqueta la línia. El Badalona ha de continuar igual, veiem un Compostela ben ordenat, però el Badalona s'està trobant en espais, podria ser falta aquesta,
5: Podia ser falta sobre La Rosa, al final no s'ha xiulat, segueix la jugada, i mentrestant Azparren s'ho mira concentradíssim, parava abans amb l'àrbitre, ara estava pràcticament amb les mans als genolls, mirant el partit, intentant trobar solucions, recupera la pilota del Badalona i aplaudeix també el tècnic de l'equip escapulat.
2: I va Josu, intenta un canvi de joc cap a la banda dreta per la pujada de Robert, aquesta pot ser bona, si fa el control Robert. Té metres per davant.
3: I Tom ha d'intentar entendre quin jugador té també darrere seu. Robert és un jugador que és molt profund per fora i no totes les vegades, totes les sortides, he de donar també i per fora, perquè si no xocaran. A vegades Tom ha d'intentar fer la defensa.
2: Quan fa la centrada, hi ha hagut una agafada a l'interior de l'àrea i arribarà Josu. Al lateral de l'àrea hi ha un angle que no veiem absolutament res. Josu, retall, Josu, el cop de cap! L'aturada! A punt d'arribar el primer, l'aturada de Cobo! L'aturada de Cobo enviant la pilota, que no és corna, és el vell de porteria, la primera del Badalona.
5: I es torna boig a l'estadi municipal, que es posa dempeus, aplaudeix el seu equip, surt amb empenta el Badalona, que ha tingut la primera al minut 4 de partit.
3: Quina bona acció que bé ho ha fet Josu, que ha tornat de dulce en aquests partits de playoff, el que se li pot utilitzar l'equip, i molt bé, cuidado.
2: Guaco roba la pilota, l'orienta per La Rosa, es perd l'esfèric per línia de banda, apreta el Badalona, banda esquerra, estem al minut 5, encara no, de la primera part ja n'ha tingut una al Badalona.
3: És important aquest ritme i en aquest minipartit on ara tens una miqueta de puixada, espantar el Badalona, i evidentment si pots fer algun gol encara molt millor, no? Perquè has d'aprofitar els teus moments de partit.
2: Marco Martínez condueix la pilota en territori del Compos, deixa per Marco, per Gerard de Marco, aquest per Josu. Déu-n'hi-do, Josu, si està inspirat, se'n vol anar de dos. La pilota enrere és una mica perillosa, dividida, la té Manrique, que recupera, obrirà la banda dreta per Robert Simón. Aplaudiments des de la graderia. Robert Simón cap a Tom Diawara. Tom Diawara vol penetrar pel mig, deixa per Bermu. Bermu té més a l'esquerra, que juga cap a l'interior de Marco. L'obertura massa llarga per Robert Simón. Es perd la pilota per línia de banda.
3: Però bueno, s'ha d'aprofitar aquestes accions fora de banda i que l'equip pressioni, que no deixi sortir el Compostela. És importantíssim ficar el partit a camp rival i que Josu doni les sensacions que s'ha de donar ara, no? Que sigui el jugador que pugui moure la pilota amb un Bermúdez una miqueta més d'un equilibri.
6: De fet, deixa'm dir que Josu va ser segurament el futbolista que va capitanejar aquella remuntada davant el Cornellà amb una primera part que va acabar 0-0. A la segona va sortir Josu, van canviar les coses. Suposo que avui també Azparren ha vist que estava per jugar més i l'ha volgut tenir des de l'inici. De moment, molt bon inici de partit de Josu.
3: És un gran jugador. Jo crec que al final els moments en el que potser no va estar tan participatiu va ser perquè no se li trobava aquest encaje, no? Va arribar Joaco, que en aquesta posició d'extrema esquerra ha rendit fantàsticament bé, però és bon jugador, al final tenen que estar dintre del camp.
2: De moment ha evitat Cobo, I ara ja sabem, i atenció, que Josu, que xuta des de lluny! La pilota l'atura Cobo. En quina intenció ha picat Josu?
3: Sí, ha vist que el porter estava molt adelantat i és veritat que estava molt lluny, però està bé, no? Està bé, doncs, aquest ensenyar l'Ullal, no? Ensenyar que el Badalona va per el partit i vol fer, doncs, que sigui un partit incòmode per al Compost.
2: Marco, no hi ha falta, diu l'àrbitre, ha tocat la pilota Joaco, es queixava d'una falta Carlos López.
3: Ramon, de moment l'àrbitre marcant un llistó de faltes bastant alt, o sigui, hem vist que el Compostela ha donat un parell d'empentes, no ha pitat, aquesta, doncs, això s'ha de tenir en compte, també permet el contacte.
6: I hi ha protestes aquí al municipal, de moment està aturat el partit, s'ho prenia amb molta calma el Compostela per treure la pilota des de la banda dreta. Recordem que va haver-hi una targeta groga a un moment molt inicial del partit per perdre temps. Veurem si avui torna a passar això o no. De moment amb un Compostela que està jugant més especular, evidentment, que el partit d'anada. Deia el seu entrenador que no havien de sortir al terreny de joc tenint el 3-0 al cap, perquè si no seria molt difícil, tal i com arriba el Badalona amb aquesta sensació de que, tot i que sembla impossible, és possible remuntada perquè ja ho ha fet, però jo crec que això és impossible. És a dir, tu quan surts al camp, evidentment que tens el resultat que has fet a l'anada al camp, al cap, i que per
2: tant... I atenció, doncs, a aquest tipus de llançaments, de Mangana, perquè ens van fer molt de mal allà,
3: La fica molt a dintre i...
2: Llançament lateral de banda.
3: Va costar el segon gol, em sembla,
2: punta,
3: no?
2: Punta dreta, sí. No s'ha deixat botar la pilota.
3: No, evidentment, s'ha d'intentar aquesta primera acció, com s'ha fet.
2: Gol Júnior, la rosa. La posa el Compos a l'interior de l'àrea, ja fora de joc. Claríssim.
3: Fora de joc, clar, sí.
2: I ara mira, Carlos Sánchez canvia la pilota. Això hauria de ser sancionat per part de l'àrbitre a les primeres de canvi, home.
3: I a mi m'agradaria, doncs, que... Estem veient en un Mundial on hi ha moltes regles per evitar les pèrdues de temps. Aquí ho ha tingut a huevo, però ja ho hem dit abans, està sent molt permissiu l'àrbitre amb els dos equips. El listón el té molt alt.
2: Robert Simón té la pilota, la deixa per Manrique en territori propi, 8:30 de la primera part, 0-0 al municipal. El Badalona ha tingut una.
3: És interessant veure com De Marcos planta per dintre per deixar tota la banda a Joaco. Se l'ha de trobar perquè no és fàcil. Moltes vegades el no aparèixer facilita el tema de les marques, però bueno, són moviments interessants per poder deixar situacions 1-1 de Joaco, que sabem també que és un altre jugador amb moltíssima qualitat en desborde. I una altra vegada més la sacada de banda.
6: Sí, ha estat trigant molt a treure la pilota. De nou hi ha xiulets per part del municipal intentant posar pressa als futbolistes del Compostela per servir la pilota.
2: El cop a l'esquena de Josu, sí, és falta al mig del camp favorable al Badalona.
3: I on els jugadors són molt intel·ligents, quan veiem que l'àrbitre... Bueno, molt intel·ligents en aquestes coses, Són intel·ligents. I quan veiem que l'àrbitre és permissiu, doncs ens anem a agafar la nostra seqüència, el nostre temps. Si veiem que l'àrbitre apreta, doncs traiem una miqueta més ràpid. De moment l'àrbitre està sent bastant permissiu en aquestes accions.
2: Bermo ha tingut una mica d'embolic, la deixa per Manrique. Manrique trenca una línia de passada, s'endintra cap a l'interior, fa la centrada, el cop de cap de Josu, desviat a la dreta de la porteria de Cobo.
3: El que m'agrada és que hem tingut una molt clara, però és que s'estan arribant en centrades i s'estan rematant. O sigui que... Perquè normalment, imagines una defensa molt segura en aquestes accions de rematada, però estem veient com els davanters de la dona estan rematant bé.
6: I sobretot l'equip ha sortit concentradíssim des del primer moment. Sap quin és el seu objectiu, sap quants gols ha de fer, i això no l'està portant a fer un partit esbojarrat, sinó s'està imposant en els duels, està més intens fins ara que el Compostela, està defensant bé, està recuperant ràpidament la pilota, i a més està tenint, tot i que pugui semblar al contrari, certa paciència en pilota, perquè està prenent bones decisions l'equip.
3: Jo no sé si t'has fixat, segona acció de Marco, que té pilota per cedir al porter i que pugui sí. De primera, i no li ha donat. Em sembla bé, em sembla molt correcte, un porter que no té l'habilitat, o sigui, no té la continuïtat del camp, evitar-li accions on pugui comprometre. Em sembla molt acertat per Marco.
2: La tornarà a posar Mangana, Carlos Mangana, eh? Sí, és una acció del Compostela amb aquest llançament llarg a l'interior de l'àrea. La pilota bota Víctor.
3: Però això és molt perillós. Quan aquesta acció et guanya la pentinada i es produeix una segona jugada, s'ha d'estar molt directe la primera acció. S'ha d'estar molt perquè la fica en l'àrea petita, eh?
2: I va Diawara. Ai, llàstima. Ho intentava. Força el servei de banda, Ton Diawara, que volia córrer a la banda, si pogués ser, fins a línia de fons.
6: És la primera de Diawara en el partit, avui en un context que segurament no serà el millor per ell i per les seves característiques, perquè el Compostela jugarà a tenir sempre pocs espais, però bé, també és un dia perquè ell es reivindiqui.
2: I va Juaco, la deixa per Josu per Juaco. Tot això pel mig, eh? Són a tres quarts. Juaco combina amb Bermo. Bermo té més a la dreta a Robert Simón. Ja ha rebut Robert Simón, farà la centrada. La posa Robert Simón. La vol baixar Pol Júnior. Pol Júnior la posa a l'interior de l'àrea. La treu la defensa. Ha estat Kiko, en contundència. La deixa per Carlos López. Manrique s'anticipa. La puntada llarga. És Víctor, que torna recuperant en cap al 12, 0-0.
3: Passen els minuts, però veiem un Badalona, eh? Veiem un Badalona que està intentant fer el Compostela. De moment el Compostela... té un avantatge gran, però està molt endarrerit, no es troba a gust, no pot donar-li continuïtat en ataque, encara que Carlos López intenta quedar-se-la sí que pugui sortir l'equip, però Badalona està fent un partit molt seriós.
6: De moment l'equip fent les coses com les ha de fer, i això és perquè ha pres de Badagrés. Si necessites mobles de cuina, sanitari, ceràmica o parquet, visita'ns a Badagrés, ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés amb el Badalona. Badagrés!
7: Badagrés.
8: Badagrés.
7: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
2: I va Bermo. Bermo la posa entre línies. Diawara, aquesta és bona, aquesta és bona, aquesta és bona. La centrada! No hi ha ningú que posi el peu. No hi ha ningú que posi el peu. 12 i mig, Diawara. No hi ha arribat Toni La Rosa. Estava esperant darrere Josu. No sé si la decisió final està en l'encertada, Jordi.
3: A mi em sembla fantàstic l'acció de Diawara. Molt bé, amagant sempre a rebre el peu, que al final és un jugador esquerrà que fa la diagonal cap a dintre, la guanya en l'esquena lateral. Passada la... corrida por delante, que és un centre que només has de tocar, però li ha faltat una miqueta de fe. Josu estava també per darrere, per si hi havia un pas enrere, que crec que el Compostela l'havia detectat bastant bé, però aquesta és l'acció i s'ha de marcar el primer, Ramon. Quan tens el partit tan decantat cap a tu, és veritat que està molt bé espantar el rival, és veritat que estàs ficant el Compostela al seu camp, falta la cirereta.
2: I va Robert Simón, torna a recuperar la bola al Badalona, Diawara que s'orienta cap a la banda, està molt tancat, Manrique té a l'esquerra a Marco Martínez, pressiona molt Carlos López, que és un davanter d'aquests també veterà, però d'aquests curtits, eh?
3: Sí, un
2: davanter Josu,
3: importantíssim per la categoria.
2: Robert, la centrada del Badalona a l'interior de l'àrea, la pilota que passa de llarg i arriba La Rosa, la frontal. La Rosa l'aguanta, la deixa per Gerard de Marco, Gerard de Marco per Toni La Rosa, busca l'1 contra 1. Lateral, centrada, buscant el segon pal. Diawara vol fer la rematada. Pol Júnior sortirà el porter i atrapa.
3: Em sorprèn moltíssim, Ramon, la quantitat de rematades que està fent el Badalona en àrea rival en centrades de tres quarts. Està guanyant gaire, les està tocant totes. Normalment, un equip assentat en defensa, els centrals acostumen a ser molt contundents en joc aeri, però és que el Badalona està tocant-lo tot.
6: I ara no ha fet un bon servei de porteria. Cobo, la pilota ha acabat sortint per la banda dreta, recupera el Badalona. De moment això està sent un monòleg, el públic enganxadíssim. No passa com explicàvem a Cornellà, que d'alguna forma és una mica intermitent el seu paper en el partit, sinó que de moment està molt dins perquè també l'equip està transmetent bones sensacions, estan, com ho explicàvem, concentradíssims, de moment tancant el Compostela de la seva àrea, i vull dir que l'únic que falta ara seria que la pilota entrés.
3: I no podem dir que el Compostela està grogui perquè al final té un avantatge gran i estan fent el partit que li toca, però sí que estan tocats. Seria el moment. Ramon, sou molt pesat, s'ha de fer un golet. Aquesta superioritat que està tenint el Badalona tancant arribar al seu camp, de... i primera avisada, em sembla molt bé. Jo crec que el que hauria de treure ja és una targeta.
6: De fet, ara l'àrbitre, com deia, s'acostava cap a aquesta banda dreta. Era Valín que anava a fer el servei. Ho ha fet ja per tercera vegada, tot i que l'ha avisat l'àrbitre. Ha seguit traient amb una mica de parsimònia, protesta també al municipal, i és el que és la primera vegada que se li marca un límit.
2: I se n'ha anat 8 o 2 metres més endavant. Bé, és el que protestava la gent. Manrique, deixa per Robert Simón. La Tel Badalona, primer quart d'hora del partit. 0-0 en el marcador. Operació remuntada. I va Diaguara. Diaguara la vol posar per Robert Simón, s'equivoca. Era amb la bona, combinació.
3: Era bona Robert, perquè ja no només per la seva desmarcada, sinó perquè arrastra també l'ajuda defensiva perquè Diaguara pugui fer la conducció per dintre.
2: I ara ve, Gerard de Marco. Recuperant la pilota, la deixa per Juaco. Juaco té a la rosa, se'n va per l'interior, combina amb Josu. Josu té més a la dreta, li arriba des de darrere Kiko.
3: Que difícil és controlar la pilota en aquest camp,
2: fora
3: amb els botes que fa la pilota, Ramon. Sí. Està el camp terrible,
6: Sí, és perillosíssim, i també a mi em fa la sensació que no s'havia avisat a Josu que li venia un jugador a prop, o com a mínim era molt difícil també, tot i així, fer el control. Però bé, l'equip intentant-ho de diferents maneres, i sobretot està sabent recuperar pilotes que estan fent que l'equip pugui accelerar, perquè si l'equip està molt tancat, a vegades és l'única manera que puguin haver-hi espais d'alguna forma, perquè el Compostela està una mica més desordenat, almenys una mica, del que pot ser habitual quan pot defensar-se i pot organitzar-se en defensa.
2: Robert Simón volia treure la centrada, intercepta un defensor, se'n va l'esfèric fora de banda, out a favor del Badalona, a la punta dreta de l'atac, torna a animar l'estadi, 16:30 de la primera part, 0-0.
3: Vam a veure aquesta sacada també de Robert, a veure on la pot ficar, a veure quina li dona més continuïtat.
2: Josu no ha pogut fer el control. Llàstima.
3: Molt bé, vigilàncies.
2: Bé, Manrique sobre Carlos López.
3: Molt bé,
2: tens.
3: Ramon, un sobre del jugador per intentar la primera acció, i un altre sempre ha fet la cobertura per darrere per si passa contrabo a l'acció. Molt bé, és molt important que en un partit on tens que atacar tant, els dos centrals estiguin ben coordinats.
2: Josu, ara molt marcat.
3: Sí.
2: Agafa la bola, deixa per Marco Martínez. Marco Martínez vol obrir per la Rosa, que ha intentat marxar del seu adversari. Deixa per Josu. Josu sona tres quarts, toca per la Rosa que xuta des de lluny, Cobo! I arriba Pol Júnior que la toca a l'interior de l'àrea, continua Pol Júnior, la vol tocar per Diabarra, continua Pol Júnior, xuta amb l'esquerra, la pilota rebota en un defensor, i ara vol sortir el contracop al Compostela, recupera Marco Martínez, s'equivoca en la passada, juga par a par, i ara intenta fer el contracop al Compostela, no ho aconsegueix fer amb superioritat, però hi ha perill, Per a part, a la mitja punta. Aquest jugador tècnic és molt bo, i va dir Aguara també amb l'ajut defensiu. Ve el Badalona amb les ajudes. I al final és, en aquest cas, el dorsal 22 del Compostela qui condueix la bola, Diego Zal.
3: Hem vist, Ramon, la importància del paper de Bermúdez. S'està atacant moltíssim, però ell sempre ben col·locat per evitar aquestes contres. Hem vist que era un 4 contra 4, però amb una defensa ben col·locada de centrals, laterals, i Bermúdez una miqueta més per davant.
2: Juga Uzal, Kiko, la gent intenta animar. És veritat que hi ha aquests petits subpartits a punt de cometre falta Josu. Intenta tenir una mica més la pilota al Compostela.
3: S'ha tret de sobre aquesta angoixa que tenia a l'inici, no? En el Badalona ha plantat el partit tota l'estona camp rival, i ara el Compostela intenta, el que tu has dit, aquest minipartit de més tranquil·litat, sense tornar-se boig en atacar, però sí intentar fer el desgaste també del Badalona, que tingui que pressionar.
6: Però a mi em fa la sensació que és la primera possessió mitjanament llarga que està tenint el Compostela.
3: La primera. Fins ara el Badalona ha sigut molt superior.
2: Ha pressionat Toni La Rosa, la treu Gerard de Marco, no pot evitar que surti per línia de banda. 19 de la primera part, 0-0.
3: I tornem a remarcar en la posició de Bermúdez, provoca que Josu pugui liberar-se més en atac. Si a Josu el planté molt enrere en defensa, no tindrà la frescura per atacar. Badalona ha de remuntar tres gols, ha d'intentar arriscar com vols de fer. Cuidado.
2: La pilota a l'interior de l'àrea. És Carlos López qui fa la centrada, buscant la banda esquerra. I arribarà Armental, que força un servei de banda amb la pressió de Diaguara.
3: I parlàvem, el Badalona els primers 10-15 minuts molt superior, i el Compostela ara sembla que s'hagi assentat. Cuidado, una tercera de banda que torna a l'àrea, Jon.
6: I sobretot ara és molt important que, tot i que hagis tingut aquest domini i no t'hagi entrat la pilota, que no t'entri la frustració en el sentit de que has de continuar amb el pla. Ui, compte.
2: La treu Marco fora de joc. L'acció invalidada per fora de joc, minut 20 de la primera part.
8: L'has dit tu abans, Ramon, sobretot que no voti la pilota i aquesta dona tot vots. Cuidado, sí. Cuidado. S'ha de continuar seguint en aquesta seguretat defensiva perquè, de moment, el Compostela està vivint de les sacades de banda. Que ja m'han generat molt de perill en el partit de nada,
2: I va Manrique. Manrique la puja, pressionat per Carlos López, obre a la dreta per Robert Simón, aquest per Bermu, Bermu per Robert Simón. Robert Simón que deixa enrere per Víctor López. A l'esquerra la demana Marco Martínez. Més a l'esquerra, Gerard De Marco. Ha rebut De Marco.
8: També està bé descansar en pilota, Ramon? Que el Badalona pugui descansar i tornar a agafar energia, però amb la pilota, no defensant. Perquè quan estigui que atacar i tingui que apretar una miqueta més, pugui tenir una de les piles carregades.
2: I va Juaco. Toca per Gerard De Marco. De Marco obre per Josu pel mig. Josu per Robert. Ara està sol Diawara.
8: En aquesta línia de 4, moltes vegades, si aconsegueixes fer un canvi d'orientació ràpid, l'extrem contrari està molt sol. Ara veiem que Juaco, a l'altre costat, està bastant alliberat, i a Tom, quan és al costat, al revés, que pot rebre per fer-lo contra 1.
2: I va Gerard De Marco. De Marco obre pel mig.
8: Cuidado per dintre.
2: Ha penetrat, i ara atenció, dintre, perquè troba el carril dret.
8: Cuidado.
2: Que xuta i xuta des de lluny, la pilota desviada.
8: Doncs no avisa,
2: va per feina,
8: No avisa el company,
2: va per feina.
8: Com entrava per dintre rapidíssim,
5: I jo crec que ha tingut en compte qui és el porter i que no té molta confiança, perquè jo crec que ha aixecat el cap, ha vist que estava una mica adelantat, i jo crec que ha pensat, a veure si, no ho sé, si es posa nerviós o alguna cosa. Crec que des del Compostela saben molt bé qui juga avui a la porteria del Badalona i sobretot qui no juga.
8: Sí, jo em sembla fantàstic perquè entrava com un tret a l'altre jugador del Compostela.
2: Se'n va la rosa, se'n va la rosa, se'n va la rosa, se'n va la rosa, llàstima, no li ha sortit l'última. I ara hi ha un angle que no veiem absolutament, la juga Juaco, Juaco, Juaco, Juaco, Juaco, Juaco, pilota mossegada, la rosa, corna, corna, s'ha creuat un jugador del Compos a última hora i ha desviat la trajectòria.
6: Ocasió claríssima, anima el Municipal, que torna a enganxar-se amb el partit després d'aquesta acció, es corna el favorable al Badalona, que ha fet, ja l'ha tret, Ramon, això va rapidíssim.
2: És Josu, Josu fa la centrada. Cobo. Cobo atrapa la bola.
8: De moment molt més segur Cobo que els seus centrals, Totes les pilotes que van a l'àrea petita, ell les està agafant. Però una acció més, el Badalona, arribant amb molt de perill, Ramon. Una d'aquestes ha d'entrar.
2: Josu fa el control. Pol Júnior. Falta sobre Pol Júnior, no? No, falta de Pol Júnior, xiula l'àrbitre. Ha xiulat falta de Pol Júnior, l'àrbitre, sobre el central del Compostela, sobre Pablo Crespo, i ara, doncs, interrupció en el terreny de joc, i d'aquí ja no res, suposo que hi haurà pausa d'hidratació.
5: Sí, de moment no s'aprofita aquesta pausa per fer la pausa d'hidratació, s'esperarà una mica més, sol ser al voltant del minut entre el 25 i el 30. Aquesta acció havia intentat prolongar la pilota a Josu perquè pogués controlar a Júnior i encara la portaria. Al final, el que havia entès l'àrbitre és que qui tenia guanyada l'acció era el defensor i que, per tant, Pol Júnior era qui el desequilibra i no al revés, que almenys des de la nostra posició és una mica el que havia semblat, però estava prop l'àrbitre, per tant entenc que ha vist bé l'acció.
2: Convenien un gol abans del descans, no, Jordi?
8: Sí, quan abans millor, però els primers 45 no s'han tornat bojos. Ha de continuar el Badalona, el que passa, Ramon, és que el Badalona està mereixent fer aquest gol, està fent tot el que t'ha de fer per marcar, i aquests partits ja saps que quan tens la fletxita per arribar, si no l'aprofites, després ho trobes a faltar. Molt bon partit del Badalona aquestes primers 24 minuts de partit.
2: 23 i mig, hem passat l'equador d'aquesta primera part del maig. Estem vivint el partit de tornada de la tercera eliminatòria, l'eliminatòria nacional, la que val per l'ascens. El Badalona ha de remuntar un 3-0. De moment 0-0, però, evidentment, hi ha encara molt de temps. Josu, molt pressionat. Obre per Marco Martínez. Marco, en zona defensiva, juga per Bermu, posició perillosa, però bé. Bermu deixa per Josu. Josu, com sempre, intentant donar suport allà on sigui.
8: Molt bé.
2: Juaco, obert de línies, volia tocar de primeres, la lluita de Pol Júnior, s'anticiparà Manrique, que bé, Manrique, la posa per Juaco, Juaco per Pol Júnior, Pol Júnior per la rosa, a la frontal.
8: S'ha precipitat, no?
2: Li ha caigut al darrere,
8: no? Podria haver fet una miqueta una conducció per donar una passada una miqueta més fàcil, provocar que s'entrà sortíssim, però molt bé el Badalona, que ha d'intentar moure pilota costat a costat, eh? Recordem, dos línies de quatre, les basculacions no et donen temps a arribar a costat contrari, tot el que puguis moure és obrir, ara Tom, a l'altre costat.
2: Robert Simón, Diawara.
8: Exacte.
2: Banda dreta.
8: Una miqueta més ràpid, però és així aquesta la situació.
2: Farà el moviment per fer la centrada, la posa Diawara, l'empenta a l'interior de l'àrea, no hi arriba Marco Martínez, recuperarà la bola al Badalona. Molt 24 bé, la... i mig, s'ha d'apretar.
8: Aquí amb el míster del Compostela, molt excitat a la banda, eh? Ja l'hem vist a la primera acció amb la pilota i no continua de espamientos tota l'estona, eh?
2: I va Manrique des de lluny, fa el retall a la mitja punta, ha fet l'opció de xutar, Josu, a veure què fa, la posa al punt de penal, ha volgut fer el control Pol Júnior, la rosa amb l'esquerra, fora! Per damunt del travesser, no li ha caigut a la cama bona.
8: Anava a comentar que les entrades verticals són molt fàcils de defensar, però clar, quan tens la qualitat de Josu, doncs la fiques i encara que sigui frontal, generes perill. Una altra acció clara del Badalona, de la Rosa.
5: És una llàstima perquè, a diferència del partit d'anada, l'equip està tenint aquesta última passada, està tenint aquest punt d'estar inspirat als últims metres. El que li està faltant és la definició. És que és l'únic que li està faltant en aquesta primera part de l'equip.
2: 25 i mig de la primera part aquí a l'estadi municipal de Badalona. El Badalona encara està viu a l'eliminatòria. Empat a 0. El Badalona busca el primer gol. De moment, 0-0.
9: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
10: Menú de migdia de dilluns a divendres.
2: Doncs el jugador que entra segurament no era fora de joc, però no, bé, es queixa precisament d'això a Carlos López.
8: Cagada molt grossa perquè és molt evident que no era fora de joc el jugador que venia, claríssim del que sortia, però no del que venia. I una vegada més, continuar el Badalona fent aquestes accions, perquè està fent un molt bon partit. Us anava a comentar, em sembla difícil entendre com va poder ser un 3-0 el partit d'anada, perquè avui el Badalona està sent infinitament superior.
2: Diawara, Josu, obre la banda dreta per Robert la torna a penjar, la pilota vola, i va Toni La Rosa, que no ha pogut anticipar-se a Uzal. S'ha precipitat un pèl Toni La Rosa, però no era fàcil. Marco Martínez l'orienta amb el pit, continua Marco, la deixa per La Rosa, llàstima aquesta pilota. La recupera el Compor en zona defensiva, pressiona el Badalona, a veure si queden forces, es perd per línia de banda, serà out a favor de l'equip escapulat.
5: I es torna boig Mikel Azparren animant els seus futbolistes, sent conscient de que s'ho estan deixant tot en aquests primers 26 minuts de partit. Segurament ell és el que els demanava d'alguna forma, no? Que pot passar el que hagi de passar, és molt difícil remuntar un 3-0, però almenys deixeu-vos-ho tot i que estem el més a prop possible.
2: El xut de Josu, se'n va a corna!
5: Doncs serà el segon corna favorable al Badalona. En aquest cas serà des de la banda esquerra i anirà l'equip escapulat. Pugen tots els futbolistes, menys Robert Simón, que es queda defensant un possible contracop. I ara també Tom Diawara, que va cap a la zona defensiva. Josu a prop, Juaco a l'esquerra, picarà el corna a Badalona, pressiona l'equip local sobre la porteria del Compostela.
2: Es picarà el corna, ja ho veu booking aquí a l'angle. Serà... Juaco. Juaco pica el corna, la deixa per Josu, vèrtex de l'àrea. Josu fa la centrada, buscant el segon pal, el refús de la defensa.
8: Quina bona centrada, sí. Per favor.
2: I va Diawara recupera la bola, la deixa per Manrique se la prepara, arriba a línia de fons, s'ha complicat una mica la vida, vol forçar la centrada, el refús de la defensa, tornarà a recuperar el Badalona i va Gerard De Marco.
8: Josu està sent un dels homes del partit, eh? Tota la pilota que... tot el que li arriba ho millora.
5: I sobretot que les demana totes.
8: Sí, sí. Pues està amagant en absolut.
2: Josu deixa per Juaco. A veure què fa Juaco. Retall, vèrtex de l'àrea. Tornava a buscar un altre retall i força un corna.
5: Doncs el tercer, Ramon, de nou torna a apretar l'equip escapulat. Ho celebra Azparren, ho celebra també el municipal, que aixeca aquesta espècie d'inflables que s'han repartit a l'entrada per intentar animar el seu equip.
8: Un gol seria clau, Ramon, ara mateix, perquè el Compost porta molt de temps tocat, eh?
2: Gairebé mitja hora de la primera part, es picarà el corna. Aquesta va a l'interior de l'àrea, Bermu, la toca, la treu la defensa. I arribarà...
8: Hi ha dues vigilàncies.
2: Marco Martínez, que posarà el peu.
8: Rapidíssim és. Cuidado l'esquena.
2: La jugada per banda esquerra, i va Diawara, no hi ha res.
8: Perquè s'ha caigut abans, eh? No. Poden dir el que vulguin, s'anava caient abans
5: I Ramon es torna boja a la banqueta del Compostela. Ha sortit tot el cos tècnic, també alguns futbolistes per reclamar, però el futbol segueix, ataca el Badalona.
2: I va Juaco, Juaco deixa per Bermo, Bermo per la Rosa, torna a ser corna, favorable a l'equip escapulat.
8: Era una acció molt clara, que el control no ha sigut bo i s'ha estat desequilibrant abans de tenir contacte amb Tom, que ha arribat des de darrere com un tren, però que ja estava caient jugador.
2: I aquí és on està, on pot viure el Compostela, amb aquests contracops.
8: Totalment. Cuidado.
2: I torna Juaco, Juaco, la treu la defensa. I és Josu, Josu que engalta des de lluny, un altre cop al refús, l'avantatge però és per Robert Simón.
8: Cuidado que és rapidíssim aquest jugador,
2: sí,
8: eh?
2: Sí, ha perdut.
8: Rapidíssim.
2: Verticalitat.
8: De jugades.
2: Sí, sí, Guisande, Guisande
8: és
2: sí.
8: Una fletxa.
6: I en 10 minuts pràcticament és el quart córner que pica el Badalona. Per cert, quan justament ara es fa la pausa d'hidratació, els futbolistes que van cap a la banqueta, veig a De Marco que, per exemple, somriu als jugadors. Estan cansats per l'esforç i també per la calor que està fent aquí al Municipal, però veig algun somriure, també cares de concentració. Crec que, més enllà de que la pilota no ha entrat, poca cosa més se li pot dir als futbolistes, Ramon.
2: Molt bé, i segur que alguna cosa tens per dir-nos, no, John?
6: Alguna cosa, Ramon, i ho has adivinat. Perquè si necessites reformes, si necessites canvis, a Badagrés ho tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris, perquè té les últimes tendències al disseny. Qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badagrés.com o truca ara al 933-950311. Badagrés amb el Badalona. Badagrés!
7: Badagrés.
9: Badagrés.
7: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
2: Primordial, marcar aquest gol abans del descans, perquè és el que deia el Jordi. El Badalona està fent mèrits, ha tingut dues o tres ocasions per marcar, moltes aproximacions, i està clar que per veure amb optimisme la segona part, que serà molt dura, sí, en l'aspecte de la calor, doncs aquest gol t'ha de donar ales.
8: Primordial, però recordem que contra el Cornellà es va marcar els tres a la segona part, o sigui, seria molt important, sobretot per com estan en el partit, Ramon, perquè el Badalona està fent tots els mèrits, està fent tot el que ha de fer per poder aconseguir aquest primer gol. I veiem moltes queixes del Compost en una acció que des d'on estàvem nosaltres es veu bastant clar que estava caient desequilibrat abans de que arribés la interferència de Tom en la jugada, i continuen les protestes al mig del camp.
2: Sembla, doncs, que ja en aquestes protestes, insisteixo, però encara estan els components del cos tècnic del Compostela parlant amb l'àrbitre, no?
6: Sí,
2: no m'equivoco, vaja.
6: Al camp està també un membre del Badalona ara mateix parlant amb els àrbitres. Suposo que es queixaven de la mateixa acció que abans, però, evidentment, no ha estat tant com pel que s'ha format, sobretot a la banqueta. Han sortit esbojarrats els tècnics. Això és raó de més del que estem comentant. El Compostela està nerviós. El Compostela està veient que el Badalona està sent capaç de tancar-los a la seva pròpia àrea i de formes molt diferents, tant pel mig com sobretot també a través de centrals laterals, estan sabent no només, com deia el Jordi, no només posar-les, sinó també que acabin amb rematada. Ara mateix a l'equip no li està sortint la definició, no està acabant saber de convertir aquestes ocasions en gols, però més enllà d'això està sent molt superior, i a la banqueta del Compostela hi ha nervis ara mateix.
2: Doncs li queda un quart d'hora a la primera part, perquè ara serem al 33, això reprendrà, sí, però segurament s'afegiran uns 3 minuts.
8: Sí, sí.
2: Molta gent es protegeix del sol, és que déu-n'hi-do la calorada que està fent aquí al Municipal, en un estadi que està no ple, però pràcticament amb 3.500 persones aquí a les graderies.
8: Fa calor, Ramon, però es porta molt millor quan veus que el Badalona està donant-lo tot al camp, eh? Veus, sí, que els jugadors estan exprimint-se al màxim, no s'estan deixant res, continuen atacant, continuen pressionant, continuen defensant, i això doncs anima que si els jugadors passen calor, doncs home, també nosaltres podem passar una miqueta de calor, no?
2: Serà Gerard De Marco qui la posi en joc. Hem creuat el 33 d'aquest primer període. I tornem.
8: Intentar aprofitar aquesta pausa d'hidratació per recargar piles i continuar amb la mateixa intensitat. Està fent un gran partit el Badalona.
2: Ha rebut entre línies Gerard De Marco, deixa per Josu. Josu, entre línies per Robert Simón, trenca pel mig, Robert Simón, la posa per Pol. Aquest per Diawara, Diawara, Diawara! Cobo! Una altra vegada.
8: Una altra vegada, Cobo, que està molt segur, i el Badalona arribant. No sabem què passarà al Compostela de la segona part, però estem veient que aquesta línia de 4-4 no està del tot ficada perquè es puguin veure, perquè no hi hagin espais que està trobant el Badalona per poder gestionar la pilota. Molt bé, Robert.
6: Ara Robert el que ha fet ha estat posar el cap perquè aixecava a la cama un futbolista al Compostela, ha anat al terra, se li ha xiulat falta, acaba de guanyar l'acció també Robert Simón, que ha estat valent i que ha sabut també interpretar el que necessitava la jugada per saber que li xiularien falta segur, és a dir, fent el que ha fet era impossible que no li xiulessin.
2: I va Robert Simón deixar per Manrique, Manrique per la posició de Marco Martínez, Marco Martínez obre per Juaco, Juaco a la banda esquerra al mig del camp, toca per Marco Martínez, 34 i mig de la primera part. La gent expectant aquí al Municipal.
8: El veure les fotos, no? El veure com quan el pilot està esquerra, Tom està molt sol en dreta, intentar trobar aquests espais intermitjos, el Badalona que no desespera, i de veritat és que aquesta és una primera part molt bona. Està fent el que ha de fer.
2: Juga Marco Martínez. El Compostela que ara intenta aguantar en territori propi. És Josu, el Badalona remena la pilota.
8: Ja veiem Manrique. Com pràcticament s'obliga que sigui una línia de 5. Si és que no ha hagut canvi de sistema en aquesta pausa de hidratació, ja veiem pràcticament 5 jugadors del Compostela. Sap que s'ha variat aquesta línia de 4, John, eh?
2: Marco, que prova una diagonal a la banda esquerra per Gerard de Marco, perdó, Manrique. No hi arriba Gerard de Marco, però ha de pressionar. Ara és quan ha de pressionar Badalona. És molt fàcil dir-ho, no? Fer-ho, però...
6: És el que deia Jordi, ara, els canvis també que hi ha hagut. És curiós perquè aquesta pausa que s'ha generat per la hidratació també és una pausa en què es poden canviar coses al partit, perquè té la capacitat l'entrenador de poder fer-ho, i això, no sé Jordi com creus que afecta el partit, però segur que té afectació.
8: Molt bé l'àrbit, en aquesta acció, perquè trigava tant que l'ha donat el saque de banda cap a favor del Badalona.
2: Robert Simón t'ajuda des de lluny.
8: Calma. I sí, tens tota la raó, John. Com a entrenador, a mi m'encanten les pauses d'hidratació perquè et dona temps a poder gestionar i a modificar el partit.
2: Home, no deixa de ser un temps mort, no?
8: Exactament, és un temps mort. Per respectar-la, no sé jo si ajuda o no ajuda.
6: I de fet, també, el que passa en aquestes pauses és que els jugadors poden recuperar una mica i, per tant, el futbol pot tenir sempre més intensitat, que és el que ens agrada, és el que volem. Per tant, hi ha gent que a vegades ho critica, jo crec que fa bé al futbol en el sentit de que pot haver-hi més minuts de molta intensitat.
8: Sí, i que pels entrenadors ens permet, doncs, això, poder ser més participatius. Això és bo? No ho sabem, perquè a vegades també la locura dels partits també agrada, no? Però jo com a entrenador, a mi, evidentment, donen sempre pauses per poder corregir i modificar els meus jugadors.
2: A punt d'arribar al 37 de la primera part. Ja sabíem que això no seria gens senzill. 0-0 en el marcador. El Badalona, almenys un golet, se l'ha merescut, fins
8: sí,
2: ara.
8: Totalment, Ramon. És que jo crec que l'únic que se li pot aixecar al Badalona com a part negativa és que no ha tingut l'encera a porteria, perquè les ocasions s'ha tingut.
2: Pilota llarga, buscant a Carlos López.
8: Per sempre és molt important en aquestes accions una ajuda per davant. Marcar per darrere, però una arribada davant, perquè si tu plantes bé la pilota, utilitzes els cossos.
2: I ara, mira, vaig jo a servir, imagina't tu. Clar, és que serviràs tu o serviré jo.
6: Sí, protesta i molt al sí, Municipal, que
2: li estaven dient a Ricky Mangana, que estava a l'altra banda, que vingués a servir des d'aquí.
6: Sí, clar, sí. O puc anar baixant jo des d'aquí, xinutxano, i...
2: Al final serà Balín, i aquest i segurament no té la possibilitat, i ara al darrer en tocar... Semblava que havia estat de Marco, no? Ara ha tocat un jugador del Compos, a mi m'ha donat la sensació, eh? Però bé, no ha protestat,
8: Poquet,
2: eh?
8: No passa res. Seguim. Continuem, vamos.
2: Marco Martínez deixa per Manrique. La té el Badalona, ara pressiona més amunt al Compos. Robert Simón. Gairebé 38, Diawara. Diawara per Robert Simón. Robert Simón la posa enmig del camp. A veure si la té Pol Júnior. Toni La Rosa, salta, però contundent. Kiko López. I arriba Marco Martínez, Pol Júnior, la deixa per Juaco. Bon retall de Juaco, la toca per Gerard de Marco. De Marco per Juaco, pilota que se'n va fora de banda. 38 de la primera part, 0-0, necessitem un golet.
8: Kiko López és el jugador que s'ha d'evitar en aquestes entrades. El veiem molt segur, molt gran, amb un porte bestial com a defensa central. Intentar atacar les zones on ell no pugui estar, perquè se li veu molt segur en aquestes disputes.
2: És Manrique. Manrique obre a l'esquerra del cercle central, creua la separatòria Marco Martínez, deixa per Josu. Josu la posa per Diawara. A veure si arriba Diawara, sí que hi arriba. La toca de primeres per Robert Simón. Robert Simón a veure què fa, toca curteta per Bermu, Bermu per Robert Simón. Llàstima, s'han fet nos entre ells, eh?
8: Sí, cuidado.
2: Se l'emporta Carlos López, falta de Robert Simón. Falta de Robert, sí, de Bermu, perdó.
8: Molt bona falteta de Bermu des d'aquesta acció, perquè muntaven una contra. És veritat que el jugador del Compost també, quan nota el contacte, es deixa caure per agafar aquests segundets, però cuidado quan ens desordenem, que és difícil després.
6: Clar, de fet, el que passa aquí també és que ho estàvem a la banda. De fet, l'equip el que no pot fer és encaixar un gol, perquè això sí que et tronca tots els plans. I en aquest sentit està atentíssim el Badalona, no només per defensar, sinó quan té la pilota, per estar sempre a sobre dels futbolistes del Compostela amb aquestes vigilàncies, i això és imprescindible per intentar no encaixar gol i per tenir una molt millor actitud defensiva i sobretot que et surti millor el que planteges defensivament que el partit d'anada.
8: És que jo no recordem cap aturada de Víctor més enllà del xut aquest que han fet des de 50 metres per veure si hi havia sorpresa.
6: Hi ha hagut una que l'ha hagut d'atrapar amb una pilota que quedava mig morta, que ho ha intentat des de molt lluny, però res, és que no ha generat perill. Només ho ha fet amb aquestes espècies centrades des dels serveis laterals, però és que no ha fet res més ofensivament al Compostela.
2: La té el Badalona, 40 de la primera part. Haurem d'arribar al 48. És Marco Martínez. Ve a rebre la banda esquerra Toni La Rosa. Molt marcat.
8: Els primers controls són molt difícils en aquest camp, Ramon. És molt complicat.
2: Toni La Rosa, que està pràcticament emmanillat,
8: I és un camp que provoca, per la manera que té jugar el Badalona, afavoreix el sistema defensiu, perquè sempre has de donar un toc més per controlar la pilota. Molt bona.
2: Penetra pel mig, Manrique, deixa per Juaco. Juaco xuta fora. No li ha sortit bé. No li ha sortit bé, però era bona.
8: Era molt bona l'acció. Molt bé Manrique conduint i fixant defensa. Al final s'acaben tancant, obres fora, i Juaco, que en aquestes accions és molt perillós, s'ha anat molt massa dalt la pilota.
6: I Juaco està sabent interpretar molt bé el partit, sobretot està sabent interpretar quan l'equip el necessita per fora i quan el necessita per dins. Està apareixent per moltes zones del terreny de joc i, a més, ho està fent amb encert. No ara amb aquest xut, evidentment, però és un futbolista que avui està finet i també està amb ganes de reivindicar-se i de fer un cop de punt sobre la taula, com ja ho ha fet a molts partits.
2: I arriba Josu, falta, home. Sí, sí.
8: Que bé, Josu.
2: No, és que...
8: Que bé, Josu, que bon jugador és, Ramon, Quina qualitat té, com condueix, com sap per on s'ha de ficar, s'ha de deixar caure, aquí el falteta, i ell la provoca molt bé, Josu.
2: I va dir-ho ara, li fa el desdoblament per la banda Robert Simón, que bona. Robert Simón fa la centrada a l'interior de l'àrea. No hi ha ningú en aquella zona.
8: L'acompanyament de La Rosa, sí. No? Potser ha d'estar una miqueta més com a mitja punta que no com a segon punta tan fixat amb centrals.
2: Cuidado. Per a part, Carlos López, passada entre línies.
8: És que Manrique, és rapidíssim.
2: Sí, que força al servei de porteria. Servei de porteria, s'enfada el jugador del Compos.
8: Servei de porteria.
2: Sí, sí, no sé.
8: Ha semblat una molt bona acció defensiva, córner.
6: De fet, hi ha hagut...
8: No, res. Siguen, no?
6: Sí, sí, hi ha hagut moltes protestes, però bé, res, aquí no hem vist res. Des d'aquesta cabina em sembla fenomenal.
2: Josu, té a la dreta Robert Simón. Obre per Diawara.
8: Molt bé.
2: Diawara, torna. Vèrtex de l'àrea. Continua Diawara, banda dreta. Continua Diawara, banda dreta. Fa la centrada, la posa, el primer pal, la rematada a La Rosa. Un altre cop Diawara. Insisteix al Badalona. Fora de joc. Fora de joc, ha xiulat el jutge de línia.
8: Estrany, perquè pensa que havia sigut Kiko, el propi defensor, que havia rebutjat aquesta centrada, com per pitar fora de joc, però una altra molt, molt bona acció. Torno a dir, Ramon, intentar evitar la parcel·la de Kiko, perquè és molt gran, està molt segur en aquestes accions defensives i és millor buscar qualsevol dels altres centrals. Fins i tot diria que moltes vegades intentar buscar pilotes més penjades perquè les disputi Valin, que és un jugador bastant baixet dintre de l'àrea.
6: I el Compostela fins ara no ha servit una vegada en curt, eh? Totes les pilotes en les que reinicia el joc van en llarg.
2: La pilota surt fora de banda, servirà el Compost. 43 i queden 5 minuts per arribar al descans,
8: 5 minuts, que seria molt interessant poder fer, no decisiu, però sí interessant poder fer.
2: Sí, interessantíssim, home. Sí.
8: I de Jan de Valim, que segurament no sigui el jugador més alt per defensar accions descentrades, però sí és un jugador molt ràpid, molt bé l'àrbit.
2: La groga, la primera del partit.
8: Perquè ja l'havia avisat anteriorment, en diferents sacades de banda.
6: Doncs ha volgut forçar la màquina i és el que deia el Jordi. Aquí els jugadors han de saber interpretar fins quan poden apretar i ara, de fet, ell sap que té la targeta i està tornant a apretar.
2: No, sí,
6: i l'àrbitre
2: sí.
6: Li està dient que o serveixi o li treu la vermella. Vull dir que no tindrà miraments, servirà Valin des de la banda dreta i hauríem de recordar-li a Valin que, entre d'altres futbolistes, té davant un tal Juaco. Vull dir que anar amb targeta en aquest partit no crec que li convingui massa, tot i que li hagi servit per perdre temps.
8: S'ha de trobar-lo al Badalona buscant-lo perquè té una targeta groga. S'ha de buscar intentar situacions d'un contra un, perquè no pot, està obligat a no fer falta amb possibilitat de targeta.
6: Per cert, és la primera targeta del partit. L'ha vist un jugador del Compostela. De moment, la resta, doncs, sense notícies.
2: D'aquí a no res, entrarem en temps... Atenció, Bermo, que es complica una mica la vida, però Déu-n'hi-do. Oh, marxa, Bermo, falta i targeta, home! I aquí això és tarja i la perdona. I aquesta... Això és tarja i la perdona.
8: I aquesta seria targeta clara, que si no l'ha tret és perquè l'ha tret abans per perdre temps, però aquesta és claríssima. Braves. Claríssima, Ramon. Claríssima.
2: Perquè primer Bermo corre un risc de perdre la pilota, però després se'n va de 3 no, és... i el traven per darrere.
8: Ramon, targeta claríssima.
5: I de fet, deixa'm dir que des de la banqueta del Compostela estan perdent el cap perquè han sortit a protestar aquesta falta. Quan el que s'ha de protestar és una targeta que és claríssima i que l'àrbitre no l'ha tret, doncs no, els del Compostela dient que no era ni falta. En fi, la picada al Badalona.
2: 44 i mig, primera part. Entrarem en temps afegit, d'aquí no res. I va Josu, la penja buscant a Pol Júnior, la defensa del Compostela és bona. I va Diawara, Diawara que trenca pel mig, Diawara que s'equivoca, però deixa per Manrique, Manrique que salva el servei de banda, és out a favor del Badalona, ho protesten absolutament tot.
8: Tot, des del primer minut.
2: Temps afegit, John.
8: Entenc que és la tensió de lo que t'estàs jugant, però masses protestes.
5: Estem a punt de saber el temps afegit, ens l'ensenyen ara mateix, 3 minuts, per tant, arribarem fins al 48 en aquesta primera part, 3 minuts per marxar al descans, almenys amb 1-0.
2: I va Gerard De Marco, la posa per la Rosa, el control no és bo de Toni La Rosa, llàstima.
8: Era boníssima, De Marco per fora, obrint entre línies, entre el central lateral, i ja llàstima el control de la Rosa, perquè es podia haver plantat sol davant del porter. Li està costant entrar una miqueta de la Rosa, esperem, factor com l'altre dia, no?, que vam dir que no rebentava potser millor de cap i va marcar un golazo de cap. O sigui, no està entrant massa, a veure si la segona part és clau.
5: Crec que hem de seguir dient-li coses dolentes a Toni La Rosa.
8: El contragafe, anem a utilitzar.
5: A veure si ens escolta i s'inspira de cara al partit d'avui. De fet, ens comentaven diferents aficionats.
2: Atenció, Pol Júnior, se'n va Pol Júnior, error defensiu, Pol Júnior, interior de l'àrea. A veure què fa Pol Júnior, Pol Júnior, Pol Júnior, Pol Júnior, Pol Júnior, que xuta la pilota, que rebota entre dos adversaris, i arriba Robert, a Robert el traven, continua Robert, continua Robert, continua Robert, la deixa per Juaco, Juaco que xuta... Fregant el pal dret de la porteria de Cobo.
5: Ocasió claríssima, Ramon, la que ha tingut el Badalona, perquè a més l'ha tingut en diverses ocasions. Ho intentava primer Pol Júnior, retallava l'interior de l'àrea, la pilota finalment, que no podia acabar de dirigir la porteria. Ha estat estranyíssim perquè el rebot semblava impossible que li anés a un futbolista del Badalona, però allà era Robert Simón per intentar-ho. Al final l'ha tingut Juaco, l'ha tingut Juaco claríssima, la pilota fora. El Badalona ha estat a punt de fer el gol que necessita abans de marxar al descans.
2: La treu Bermo, l'envia fora de banda. Anem al 46 i mig. 46 i mig de la primera part. Li resta un minut i mig. I el Badalona, que n'ha tingut 3 de clares.
8: 3 molt clares, Ramon, cert. I el Compost, que fent un partit que no està trobant-se gens còmode, però que el millor que està traient és que el resultat continua 0-0.
2: I va Diawara, i aquesta pot ser bona, perquè va Diawara, surt el porter, s'equivoca, envia la pilota fora, no s'equivoca, de fet ha aconseguit fer el que volia i el correcte. Juaco, deixa per Robert Simón, pot ser la darrera acció d'atac del Badalona en aquesta primera part. Bermo té a Robert Simón a la dreta, a veure què fa Bermo, obre per Robert, a veure si Robert troba l'opció de fer la centrada, si en línia de fons, fa la centrada, és servei de banda favorable al Badalona, punta dreta de l'atac, 47 i mig.
8: Igualment el Badalona
2: va Diawara, Diawara per Robert, dreta, Robert la posa a l'interior de l'àrea, la treu la defensa, continua apretant el Badalona, Marco Martínez, que xuta des de lluny, la pilota dividida, a Marco, que se l'emporta en part davant, contracop del Compost, i va Manrique, que tapa perfectament, és Guisande, la passada per part a part, para part, que és molt hàbil, para part, però que ve Manrique, que ve Manrique, que ve Manrique, traient la pilota, la deixa per Juaco, acabarà la primera part, l'àrbitre que no sé si deixarà continuar, Juaco deixa per Robert Simón, Robert Simón la posa, l'àrbitre diu que no hi ha temps per més en aquesta primera part, la demana Ballosu, acaba la primera part a l'estadi municipal, evidentment encara tot està obert, però és difícil, Badalona 0, Compostela 0.
5: Marxen ràpidament els futbolistes cap al túnel de vestidors a intentar refrescar-se, a intentar seguir amb el pla de partit, perquè de moment li està sortint, però tenint una mica més d'encert que li serveixi per almenys encara generar més nervis sobre el Compostela. Marxen ràpidament tots els futbolistes. Veig també alguns signes de cansament, per exemple, Bermo es retira del camp. Molt, molt cansat després d'aquesta primera part en la que ha hagut de fer un gran desgast físic, més enllà de la calor, que també avui apreta i molt a l'estadi municipal. Es retiren també els futbolistes del Compostela. De moment, 0-0 el marcador. Espera una segona part apassionant per endavant.
2: Què dius?
8: Bueno, una llàstima al 0-0, perquè jo crec que el Badalona ha fet tot el que havia de fer, però no és moment encara per desesperar. Ara sí que tenim, és clau, els primers 10-12 minuts, Ramon. Aquí sí que si passen els primers 10-12 minuts i el Badalona no és capaç de ficar un gol, comença a ficar-se molt complicat. Comença a ficar-se molt complicat, però com a espectador, com a entrenador, com a algú que estigui analitzant el joc, el Badalona està fent el que ha de fer.
2: Molt bé, doncs, dit això, us deixem ara amb els companys dels serveis informatius de Ràdio Ciutat de Badalona. Nosaltres que tornem d'aquí uns minutets, no cal dir. Esperem que hi hagi molta emoció en aquest partit de tornada d'aquesta tercera eliminatòria. De moment, el Badalona, que no seria equip de segona federació, ho seria el Compostela, però queden 45 minuts, veurem què passa. I tornem d'aquí uns minutets des de l'estadi municipal.
9: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
11: El partit del Badalona.

0: havien passat l'estiu.
1: La nostra preocupació també està molt directament relacionada amb la necessitat de que és una obra molt especial en un entorn molt especial com és el canal, en el que els veïns també ens estan demanant que siguem molt curosos i, per tant, estem aprofitant tota aquesta avinentesa per fer uns estudis també complementaris a que millorin a tot el que és l'aspecte estètic.
0: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres es van començar el febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Ara, però, el calendari s'ha revisat. Les tasques es reprendran previsiblement a principis de setembre i es treballa amb l'objectiu d'acabar el viaducte a finals d'any. Posteriorment, el trasllat definitiu de la via ferroviària, condicionat a la disponibilitat d'ADIF, es podria executar a finals de gener. Irídia ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi contra l'alcalde Xavier García Albiol per referir-se a un detingut com a escòria humana, revelar la seva nacionalitat i difondre la seva imatge a les xarxes socials. En la seva publicació a Instagram, Albiol també va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans avisa que aquestes manifestacions poden incitar a l'odi contra un col·lectiu pel seu origen. Per això, ha demanat a la Fiscalia que obri una investigació. Segons la denúncia, els fets es van produir aquest dimecres després que la Guàrdia Urbana de Badalona detingués un presumpte responsable d'un delicte de furt. L'alcalde va publicar la fotografia de l'arrestat emmanillat a la part posterior d'un vehicle i el vinculava a una estrebada a una dona de 81 anys al barri de Llefià. Irídia assenyala que en un sol dia el missatge va acumular més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. Segons l'entitat, el nombre d'interaccions, sumat al fet que l'alcalde és una autoritat pública i que el seu compte té una gran repercussió mediàtica, evidencia l'àmplia difusió que ha tingut aquest contingut. A més, l'escrit apunta que en publicar la fotografia on es podia veure el rostre de la persona, Albiol hauria menys tingut el dret a la presumpció d'innocència de l'home. Els veïns del carrer Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Badalona, afirmant que se senten durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La Generalitat, en un escrit, assegura que és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del centre pateixen un soroll constant i molest tant de dia com de nit d'un tren de proves, assegurant que s'afegeix als enrenous permanents al pàrquing de l'estació i la música alta i els botellots que es produeixen en aquest espai. El problema s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o passar calor dins de casa. Així ho explica la veïna Manuela Ocaña.
2: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que es, son algunos edificios, pero es que bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que tienen que haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
0: La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Una de les veïnes, Sílvia Palau, ofereix una possible solució traslladant el tren a una zona sense habitatges. L'escoltem.
3: Nosaltres hem demanat que aquesta via morta continua, s'allarga fins gairebé la zona de les naus de Granland i que hi ha espais, hi ha zones que no hi ha habitatges i que aleshores les posessin allà, no? I no ens fan cas.
0: Els veïns han presentat queixes formals a l'Ajuntament, a la Generalitat i a Renfe. D'una banda, la Generalitat explica en un escrit adreçat als veïns que es tracta de proves puntuals i concretes necessàries per garantir el correcte funcionament. Igualment, lamenta i és conscient dels inconvenients, però també apunten que treballen per minimitzar l'impacte acústic d'aquestes actuacions. Des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que també miraran de minimitzar les molèsties de les proves. Part del personal bibliotecari de Badalona s'ha sumat a la vaga de biblioteques de Catalunya. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla de biblioteques prevegui nous equipaments i més personal. És la primera vegada que aquest col·lectiu s'organitza conjuntament per reclamar una mesa sectorial pròpia que reconegui la professió i permeti millorar les condicions laborals dels bibliotecaris. A Badalona, les biblioteques de Canyadó, Pomar i Sant Roc s'han adherit a la vaga tancant alguns dissabtes. Les bibliotecàries denuncien que amb el creixement de la població i l'increment dels serveis que ofereixen existeixen les biblioteques, les plantilles actuals són insuficients. Precisament lamenten que els criteris que defineixen els requeriments mínims d'espai, personal, equipaments, horaris i fons documentals han quedat obsolets, ja que no s'actualitzen des de 2008. Pel que fa al salari, reclamen un augment que inclogui els complements per atenció al públic i la revisió de les jornades laborals de dissabte, així com de les compensacions.

0: Seccions horàries. Laura Solà és la delegada sindical de la CGT.
1: Exhaustes, sense mesures de conciliació, amb jornades laborals de fins a 11 hores, treballant fins a 6 jornades a la setmana sense compensació, i bàsicament aquesta no conciliació és degut a la necessitat d'estar cobrint constantment les baixes endèmiques de personal no cobert i la mancança ja bàsica d'aquest personal.
0: A Badalona, el Pla de Biblioteques de 2011 a 2025 preveia la creació de 3 noves biblioteques per donar servei a barris com Bufalà, Bonavista, La Salut, Llefià, Canyador i Casagemes, entre d'altres. El document també incluïa projectes d'ampliació de les biblioteques de Sant Roc i Pomar, així com el trasllat de la Biblioteca de Lloreda. Tot i que el pla establia que cada 5 anys s'havia d'ampliar o construir un nou espai, l'únic projecte que s'ha materialitzat ha estat la Biblioteca de Canyador Casagemes. Davant l'augment de la població i l'ampliació de serveis, les professionals consideren que molts equipaments han quedat petits.
1: L'hem d'una població de 260.000 habitants amb un servei bibliotecari de 6 biblioteques, quan els estàndards n'estarien demanant com a mínim 9. Llavors tenim biblioteques que a part no compleixen a nivell de metres quadrats ni a nivell de possibilitat de recursos humans de donar servei, absorbint un servei bibliotecari destinat a una realitat totalment diferent.
0: Actualment els sindicats del sector bibliotecari mantenen negociacions amb el Parlament. De moment, dimecres van acordar verbalment amb la Generalitat la revisió del decret que regula el sistema de lectura pública de Catalunya, que ordena i estructura les biblioteques públiques. Això és tot. Connectem de nou amb l'estadi municipal per seguir la segona part del Badalona Compostela, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
5: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: Està Antonio.
10: Està. Què li queries?
9: De Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: He llamat a la tele xorro.
12: Sí, però no.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, 2 capítols.
13: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
14: Manténgase a la espera,
15: sí,
14: gracias.
15: Sí, aquí estoy.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
16: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche escuchamos Radio Ciutat Badalona.
17: Et caduca el carnet de conduir?
18: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
17: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
18: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
17: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
18: Al costat de Pompeu Fabra.
19: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
20: El partit del Badalona.
21: Estem en directe aquí a l'Estadi Municipal de Badalona. Es preveuen 45 minuts intensos, 45 minuts amb una calor extrema, amb aquests pràcticament 32 graus, a més de la humitat, doncs, que provoca que la temperatura se senti com a superior, no? De fet, suposo que qui més qui menys, a les nits ja ho haureu notat a l'hora de dormir. Molta gent s'està protegint, molta gent s'està hidratant i molta gent encara confia amb la possibilitat que el Badalona es posi dins de l'eliminatòria, perquè un gol et posa dins de l'eliminatòria, però clar, quan abans sigui el gol aquest, que demanem millor, millor que millor. Jon Garcia, Jordi Ferrón, bona tarda de nou.
22: Què tal, Ramon?
21: Encara
22: bona tarda.
21: Hi confieu o no?
22: Home, no ens ha donat una altra opció l'equip, en el sentit de que, tot i que la pilota no hagi entrat, tot i que encara sigui un 0-0, tot i que tres gols sigui un món, l'equip no ens deixa una altra opció que confiar perquè ha fet un molt bon partit. De fet, hi havia un comentari una mica repetit durant aquest temps de descans per aquí al voltant, que era com és possible que el partit d'anada el resultat vagi a ser 3-0. És que és impensable veient aquesta tornada, però a vegades el futbol té aquestes coses i en aquell partit doncs les coses no li van sortir, va haver-hi molts errors defensius, l'equip també es desprotegia molt i no tenia aquella intensitat defensiva i aquesta concentració, sobretot de quan tens la pilota, també està tenint en defensa i sobretot amb aquestes vigilàncies, el Compostela feia contracops com volia, té molta qualitat a la zona ofensiva, una qualitat que avui no ha pogut posar sobre el camp i que sí va poder fer la setmana passada i sobretot també el Compostela va tenir punteria, tot i que n'hagués pogut fer més, però tot i això doncs va tenir punteria. Amb un Badalona que ara mateix està sortint al terreny de joc, pel que fa als aficionats, veiem les graderies que estan molt més buides que la primera part, perquè tothom ha anat a refugiar-se en aquestes petites zones d'ombra que tenim en alguns racons de l'estadi, i ara tot just quan han vist que sortien els futbolistes, tornaven al camp, l'equip els necessita. Espera una segona part apassionant per endavant.
11: Comencem a jugar contra el rellotge i això no m'agrada, perquè ens podem començar a ficar nerviosos. Ara sí que és necessari, Ramon, aquests primers 10, 12, 14 minuts, el marcar un gol, perquè si no t'has d'anar a l'heroica i l'heroica normalment no acaba de funcionar. Ja hem vist que el Compostela, les contres que fa són mortals, amb Guisande, que està sent una fletxa en aquestes accions. No han tingut moltes, ha sigut més una amenaça que no un perill real, però aquesta segona part que el Badalona ha d'arriscar més, s'ha de tenir molt de cuidado amb aquestes accions. Contra el rellotge, Ramon, per comencem a ser imperiosament necessari, fer un gol.
14: Doncs el Badalona que atacarà cap a la banda dreta, aquesta que ens va donar tanta sort el dia del Cornellà i que evidentment doncs és on està el gruix de l'afició escapolada més sorollosa, no? Tot i que avui quan l'equip ha fet mèrits perquè la gent apretés, ho han fet, i esperem doncs que aquesta segona part en aquest sentit encara sigui, si pot ser, més sorollosa, perquè és cert que és molt difícil, és cert que necessiten gairebé un miracle, però les opcions, el que demanem és que almenys hi siguin, que el Badalona faci un gol i que tota aquesta gent que ha vingut jo crec que s'ho mereix,
22: sí,
14: i que almenys doncs se'n vagin contents, passi el que passi. No?
22: És vital l'afició, perquè hi haurà un moment en el partit, a la segona part, a la que les cames fallaran, perquè és impossible que això no passi, i en aquest sentit és molt important que l'equip es vegi amb opcions, que l'equip vegi que encara poden passar coses i que per tant han de seguir connectadíssims al partit, i que també l'afició no permeti que l'equip es desconnecti i que vagi doncs donant també el seu alè per empujar aquests futbolistes a intentar aquesta remuntada que sembla impossible, però que ens han donat alguns motius per creure-hi. El primer i més important, el que ha fet els primers 45 minuts, i el segon, doncs, el precedent, que és el partit contra el Cornellà. Un partit, recordem, en el que la primera part va acabar 0-0 i amb molt pitjors sensacions que el que hem vist en aquesta primera part.
14: Hi ha algun problema? Perquè veig que l'àrbitre li ha dit al delegat del Badalona que sembla que hi ha un problema a la xarxa, no?
11: Això sembla que està
14: molt... Sí, és curiós perquè aquest problema suposadament a la primera part no hi era.
11: Sí.
14: Algú haurà foradat la xarxa al descans?
11: Tot el que sigui que es revisi abans de que comenci el partit, no hi ha problema, Ramon, perquè això no s'allargarà més de 10 que... No serà pèrdua de temps, ja. Però sí que és estrany que es donin compte ara i no la primera part, perquè jo no he vist a ningú trastellant la porteria en aquest mig del camp, en aquesta mitja part.
14: Doncs aquesta segona part que trigarà un parell o tres de minuts més en començar, el jutge de línia ha apreciat una anomalia a la xarxa del gol sud d'aquí de l'estadi municipal de Badalona, la que està tocant l'entrada principal. El Badalona cada moment presenta el mateix 11 amb el que ha començat el partit, també el Compostela, amb el Badalona amb Víctor a la porteria, amb Robert Simón com a lateral dret i Gerard de Marco com a lateral esquerra, Marco Martínez, Chaim, Enrique, parella centrals, Bermu i també Josu, els dos homes referents al mig del camp, una línia de tres per davant amb Juaco per l'esquerra, Toni La Rosa a la mitja punta i Diawara per la dreta, i Pol Júnior en punta d'atac. No sé si posat el 5 minuts 5 o 10, si no hi hagués cap gol, per exemple, no sé si sou partidaris de fer algun canvi, o què creieu que pot fer Miquel Azparren?
11: El tema és que és difícil fer un equip més ofensiu que el que està ara mateix dintre del camp en el Badalona. Recordem que de la línia de 4 ja tenim un extrem de lateral, que és Robert. En el mig del camp dels dos pivots tenim un que és més una mitja punta que no un pivot, com és Josu, i a dalt tenim quatre davanters. Jo crec que serà més jugador per jugador en cas d'algun tipus de cansanci.
21: Començarà la segona part aquí a l'estadi municipal. Ja es mou la bola. 45 minuts per pensar en la remuntada.
0: Et caduca el carnet de conduir?
1: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
0: No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
22: I, de fet, comentàveu aquesta possibilitat dels canvis mirant a la banqueta. De moment encara no ha sortit d'escalfar ningú, però segurament ho faran en pocs instants. Mirant a la banqueta, jugadors ofensius. El Badalona té ara mateix a Pimentel, que segurament seria el gran nom. La resta, un Albert Ruiz, que ha estat una mica irregular des que ha arribat a l'equip. Asso, que tot i que ha tingut un paper crucial aquestes últimes jornades, segueix sent un jugador també molt jove. Per tant, segurament el gran nom seria Pimentel, perquè és que la resta avui estan ara mateix sobre el camp.
21: I encara, si pot ser, quan més millor, a Balint, no? Lateral dret.
22: Sí, perquè recordem que té targeta, per cert, parlant dels canvis i les possibilitats, el primer que surt a fer exercicis per part del Badalona és Albert Ruiz. Veurem si això es transforma en que entri al terreny de joc o no.
21: I va Tom Diawara. Li fa el desdoblament per la banda Robert Simón. La gent continua animant. Marco Martínez. Continua sent un espectador més Víctor López, el porter del Badalona. Marco Manrique a la dreta, tot el Compostela cada cop, Jordi, amb més bloc baix, eh?
11: Sí, intentar ajustar les parts mitges entre línies, on el Badalona a la primera part ha fet molt de mal, intentar sentir-se segur en les accions directes o les segones accions, que crec que és el més va fallar el Cornellà, el darrer partit va propiciar la remuntada del Badalona, aquestes deixar que s'entressin tan fàcil i que agafis les segones jugades els jugadors del Badalona, i de moment veiem un Compostela que ha donat uns passets més enrere però que trenca molt bé les línies, sabent que ara sí el rellotge va al seu favor.
21: Doncs ara la mitjana de gols va cada quart d'hora, no?
11: Ara torno a dir-te, Ramon, si no marquem en els primers 10-12 minuts la cosa se'ns complicarà i bastant, perquè comença a ser missió impossible.
21: Bé, no sé, què penses tu que pot fer Azparren John si els canvis poden arribar aviat? O...
22: No sé si aviat, ha sortit també a fer exercicis, dèiem abans que sortia Albert Ruiz, surt també Pimentel i surt també Asso, dèiem que són els tres noms ara mateix que tindrien més opcions d'entrar. El que passa és que l'equip està funcionant i fins que no faci la sensació de que hi ha cansament, de que necessites alguna cosa diferent, jo seguiria amb els futbolistes que hi ha sobre el camp, perquè t'estan demostrant que estan fent un bon partit i que són capaços de generar ocasions. Sí que potser es podria retocar alguna cosa a la punta ofensiva, ho comentava amb Toni Larrosa, no està acabant de tenir el seu millor partit, i Pol Júnior tampoc, tot i que no sigui un jugador, potser el futbolista més tècnic, i segurament la seva feina és una altra, però potser aquí sí que es podria tocar alguna cosa, Pimentel, per exemple, per veure si té un punt més d'inspiració i és capaç de fer el primer gol. Però jo, pel que és l'esquelet de l'equip, l'estructura fins ara està funcionant.
11: Sí, i si en algun moment has d'intentar fer un joc una miqueta més directe, doncs ficar més centímetres dintre de l'àrea, no tenir una segona punta més que no una mitja punta, per si s'arriba a les bandes i poder fer les entrades, acumular una miqueta més de gent en zones de remate. Veurem els primers minuts que es vegin de termòmetre.
21: Atenció, perquè no hi ha... Sí, hi ha fora de joc. Ja fora de joc, el davanter centre, Carlos López.
11: Sí, semblava fora de joc, venia de la
21: que
11: posició...
21: Diu que no.
11: Recupera posició, però jo crec que l'inici de la jugada ahir ve corrent cap al camp i sí que està fora de... Per mi, fora de lloc.
21: La puja amb Enrique, 3 i mig, segona part, 0-0. Això no es mou, eh? El marcador no es mou.
11: I el pitjor de tot és que tu dius, no es mou. Sembla que el ritme hi ha baixat una miqueta i aquest ritme en aquests primers minuts no ens ve bé, no? Ens ve ara. Això,
21: la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rematada fora. La rematada es paró de Pol Júnior, se'n va fora, desviada.
11: Era molt bona l'acció, era molt bona l'acció en un minut molt similar al gol que va fer Josu contra el Cornellà. Això s'ha de buscar.
22: Justament a l'inici d'aquesta segona part, gran jugada del Badalona, quina passada ara sobre la rosa i quin control ha fet també el futbolista del Badalona. Li ha enviat una pilota a Pol Júnior que li anava una mica endarrerida i ha trobat aquest recurs mig d'esperó per intentar enviar la pilota a la porteria. Ha marxat molt a prop del pal en aquesta porteria on els aficionats aficionats
21: atenció,
22: que hi ha
21: darrere
22: de la porteria
21: la pilota del Compost, que xuta des de lluny fora. Ho ha intentat Guisande, té molta veterania, Guisande.
11: Guisande és rapidíssim i el que ha dit Joan a la primera, la que tenen qualsevol opció de tirar a porteria, no s'ho pensa el Compostela, eh?
21: Estan parlant Miquel Azparren i Xavi Jiménez i no sé si és sobre algun canvi, eh?
11: al final, quan un entrenador estàs ahí, el que busques sobretot són opcions, i vols que el teu segon o els teus ajudants et donin... Tu estàs fixant en el partit i que et donin diferents opcions perquè tu puguis escollir la que pugui ser més adient. Imagino que Xavi Jiménez estarà comunicant què veu ell que es pugui fer per canviar.
21: Joaco, retall, són a tres quarts. La centrada a l'interior de l'àrea, la treu la defensa. No hi anava ningú a la rematada, se l'emporta per part del Badrona.
11: Cuidado, aquesta és bona. Deixa
21: per Josu, aquesta és bona. I va dir a Guarachuta, Josu! L'aturada, la rematada! Atenció, sí, perquè hi ha hagut unes possibles mans a l'interior de l'àrea. És Robert Simón, Robert Simón, que fa la centrada un altre cop, la pilota queda solta, i va dir a Guara, Diaguara, que vol xutar, la posa pel mig, entrava la rematada, Pol Júnior, no hi ha falta, demanava una falta als jugadors del Compos, demanava una agafada a Josu. I el públic que torna a anar amunt, joc interromput aquí al municipal.
11: L'àrbit s'ha desentendido totalment de l'acció, eh?
21: Totalment.
11: Claríssima, claríssima, que en Bar seria penal, claríssim, perquè és molt heavy. Després, un parell de patades de jugadors al Badalona dintre de l'àrea intentant quedar-se amb la segona acció.
21: Però
11: i ha dit,
21: literalment,
11: aquí no passa res.
21: Ho acaba de dir el Jordi, literalment, s'ha desentès de la situació.
22: Sí, sí, no n'ha volgut saber res i, de fet, s'ha format aquí una mica de trifulca perquè queia al terra un futbolista del Compostela que havia estat també protagonista de l'acció al final. Li deien també que s'aixequés, justament els jugadors també emprenyats perquè no se li havia xiulat el penal. El Compostela també ho ha aprofitat per fer una mica rebombòria que era a l'interior de l'àrea, que és una cosa que segurament ja els convé. A quina ocasió del Badalona i, deixeu-me dir, quin penal tan clar, quin penal tan clar.
11: Claríssim, i ho veurem en les repeticions i en els resums del partit, el veurem que és una agafada claríssima, que com que en aquesta categoria no hi ha VAR, doncs passarà com si res, però penal, evident i claríssim.
21: Gerard de Marco, Joaco, Joaco, Joaco, Joaco, buscava el canyo, que arriba a marxar. Algú sembla que no ha aparcat massa bé, eh? Ara hi ha falta claríssima de Gerard de Marco, demanaven tarja.
11: Quina llàstima, Ramon, sí, perquè han tingut dues aproximacions, sí, molt bones, eh?
21: Boníssimes. Per tornar a fer el primer, sí, i per tornar a creure.
11: A creure i creure en el miracle, sí.
21: Sí, sí.
11: És que realment, Ramon, tu comptes el partit d'avui i no és just que el Badalona vagi només empat 0-0, eh? No és just.
22: Gens. Vull dir, l'equip ha generat per fer un gol segur i segurament alguna cosa més. El que passa que ara tenim el cap a l'eliminatòria i aquests gols que són l'objectiu, però si fos un partit de Lliga, per exemple, jo crec que podríem dir que un resultat just seria un 2-0, si és que no ho veig una bogeria.
21: I va a veure, m'ho deixa per Diaguara. Se'n va Josu per la dreta, li fa la passada, no? Diaguara, que continua penetrant, continua Diaguara. Uf, l'agafada per Diaguara, falta.
11: Bona,
21: i tant,
11: bona
21: i tant, i tant, i tant.
11: Bona acció.
21: I tant.
11: Bona acció, i en aquestes, doncs, pujar centrals, intentar treure centrades, cuidado, treure ràpid, buscar Josu, que pugui... Ah, exacte,
21: clar,
11: aquí.
21: Josu, banda dreta.
11: Que pugui treure una bona centrada.
21: Central, Josu. Ai, molt tancada directament.
11: Massa tancada, sobretot perquè Cobo està molt segur, però sí, era l'acció, és buscar Josu, buscar els bons centradors i acumular gent. Havien pogut pujar centrals perquè era una acció de falta i ara, doncs, torna a replegar-se i intentar continuar a robar la pilota i continuar, i continuar, i continuar, no queda una altra.
21: Carlos López, eh?
11: Que bé, Carlos López. Quina feinada dona,
21: sí,
11: la defensa.
21: Falta sobre Robert Simón. És Víctor, el porter del Badalona. Aquí la tela deixa per Bermo. 8 a la segona part. Fent exercici d'escalfament Albert Ruiz i també Antoni Asso.
22: Sí, ho fan amb intensitat. També Pimentel, que estava fent exercicis. Ara mateix no està a la mateixa zona que els seus companys, però també segueix com a possible opció per si es necessiten canvis.
21: Ha caigut Tom Diaguara, recupera Josu. Josu se'n va pel mig, continua Josu, perd la pilota, llàstima. I Aguara, que vol recuperar, i ara troba espais al Compos amb Guisande, però que bé, ara la feina de dia Aguara, almenys impedint la transició per part de Guisande.
11: Guisande, que està molt cansat,
21: sí,
11: i no ha pogut tirar de desmarcada quan tenia metres per córrer, però ara mateix tenen també el Compostela que li està,
21: sí, clar,
11: passant
21: clar,
11: la
21: factura
11: de lo que estan defensant, perquè estan tot el partit defensant, i la calor que fa. Per a part, també el veiem mans a l'esquena, no? A la baixa esquena, per intentar agafar aire, i en una d'aquestes Badalona. Veurem.
21: Jo a Joaco. Joaco, banda esquerra, a veure què passa. Joaco, Gerard de Marco, al vèrtex de l'àrea. Gerard de Marco torna a combinar amb Joaco, busca l'1 contra 1. A veure si se'n va i troba la centrada, la posa, punt de penal. És Robert Simón, rep a l'interior de l'àrea. Robert Simón, que deixa per Bermo. Bermo se la prepara, la toca de nou per Robert Simón. Robert Simón l'aixeca, segon pal, el refús. No hi arriba a Diaguara, refús de la defensa.
11: S'ha de carregar l'àrea. Per això parlava, i John també deia, no, de l'entrada de potser una altra punta, no? Perquè moltes vegades tenim opció de centrada, però només tenim a Júnior com a únic rematador.
21: Ha avisat,
11: no?
21: Crec que Antoni i a Pime, no sé, almenys a un dels dos, eh?
2: Doncs ara mateix segueixen els tres fent exercicis. Ui, per cert, que Ujoso, el terreny de joc, s'emprenya molt perquè no li ha xiulat la falta, feia fins i tot un cop de puny al terra. El que sí que podem dir és que en aquest inici de segona part, fins ara, i compta perquè l'ataca el Compostela, però fins ara no havia generat tampoc perill al Compostela, estava dominant el Badalona.
21: I va Guisande, banda esquerra, encara a Robert Simón, ja perill. I va Guisande, Guisande entre dos, xuta Guisande desviat. A la dreta de la porteria de Víctor Deu de la segona part, 0-0.
11: El Compos surt amb un, dos jugadors, no surten més, eh? Els de més mantenen posició, saben que tenen el resultat de moment a favor i no intenten perdre mai la estructura defensiva.
21: I va Juaco. Celebro que la gent continua creient, eh? Pime, està a punt de sortir. I va Diaguara, ai, s'ha fet un control orientat massa llarg. I això fa que recupera la pilota del Compos, amb Guisande, que la mou pel mig, cap a la posició de Samu. Samu per a part. La pilota a la banda esquerra del mig del camp. Continua el partit, 11 gairebé de la segona part, 0-0.
3: I Ramon, deixeu que et doni un consell. Dona un nou aire a casa teva amb Badagrés. Decora les teves parets amb art internacional, revestiments murals, naturals, tèxtils, papers pintats o metàl·lics. Fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a viure com la llum juga amb els seus relleus al nostre showroom Badagrés amb el Badalona. Badagrés!
15: Badagrés.
23: Badagrés.
15: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
21: I la pilota que es torna a passejar. Hòstia, per davant de la porteria sense que ningú la xuti.
11: Per això s'ha de carregar l'àrea, Ramon, perquè ara mateix en aquesta acció s'ha d'haver-hi algun rematador. Ha passat a un metre de l'àrea, s'ha corregut tota la línia lateral de la porteria, només havia que tocar-la. Ha de continuar el Badalona.
3: L'equip necessita més presència a l'àrea i, de moment, pren accions a Azparren, està a punt d'entrar, com explicàvem, Eric Pimentel, s'està allargant una mica la jugada i, per tant, abans d'entrar, està acabant-se de refrescar i, Ramon, no entrarà només ell, sinó que també entrarà Asso. Per tant, serà un doble canvi, dos davanters centres, jo entenc que marxarà segur Pol Júnior i l'altre, un dels mitges puntes, per tenir més presència a l'àrea i sobretot que es puguin aprofitar aquestes bones situacions que està tenint el Badalona des de la banda.
11: Segurament sigui així, no? Si no hi ha cap lesió física de cap jugador, doncs els canvis més coherents serien el que tu has parlat, no?
21: Veurem, ara sí que, evidentment, estem parlant d'un miracle perquè recupera la pilota al Compos, eh? Se l'acaba emportant Uzal. Cuidado, Uzal que deixa cap a la posició de Guisande, però que ve Manrique, ha tapat. Un altre cop Uzal, Manrique no hi arriba. Guisande en metres. Desvia la trajectòria al Badalona. És para part, cobra la banda dreta per la pujada. Hi ha hagut unes mans a l'interior de l'àrea que demana, sí, sí. I ara doncs, hi ha hagut unes mans a l'interior de l'àrea.
11: Evidentment, mans claríssimes, però mans pegades, Ramon.
21: Sí.
11: Mans claríssimes, però mans pegades.
3: I ara hi ha hagut targeta groga per un futbolista del Compostela. Ara ho expliquem perquè abans es faran els canvis a les files del Badalona. Es retira Pol Júnior amb el dorsal 20, que marxa ràpidament perquè faci la seva entrada. Asso, el futbolista que del juvenil ha passat directament en aquesta fase final de la temporada a tenir un paper importantíssim amb el primer equip. Veurem com li va en aquest partit. I l'altre que es retira del terreny de joc, Ramon, és De Marco, al lateral. Per tant, l'equip treu un defensor i entra un davanter. Per tant, manté Toni La Rosa al terreny de joc i veurem com es reconfigura tot plegat. Suposo que l'equip passarà a tancar amb tres futbolistes.
21: I a
3: partir d'aquí... Però clar, un dels tres futbolistes és Robert Simón, no? O Vermo al central, ara ho veurem.
21: No, jo crec que...
11: Sí, sembla que ha sigut Vermo, no?
21: Vermo passa darrere amb Marco i amb Manrique. Seran tres centrals, dos carrilers i els mitges puntes seran tots ofensius. Els del mig del camp seran tots ofensius.
3: Per cert, es prepara també un doble canvi a les files del Compostela, es retira amb el dorsal 7 Armental, entra amb el dorsal 8 Maceira i també entrarà Goris amb el dorsal 16 i veurem qui es retira. Qui veig de moment que marxa és Carlos López.
22: al dorsal 9, que ja ha estat avisat i que, per tant, es retirarà també del terreny de joc. Per tant, canvis confirmats, es retiren Armentari, Carlos López, entre Maceira i Goris per part del Badalona, recordem-los, entre Aso i Pimentel, marxa al terreny de joc Marco i Pol Júnior.
21: Sí que necessitem ja un miracle, no? Un equip que no ha rebut 3 gols en tota la temporada, ara la Rosa, a la mitja punta, vol obrir a la banda dreta per Robert Simón, s'equivoca, la Rosa, la pilota surt fora de porteria,
4: s'arriba el compost. Comença a necessitar-se un miracle, Ramon. Comença a ser ja el miracle.
21: Sí, perquè és un equip, insisteixo, que no ha rebut 3 gols en tota la temporada. Sí que n'ha rebut 2 en 5 minuts, però no 3 en un partit. I clar, si li has de fer 3 en mitja hora, una mica més, doncs difícil. Però bé. Encara hi som, 59, 0-0. Marco Martínez toca per Víctor.
22: I veurem com es reconfigura l'equip, però de moment Bermo ha retrasat una mica la seva posició. Jo crec que l'equip tancarà, almenys en pilota, veurem què farà sense, però en pilota, de moment, tanca amb tres futbolistes,
21: Diawara,
22: en Bermo, en Marco.
21: Sí, Diawara se'n va de carriler per l'esquerra.
22: I Manrique, clar, Diawara i Robert Simón obren les bandes i tota la resta de futbolistes ha intentat generar perill per dins.
4: Jo és una miqueta com a l'organitzador, com aquest pivot que pugui donar una miqueta d'ordre, però dos puntes, dos mitges puntes i dos carrils, cuidado.
21: S'equivoca amb Enrique. S'equivoca amb Enrique, perd la pilota, la passada del compost per banda esquerra, la penetració de Maceira, que ha volgut resoldre d'una manera...
4: Ara ells tenen cames fresques per poder córrer, i han vist que entre Maceira i Goris ara muntaven la contra més per a part, que és el jugador que li dona una miqueta més de criteri. I un canvi doncs interessant per al compost, no? Per fer aquestes accions, estava molt cansat del compost, estava molt ben plantat, però no arribava gent a dalt, i ara ha ficat cames noves per intentar arribar en aquestes situacions, i el Badalona que ha de fer és carregar l'àrea ara mateix.
21: I va Tom, deixa per Toni la Rosa,
4: bona acció,
21: en el lateral.
4: Però centrades, que ara tens dos puntes, centrades, sí. Centrades.
21: Toni la Rosa
4: centrades.
21: Deixa per Diawara de primeres, aquesta pot ser bona, la sortida del porter que refusa... Una mica defectuosament l'envia fora de banda.
4: Sí, però veiem un Cobo bastant segur en aquesta direcció. O sigui, tot el que va prop de l'àrea petita és seu. Per això s'ha d'intentar ficar les entrades una miqueta més obertes, perquè fins ara Cobo està sent un porter segur.
21: Robert Simón, aquesta és bona per penjar-la. Robert Simón, la bon, centrada, un altre cop refusa la defensa.
4: Aquesta era bona per això,
21: sí,
4: Sí. Intentar evitar l'acció, ho he dit des de l'inici, El radar de Kiko, perquè és el jugador més gran, és el que millor, més alçada té respecte als jugadors del Badalona. Tot el que siguin centrades, que intenten evitar el central dret del Compostela, perquè està molt segur en aquestes accions.
21: La demana Bermo, la banda esquerra. El Badalona insisteix, és un atac i gol, és un monòleg, sí, però... Sí. Contra una paret molt ferma.
4: És un monòleg,
21: ferma.
4: Però que ara veiem el Compostela com més assentat, no? La primera part, en vist el Badalona, molt més dominador, generant situacions molt més de perill. Cuidado!
21: La Rosa vol xutar, corna. El xut de la Rosa se'n va a corna.
4: Que bona era.
22: Doncs és el primer córner del Badalona en aquesta segona part i anirà des de la banda dreta. Anima el municipal, van passant els minuts i cada vegada necessita més el gol al Badalona si vol sumir amb la remuntada, i anirà Juaco, tots els jugadors buscant una rematada, excepte Robert Simón, que es queda per un possible rebot. Tot el Compostela defensa l'acció.
21: Picarà el corna Juaco, veurem com va, si va el primer pal. Ja de tot i força a l'interior de l'àrea. Clar, sí. Almenys un gol, no?, per veure la reacció aquí de tothom, no?
4: Sí, totalment.
21: Jo crec que el Badalona sí que ho està mereixent.
4: A part que el Badalona mereix que el partit s'obri una miqueta.
21: La pilota fora de l'àrea, la té Diawara. Tornarà a jugar amb Juaco, probablement.
4: Sí.
21: Li fa la passada, Juaco la demana al lateral. Juaco, la pilota que queda molt penjada, surt del porter i bloca.
4: Triga massa en fer la centrada a Juaco, dona temps que arribi al lateral.
21: Cobo, que evidentment s'adornarà ara, no?
4: Bueno, al final això és qüestió de l'àrbit, que allargui tot el que ha d'allargar i ja està. Sense porter no es pot jugar, això es sap. Allargarà al màxim que pugui el temps que tingui estar en el terra, però l'àrbit ha de ser valent i després s'allarga al màxim. Centrades però fora de l'arco de Cobo, que l'àrea petita la domina molt bé.
22: Sí, és que d'això s'està valent també el Compostela, sobretot a través d'aquestes dues figures que ens ressalta molt el Jordi Ferrón, està fent que, tot i que pugui haver-hi rematades, que siguin tan incòmodes que al final no acaben generant perill de veritat, tot i que hi ha hagut també algunes ocasions del Badalona. Per cert, estava escalfant també Albert Ruiz, ha estat l'únic dels tres que havia sortit a la primera tanda que no ha entrat al terreny de joc, i ara mateix han sortit tant Guzmán com Toni Peris, migcampista i lateral esquerre, per ser possibles noves opcions pel Badalona. Veurem si hi ha més canvis o no.
21: I ara no m'agrada com s'ha tret la pilota de sobre Josu, que jo crec que tenia espai i tenia temps per poder-la controlar, no?
4: Sí, no, Ramon, jo crec que també és veritat que els davanters han d'estar més endavant. Ara mateix no t'has de protegir tant en defensa i s'ha d'estirar al màxim a l'equip rival, i una pilotada d'aquestes et pot generar situacions de perill. No pot ser que hi hagi una pilotada llarga a la frontal de l'àrea i que no hi hagi cap davanter del Badalona, no? Quan hi ha dos jugadors per ocupar aquesta posició.
21: Que tècnic, és par a par, eh?
4: Sí, em sembla un tros de jugador, eh? Dintre de lo poc que ataca el Compostela, gairebé tot passa per ell.
21: La Rosa combina bé, connecta bé amb Pime. Se'n va la Rosa per banda esperra. Se'n va la Rosa. Continua la Rosa. Agafaven a Pime de la samarreta, la centrada. Agafaven a Toni de la samarreta. Anava la rematada en Toni. La centrada queda curta, refura la defensa. Arribarem al minut 20. El Badalona continua insistint, almenys per trobar el primer gol. Bermo. Diawara. La tornarà a penjar. Vol combinar en curt amb Cuaco. És bona a l'interior de l'àrea. Cuaco per Diawara, queda curteta. La fusa la defensa. Diawara evita que la pilota surti fora de banda. La té Cuaco un altre cop. La demana Josu a la corona. Era difícil la passada. Bermo. Bermo torna a orientar el joc cap a la banda esquerra. Penetra Bermo, Bermo, Bermo, Bermo. Arriba a la línia de fons. La deixa per Diawara. Diawara la penja. Ivan Toni.
4: Ai, ai.
21: És Robert Simón, Robert Simón, Robert Simón, Robert Simón, que vol fer la rematada al segon pal. La sortida del porter. Gol, gol, gol, gol. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La pilota ha sortit fora per mil·límetres. Estava Toni La Rosa i tothom cantava gol al municipal.
22: Està l'efecte òptic. Ramon, ens ha semblat que era el primer del partit. Fins i tot ho hem celebrat nosaltres. Finalment, el municipal també ha hagut d'interrompre aquesta celebració perquè la pilota ha acabat marxant a la xarxa exterior. Jugada perillosíssima del Badalona, que segueix acostant-se al gol, però sense acabar de culminar-lo. Serà pilota pel Compostela des de la seva porteria.
21: Dos canvis més, eh?
22: Doncs sí, entrarà al terreny de joc per part del Compostela amb el dorsal 20 Cañizares. Està preparat ja per fer-ho. Veurem qui és el futbolista que es retira. Està concretant-se ara el canvi. En marxarà al terreny de joc Guisant de Matlursal 11. Entrarà, com diem, Cañizares. I l'altre futbolista en entrar és Unai Peón amb el dorsal 4. Veurem qui es retira per part, no?
21: Cames fresques per jugadors veterans.
4: Una vegada més, més jugadors endavant. A darrere, aquests partits, Ramon, quan la cosa funciona, fer canvis en defensa és complicat, perquè entra un jugador sense poder escalfar i potser no està en ritme de partit. El que ha fet el Compos és donar cames fresques a dalt per córrer al contraatac, per fer la pressió. I una vegada més, totes les entrades que s'eviti el central dret del Compostela tenen opció a rematar. En aquest cas ha sigut una centrada llarga, l'ha arribat a Robert Simón, l'ha tornat a ficar a dintre, i aquesta és l'acció, evitar les accions on puguis fer l'enfrontament directe a Kiko. Cuidado.
21: El Compos ho prova per banda esquerra, Cañizares, que acaba de sortir, pilota a l'interior de l'àrea. Marco ha perdut la pilota, és perillosa, és perillosa, és perillosa, però talla Bermo. La deixa... No, s'equivoca Bermo. Volia fer la passada per Josu. Recupera el Compos, que vol intentar fer la centrada. Bé, rectifica la defensa del Badalona. Ho continua provant l'equip escapulat. Ja Equador de la segona part aquí al municipal. Badalona 0, Compostela 0.
5: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower. A l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
21: La puja Diawara.
4: Molt excitats la banqueta del Compos, eh? Entenent tot el que t'estàs jugant, però...
21: Sí, sí. Sé això, que segurament li hauran donat la cautelar, perquè, clar, tenia dos partits de sanció.
22: Sí, el que passa que s'està jugant al Compostela el mateix que juga al Badalona, i tampoc està així la banqueta del Badalona. Vull dir que una cosa és estar dins el partit i l'altra és fer el que s'està fent.
21: 23, segona part. La centrada de Diawara. La centrada de Diawara combina amb Cuaco. Cuaco més per l'interior, carril del 10.
4: Sí, l'esquena de central esquerra. S'ha de buscar aquestes accions.
21: Cuaco prova el xut de Cuaco, corna. Un altre cop, corna favorable al Badalona. I és que un gol encara faria creure. Un gol encara faria creure.
3: N'ha servit 4 de corners al Badalona de primera part, en aquesta 2 a la segona part, en aquest cas explicarà des de la banda esquerra, i anirà Josu, que intentarà provar la centrada, tot l'equip mentre Robert Simón busca la rematada.
21: Atenció, picarà el corner Josu, punta esquerra, serà en curt? Pica llarg, buscant el segon pal. La rematada, Bermo, gol! Gol! Supera-s'hi el Badalona! Gol de Bermo! Marca el Badalona! Ha marcat Bermo el 69! Per creure-hi una mica més! Badalona 1, Compostela 0!
3: Sí se puede, a l'estadi municipal es torna boig el públic, tots dempeus celebrant aquest gol de Bermo, que ha arribat per enviar la pilota al fons de la xarxa després d'intentar-ho una i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra. Finalment acaba arribant el gol que dona esperances, que fa creure el Badalona als futbolistes que ja volen saltar la pressió després de que tregui el Compostela. Emoció aquí pel que queda partit a l'estadi municipal, la gent creu, els futbolistes també, a veure què passa a partir d'ara, però el partit es posa molt interessant.
6: Sí, molt bona acció d'estratègia. Josu, una molt bona sacada, evitant el jugador salt, segon pal, arrastre, bloqueo, i molt bé Bermúdez arribant des de darrere. Un gran gol que ens dona esperança, Ramon.
21: Ara xut del Compost, pilota mossegada. Veurem si la pot recuperar per part del Badalonanto. El xut, que se'n va molt desviat, va per feina al Compost, ho intenta. El que és segur, companys, és que el Badalonanto tindrà un altre. Això
6: sí,
21: segur.
6: Sí, no, i tant. Aquest gol és clau. És veritat que queda molt poc temps. Només són 20 minuts per fer dos gols, però això et dona una miqueta d'aire i d'esperança. Veurem, cuidado.
21: Pime, l'has marcat a la banda dreta.
6: Perquè Ramon, un gol ara sí, sembla una bogeria, ara mateix.
21: Pime, vol fer la centrada, corna, i això ara mateix se'n va avall. A Zon és pràcticament un fan més.
3: Doncs sí, es torna a boig l'estadi municipal. Azparren, que diu, els aficionats que animin, serà córner favorable al Badalona. Ho intentarà Josu des de la banda dreta. Si això anés dins... Ai!
6: Azparren, la zona de tècnics, ja se l'han passat tots els entrenadors, eh? Vinga, va.
21: I va Josu. Atenció, el Badalona buscant el segon. Josu, primer pal, refusa la defensa. Pilota per Juaco. Tornarà a tenir possibilitat de centrar de l'equip escapulat. 26 i mig. Segona part.
6: Cuidado les contres, està molt resordenada.
21: Juaco la torna a penjar. La treu la defensa. I anirà Josu, que posa el peu, la recupera per l'equip escapulat. Es necessiten dos gols! 26 i mig. Camí del 27. Josu, la gent cridant
3: Josu, el municipal.
6: Està ficant l'equip a l'esquena, eh? Aquestes eliminatòries, va ser clau, com tu has dit, John, a la segona part del dia.
21: Cau la rosa, falta. Sí, cau la rosa, falta a la frontal, a 2 metres.
3: Ui. És perillosa, Ramon, la falta una mica escurada cap per a la banda esquerra, i jo crec que té nom i cognoms. Jo crec que serà Juaco qui piqui la pilota. Ara mateix està arribant cap a la posició de poder fer-ho. I és molt bona per ell, el Compostela, que ara mateix segurament estarà passant moments de nervis després d'haver encaixat aquest gol. Segueixen escalfant, per cert, per si haguessin d'entrar Guzmán, Albert Ruiz i Toni Peris, i veurem si arriba algun canvi o no, però de moment l'equip està apretant i de valent.
6: Segurament la tiri Juaco perquè l'ha agafat, l'ha col·locat, però jo veig allò en un moment molt dolç, eh? També és un gran llançador.
21: Sí, com sigui... No vull ni imaginar-me que el Badalona aconseguís aquí el segon gol.
6: Ramon, seria mai.
3: Doncs no serà ni Josu ni Juaco. L'encarregat serà qui porta el braçalet ara mateix, Toni
21: La Rosa. Tanca defensiva, 5 metres a l'interior de l'àrea. Pilota escurada a l'esquerra, a un parell de metres de la frontal. Bé, haurien de ser 9 i pico, no, en total? El Toni La Rosa picarà, 73 de partit. Vinga, picarà Toni La Rosa. Vinga, va, som-hi. Toni La Rosa pica la pilota a la tanca defensiva. I arriba Josu, posa el cap. Qui? Per part del Badalona la deixarà sortir Juaco. La pilota surt fora de banda. Servirà l'equip escapulat. Que hi torna. Manrique.
6: Calma.
21: Manrique.
6: Ara un golet, Ramon, ara un golet.
21: I estan demanant que la pengi. Marco, no, tan curta no. Ha d'anar al rovell de l'ou. Ha d'anar a la...
6: Cuidado, atenció, perquè la surt cuidado, contra cop. Cuidado.
21: Es fa mal un jugador del Badalona, que és Marco Martínez. No, però... La passada per la banda esquerra. Cames fresques per part del Compost. Goris Boris que penetra a l'interior de l'àrea, surt Víctor i atrapa. A més, deixen anar el peu i escolta, ja ens van lesionar un porter, eh?
11: Això seria per targeta.
21: I tant. És que ho és.
11: És que li treu targeta.
21: És groga.
22: Sí. A targeta groga, aplaudeix el municipal i ha tingut aquesta ocasió també el Compostela, que ha estat molt perillosa. I aquí el que ha passat també és que, evidentment, ara l'equip està molt bolcat en atac i ja no s'estan fent aquestes vigilàncies defensives que tan bé s'estan fent a la primera. Es pot entendre per context de partit, però tampoc ha de perdre el nord al Badalona, en el sentit de que encaixant un gol, doncs, pràcticament
21: s'acabaria
22: l'eliminatòria.
21: Mira, si està preparant un canvi...
22: Per cert, la tercera ha estat per Maceira, eh?
21: Sí, és que a Marco, sí, pausa d'hidratació i Marco Martínez s'ha de canviar la samarreta.
22: Doncs sí, per l'acció que hem vist abans, justament d'aquest contracop, ha caigut al terra, i per cert, Jordi, a veure si pots endivinar alguna cosa des d'aquí, però es treu la pissarra, per part d'Esparren.
11: Sí, bueno, ho estem veient al Mundial, com que abans no ens deixaven treure la pissarra en la pausa d'hidratació, però com que ara les pauses d'hidratació són tan llargues, jo ho veig bé, ja ho dèiem abans, però ja et dic que a mi, quan em tocava pausa d'hidratació, no et deixaven... perquè sembla més un temps mort que en una pausa d'hidratació.
22: És que és un temps mort en el que pots beure aigua, bàsicament.
11: Sí, no, a mi m'agrada. Ja et dic que com a entrenador m'agrada. Fins i tot, mira que al Badalona li interessa el ritme, però jo crec que va bé poder donar quatre ordres ben donades de lo que es veu des de darrere, perquè es necessita molt calma. Ramon, és veritat, necessitem dos gols, però primer el primer. Necessitem un gol, i un gol ens fa somiar. Dos gols no pensem en dos, pensem només en un. Que encara que només siguin 5-7 minuts, amb diferència d'un gol, se'ls pot fer molt llarg al Compostela.
21: Minut 75, rebent indicacions als jugadors del Badalona, la tripleta arbitral també refrescant-se i aprofitem nosaltres també per fer una petita pausa.
22: Ramon Esca, si necessites renovar la teva llar, a Badagrés trobaràs mobles de cuina, sanitari, ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius, qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 933-9503-11. Badagrés, amb el Badalona. Badagrés!
9: Badagrés.
10: Badagrés.
9: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
21: Veig que hi ha com una petita brisa que la gent no la deu ni notar, no? Ho dic per la pissarra, perquè s'emporta els fulls i la gent que, evidentment, s'ha esperonat per aquest gol.
11: Exacte.
21: I no vull ni pensar això, jugar almenys 5 o 6 minuts més amb un segon gol.
11: Sí, per això. S'ha d'intentar... Estem minut 76. Jo crec que queden encara uns 20 minutets, Ramon, entre la posa d'hidratació, els canvis, l'atenció al porter... en 10 minuts intentar fer un golet i que tinguis això, 7, 8 minuts més, 10, per intentar fer el tercer, que seria la bogeria.
21: Doncs després de la pausa d'hidratació ens n'haurem d'anar ben bé al 96 o així, no?
11: Exacte,
21: 96,
11: sí,
21: 97, 90, no?
11: 96,
21: vull dir, tranquil·lament.
11: Sí,
21: que li quedaria uns 20 minutets, calculem el partit, aproximadament.
11: Ha netès el porter.
21: Entrarà Albert Ruiz per part del Badalona. I també Toni Peris.
22: Doncs hi haurà doble canvi a les files del Badalona. Albert Ruiz al mig del camp, Toni Peris per l'esquerra. Veurem al final quins són els futbolistes que es retiren del terreny de joc. Serà interessant també per saber els plans de l'equip i cap a on creu Azparren que pot anar tot això. Ara mateix Peris serà el primer en entrar al camp. A qui marxarà és Robert Simón, que fa gestos també, doncs està molt cansat. El futbolista que avui s'ho ha deixat tot. Marxa al terreny de joc entre Toni Peris, que anirà directament, entenc, que a l'esquerra, on estava jugant fins ara Diawara. Diawara passa a la banda dreta i Robert Simón es retira i de moment no ha entrat Albert Ruiz.
21: No,
22: pensàvem que entraria perquè estava preparat per fer-ho i al final li ha dit a Azparren que esperi una mica i no entrarà pel partit. El que passa que ha esgotat les finestres.
21: La centrada Peris, la treu la defensa del Compos. La pilota per Marco Martínez. Bermo. Bloc baix del Compostela. La juga Peris, deixa per Bermo. Camí del 33 d'aquesta segona, per 1-0 guanya el Badalona. Necessita de moment un altre, com apunta el Jordi. Manrique, banda dreta, i Aguara, hi va Manrique, l'agafen, corna. L'agafen, corna.
11: Molt bé, Manrique, fixant. En aquest cas no s'ha tancat la defensa, ha trobat el passeig per dintre i treu un córner que ja hem vist que el d'abans s'ha fet el gol, ha vingut en un córner.
21: Hi va Josu Diawara, que la vol penjar, la deixa per Juaco, la frontal, a veure que Juaco no es pot perdre la pilota, deixa per Diawara, arriscant en accés, però clar, és que s'ha de fer.
11: Sí, però aquestes accions se m'atreu les centrades perquè Josu té molt bones centrades, està creant molt bé perill.
21: I Bermo, que està fent absolutament de tot.
11: Sí.
14: Ara Peris, que està molt tancat, el Badalona està molt, molt, molt obert. I va Bermo. Bermo toca per Juaco. Juaco busca l'1 contra 1 a la frontal. A veure què fa. Té a la dreta a Tom Diawara. La primera
4: està,
14: és per Josu.
4: Està tot l'equip a dalt.
14: Josu ha rebut. Josu fa la centrada d'interior de l'àrea i arriba Manrique, Manrique, Manrique, Manrique, Manrique. Està d'esquena a la porteria, fa la centrada buscant el segon pal. Massa llarga, la centrada de Manrique.
4: Al final l'acció té que ser Manrique rematador, Josu centrador. Sí. S'ha d'intentar buscar que les centrades vinguin de jugadors de qualitat.
22: Crec que Josu ha vist com trencava Manrique, ha dibuixat la jugada al seu cap, el que passa que, clar, amb tants futbolistes a l'interior de l'àrea, girar-se, poder trobar porteria o fins i tot una centrada era molt difícil perquè Manrique, si rebia la pilota, ho feia d'esquenes. Aquí és interessant el que diu el Jordi, que directament hi hagi una centrada perquè ara mateix tens futbolistes per rematar i sobretot perquè tenies també acumulació després d'haver tret aquesta pilota des de la cantonada.
14: Recuperarà la bola el Badalona. Queden aproximadament uns 16-17 minuts perquè acabi el partit, perquè arribarem al 80. Ens n'hem d'anar al 96-97, ben bé. I tant de bo, tant de bo, tant de bo tinguéssim, tinguéssim 30 minuts afegit. Tant de bo.
4: Un golet en 5 minuts, Ramon.
14: A punt de perdre la pilota.
4: Epa!
14: Planxa, no?
4: Planxa, planxa, planxote, eh? Va, va, va.
22: El que ha passat ara és que li han fet una planxa sobre Marco i s'ha quedat estès sobre el terreny de joc el futbolista del Compostela, que justament havia fet aquesta falta. Estem veient a veure si podem esbrinar quin futbolista és. En qualsevol cas, ja s'aixeca, podrà continuar el partit i, en fi, doncs, ja s'ha vist clarament doncs, també quines eren les seves intencions. El futbolista, per cert, era Samu, el capità.
14: Bermo, tocant per Manrique. 35 i mig. 1-0. Passada buscant a Josu i també a Pime. Pime, que vol combinar amb Josu, al final, d'esquena a la porteria, pràcticament una autèntica enganxina. Pime ha perdut la pilota. Ha perdut la pilota i això és perillós. La passada cap a la banda d'esquerra, però que ve Diawara. Deixant la pilota per Víctor López, el porter del Badalona.
4: Molt bé, Tom, avui camp ampli, línies altes, intentar donar l'espai, Tom, més en Diawara més alt perquè pugui tenir centrades i que aparegui l'espai per dintre per moure. No acumula molta gent, o sigui, sigui ja per una centrada.
14: Bermo. Bermo té a l'esquerra a Peris.
4: Bona.
14: Té a l'esquerra a Peris. Peris, Peris, Peris, sí? Peris, Peris, Peris. Toni Arrosa, gol, gol, gol, gol. La pilota no es passeja. La pilota es passeja, no troba rematador, no troba rematador, és increïble el que ha desaprofitat ara el Badalona. Diawara, Marco Martínez, Marco Martínez a la frontal, obre la banda esquerra, buscant a Peris. Llàstima, perquè no és que era claríssima.
4: Peris. Molt, molt clara.
14: Juaco, Juaco des de fora l'àrea, el xut, no la pilota que rebota en un defensor i torna a Bermo. És que l'he vist dins,
4: Home, és que era molt clara, Ramon.
14: Ara, per part del Badalona, recuperarà Marco Martínez.
22: I l'equip que torna a intentar-ho, però l'ocasió ha estat molt, molt clara. Azón, que ara comentàveu que era com un aficionat més aquí a la banda, està vivint molt el partit i es lamentava també d'aquesta ocasió. L'ha tingut primer Toni, després hi ha hagut una pilota al segon pal que ha estat claríssima al Badalona a centímetres de fer el segon gol del partit, que sí que posaria el partit potes amunt,
14: És que des d'aquí ha semblat com si no volguessin marcar.
4: No hi havia porter.
14: Mora de Déu, sí.
4: L'ha tret un defensor des de dintre, després d'un rebot, de donar-li amb la tíbia. Era l'acció, era claríssima.
14: En l'1 contra 1 se la juga falta. Cuidado. Falta favorable al Badalona. Minut 37.
4: No, cuidado que s'està lletat. Cuidado que s'està lletat. Quan és, quan és buscada...
14: Prepara un altre canvi, Miquel Azparren,
22: Sí, semblava que entraria Albert Ruiz, ara ho confirmarem. I entrarà també al terreny de joc, em sembla que Reche.
14: La centrada de Diawara, el reforç de la defensa, sortirà Víctor López al mig del camp. La gent expectant, un segon gol, faria embogir això i de quina manera.
4: L'hem tingut,
14: Sí, Josu.
4: L'hem tingut i no es pot perdonar aquesta acció. No es pot perdonar
14: pràcticament
4: aquesta acció.
14: Pràcticament això ara és un 1 contra 1, Juaco per Manrique. Manrique tocant per aquí. Manrique per Diawara. Diawara que està en posició correcta. Diawara deixa per Juaco. Juaco a la frontal de l'àrea. Continua Juaco. Continua Juaco. Toca per Josu. No ho ha vist clar.
4: Sí.
14: La Rosa ha rebut entre línies Peris. Peris, la Rosa. La Rosa, Peris. Talla la defensa. El reforç de la Rosa. El Compostela que treu aigua d'on pràcticament no n'hi ha.
21: La pilota se'n va fora de banda a l'esquerra de l'atac del Badalona. Es produiran els canvis a l'equip escapulat.
22: Entrarà Reche, entrarà també Albert Ruiz. Els dos futbolistes ja preparats. Albert Ruiz per intentar donar aquest extra qualitat en tres quarts. Reche, sobretot, per guanyar centímetres. I un futbolista que pugui sumar també com a futbolista a l'interior de l'àrea. Es retirarà Bermo del terreny de joc, que estava mort. I per tant, doncs serà moment també perquè descansi després d'haver fet un autèntic partida. Se retira per l'altre costat del terreny de joc respecte a on es fan els canvis. Entrarà Albert Ruiz i l'altre jugador que marxa és Xavi Manrique, un altre que ha fet un partit descomunal, tant en atac com en defensa, sent valent en pilota i també doncs sabent anticipar en aquests contracops del Compostela per desactivar-los. I a l'acció interior, Jordi, ara m'ho preguntava, no t'ha fet la sensació que Joaco havia escollit la jugada abans de poder veure Pimentel i ja era com massa tard, diguéssim, que havia pres com la decisió abans de rebre fins i tot la pilota?
10: Sí, segurament, segurament, no? Però era veritat que des d'aquí és com molt fàcil, sense la calor, sense 83 minuts sobre les cames, és molt senzill.
21: Fa 22 anys, Jordi, fa 22 anys que el Badalona va ascendir a segona B. Minut 84-85, estava perdent 1-2 amb el Villarreal B i necessitava dos gols.
10: Perfecte, molt bona dada. Ara hem de creure, una raó més per creure.
21: Va aparèixer un tal Albert Càmara, aleshores.
10: En zona.
21: A pilota aturada.
10: En zona.
21: Falta i penal. Però bé, sigui com sigui. Minut 85.
22: Per part del Compostela, que farà també l'últim canvi, entrarà Aron amb el dorsal 3.
21: La pilota rebotada a la banda esquerra. Cau a peus de Peris. Peris per Josu. Josu què farà? La penjarà.
10: S'ha de penjar.
21: Sota el porter, atrapa a la frontal de l'àrea. Albert Ruiz amb possibilitats de tornar a penjar-la. Passa per Diaguara.
10: Marxa per deixar-li espai. Jo crec que ha de marxar.
21: Fa la centrada, el refús de la defensa. Demanaven falta als jugadors del Compos. Penetra. No se n'ha anat, no, Bermo? No se n'ha anat, Bermo.
10: No, doncs pensàvem que sí.
21: Sí. És Josu qui torna a penjar la pilota al segon pal, Antoni surt al porter i atrapa.
22: No, és que el que ha passat és molt curiós. Bermo ha sortit del camp, l'havien anunciat també com el futbolista que es retirava, però finalment qui ha marxat del camp és Toni La Rosa. Aquí poden haver passat dues coses. O bé s'han equivocat a l'hora d'anunciar el jugador que marxava, o hi ha hagut un canvi d'opinió d'Azparren a última hora. Ara sí podem confirmar-ho, qui s'ha retirat del camp és Toni La Rosa, es queda Bermo en el partit.
10: Sí. O que pugui tenir algun problema físic, que l'hagi avisat en el darrer moment perquè ja no quedaven més canvis.
21: Hi haurà canvi en el Compostela.
22: Qui es retira del terreny de joc és Samu, cansat també després de tot l'esforç del partit. Entrarà, com havíem explicat, Aron. I ara sí que cap dels dos equips, a no ser que això marxi a 30 minuts més, podrà fer més canvis.
21: És evident que el segon s'ha de fer abans del 90, no?
10: Sí. Ara ja tornem al moment miracle. No? Moment miracle perquè s'ha de tenir, doncs, això, poder tenir 7-8 minutets d'opció per poder fer un gol més, perquè si no marcar dos gols en 4 minuts ja seria missió quasi impossible.
22: I sobretot la sensació que has tingut una ocasió tan clara que dius, ostres, és que potser era aquella. Però bé, l'equip ha de seguir creient.
21: No hi ha falta sobre
10: Marco. Hi havia falta a l'inici de l'acció, per mi, clara, en agafar la cuidador.
21: Sí, la passada molt llarga, sortirà Víctor López, el porter del Badalona, que s'equivoca. Atenció a Víctor, que s'ha equivocat. El Compos, que roba la pilota, no hi ha porter. La rematada, Víctor, i la salva Albert Ruiz.
10: Cuidador.
21: I bé, el Badalona que resol una situació molt problemàtica.
10: Mare meva, la que ens envia.
21: 42 de la segona part.
10: Està bona.
21: Per banda esquerra, Peris.
10: En 7 contra 6, va, superioritat del Badalona.
21: Centrada molt tancada de Peris, molt tancada, massa tancada.
22: Sí, no li ha sortit bé la jugada, ens ha fet patir molt el Badalona en aquesta jugada defensiva, però és cert que el risc que han assumit ha fet que anessin alguns futbolistes a pressionar per part del Compostela, s'ha generat uns espais, el Badalona ha aconseguit sortir, però no ha sabut culminar aquest contracop perquè Peris no ha estat inspirat.
21: No li val la pilota, l'anterior no li val.
22: Protesta, evidentment, l'agradaria i esperem doncs que l'àrbitre ho tingui també en compte, això,
10: L'ha molestat, no? Estava mirant alguna cosa?
22: No, que haguem vist almenys no.
21: Minut 43 d'aquesta segona part. Encara un segon gol, encara et dona possibilitats.
10: Sí, i ara sí que s'ha de ser molt directe, no? Intentar obrir la pilota a fora i treure la centrada gairebé ja des de tres quarts perquè pugui passar alguna cosa.
21: I va Josu...
10: Construir molt poquet, venir a baix, intentar de la centrada i segona jugada.
14: Pràcticament des de l'afició del Compost, que ja gairebé ho celebren, eh? I va dir Aguara.
11: Ara tira a l'esquerra, no?
14: Farà el canvi de ritme, segurament.
11: No, jo crec això.
14: Se la posarà a l'esquerra, farà centrada, queda curta.
11: No fa falta apurar tant ara mateix, eh, Ramon? Ara s'ha de ficar la pilota a l'olla, no?
14: Sí, no?
11: Passar això.
14: Sí, sí.
11: Ara ha de passar alguna cosa.
14: Algun rebot com el que va venir en
11: exacte,
14: el tercer gol del,
11: exacte,
14: del Cornellà. Sí, sí.
11: Exacte. Veurem la sacada dintre de l'àrea, no? Mm. Canvi de sacador.
22: Ara Toni Pérez, que normalment juga per l'esquerra, ha anat fins a la banda dreta i serà ell qui la posi a l'interior de l'àrea.
14: Pérez la penja. Anava la rematada Reche, que ha sortit per això, en part... La treu al Compostela, Peris que arriba, anticipa, Vermo, la contenció, deixa per Albert Ruiz, Albert Ruiz té el suport de Josu, se'n va Albert Ruiz, l'agafa de
11: bona falta. Bona falta.
14: I la falta és bona.
11: Bona falta i calma, exacte, sí, sí. Calma. Està dient, parlen calma, perquè és una molt bona falta.
14: Groga pel 3.
22: Doncs ha vist la targeta groga. Aaron, el futbolista que justament acabava d'entrar al terreny de joc i va, que veurà condicionat també els mesos que queden de partit. Serà falta favorable al Badrona i anirà Josu.
11: Aquesta, Ramon, eh? Ha de ser aquesta. Aquesta no se'ns pot escapar.
14: 44 i mig. A punt d'entrar en temps afegit al Municipal. Aquí un segon gol.
11: No, és clau. Ara, és
14: ara, sí, que, o... ara sí que és clau, eh?
11: És aquesta o...

0: havia de ser aquesta, deia el Ramon, i ha anat cap a dins justament quan sabem el temps afegit, que són 6 minuts. 6 minuts, molt protestat, perquè és insuficient.
1: Sí, és que se'm queda curta amb la pausa d'hidratació, com que per mi serien de 7 cap a les, massa, però bueno, són 6 minuts encara, Ramon, i ara qualsevol acció, pot ser, ho dèiem, tenia que ser aquesta, tenia que ser una centrada, ha sigut una falta on jo crec que el jugador del Compostela s'equivoca moltíssim, perquè en estratègia sempre s'iguala tot moltíssim, i ara 6 minuts per creure, Ramon. Va, vamos, un bolet més. Vinga.
2: Se'n va ara, ara ho tenim ahir. A peu de camp.
1: Ara ho tenim ahir, ho tenim ahir.
2: Vinga, va. Jo sóc.
1: I ja hem vist el que s'ha de fer, Ramon, eh? Pilotes a fora, intentar treure bones centrades.
2: I que maco viure això, sí, I va dir a Guara. Fa la centrada, a l'interior de l'àrea, Pime. Se l'avança massa, Pime, falta de Pime. Falta de Pime, no ha de fer la falta.
1: Calma, exacte. Calma, Pime. Sí, és difícil, controlar.
2: Sí, les emocions, no sé.
1: Però...
2: signem, Jordi, que el Badrona en tingui un parell, no?, d'aquí al final.
1: Sí, tindrà centrada, segur que tindrà arribades, tindrà, no sabem molt clara que serà la seguretat que pugui tenir el Compostela, que està donant molta més seguretat defensiva que no el que veia l'altre dia. Però ja no només, ho deies tu, el que es pugui viure aquesta situació, eh? Estem un passet.
2: Marco, Bermo, pilota d'interior de l'àrea, Víctor. Hi ha hagut una caiguda, però vinga, va, que s'ha de servir ràpid. Falta, favorable al Badalona. En queden quatre, es necessita un gol.
1: Des d'aquí potser encara està massa lluny per fer la centrada dintre, jo sóc. Exacte.
2: Bermo.
1: Construir, intentar que sigui la mateixa centrada del mateix jugador. Fixa't a l'entrenador, com està dient que no deixin sol a Josu, perquè és el centrador. És el jugador que té més capacitat.
2: Ja guarda, massa llarga aquesta pilota de Josu.
1: El Compostela estava dient-li al seu davanter que deixa de Messi que pressioni a Josu, perquè és el jugador...
2: Ara, jo dic una cosa, jo soc jugador del Compostela i ara entra molt en una mica les cames, no?
1: Estàs cagat i que no passi res,
0: I Ramon, ens trobem ara mateix a Podacamp per viure aquest final del partit. Segur esbojarrat, molts nervis a les dues banquetes, per exemple, la banqueta del Badrona, que és on ens trobem ara mateix. Estan ara mateix tots els futbolistes dempeus vivint aquest final de partit.
1: Treure les entrades.
2: Juaco. Resten 3 minuts.
1: Treure les entrades.
2: Juaco i Peris. Juaco. S'ha de penjar la pilota,
1: sí,
2: ja, no, Jordi?
1: Gira, i que si a veure si pot arribar Josu, que sigui ell el centrador, perfecte. I ara bona centrada.
2: Josu ha fet la centrada, ha interceptat en un defensor. Veurem si el Badalona és capaç de tenir-ne en un, almenys.
1: És el jugador que més li pressionen perquè no pugui tenir una centrada còmoda.
2: Tiaguara. Aquest també té coses a dir,
1: sí,
2: no? Tiaguara. Que no es compliqui molt la vida. Exacte. Deixa per Bermo per Josu. Josu, corna, som-hi! Corna, i va Víctor.
1: Víctor també va.
0: Puja el porter, Ramon, absolutament tothom del Badalona en aquesta rematada es torna boig, també el públic, la banqueta girant-se, els seus aficionats i dient que animin també.
2: Dos minuts, 2:51, però n'hauria d'allargar almenys un més. Josu, pica la pilota, segon pal. I va Reche, la pilota a la frontal, no hi ha porter, però no hi ha ningú. Era boníssima perquè la prolongació sempre provoca que la defensa trompolli, eh?
1: I, bueno...
2: No sé, no vull ni pensar el que s'està vivint allà baix.
1: Obre, demà el peu.
0: Doncs ja t'ho pots imaginar el que s'està vivint, Ramon. Una absoluta bogeria, sobretot tothom estirant-se els cabells, veient com està molt a prop, però alhora molt lluny, perquè és molt difícil ara fer un gol, tal com pesen les cames en aquest moment de partit.
1: Juaco, i treu la centrada.
2: 49-40. Juaco.
1: Detalla i fica-la dintre, ja, Juaco.
2: Juaco a la mitja punta. La treu a la defensa del Compost, se l'emportarà, i el Badalona pot ser que en tingui una, però ara surt el contracop al Compost, que... Vaja, que per banda dreta té tres tius, però que bé, Antoni, falta. Falta d'Antoni Asso, falta, i amb aquesta falta podria morir el partit, Jordi.
1: Esperem que no, que el Badalona tingui una més. Crec que queda un minut.
2: Sí, un minut.
1: Treure la falta.
2: John, suposo que li estan demanant que haurà d'allargar almenys un minut més, no?
0: Sí, s'està reclamant això per part de la banqueta. Azparren també girava per parlar amb l'àrbitre assistent i s'ha

0: celebrat i molt aquesta falta per part de la banqueta del Compostela, que s'han aixecat tots per intentar celebrar-ho, evidentment molts nervis en aquest final de partit. I ja escoltàvem el que es colava també pel micròfon. Un minut més, és de moment el que li queda al partit, és el que li queda al Badalona si vol fer
1: o sigui,
0: el gol
1: serà
0: que porti
1: un minut a més, un minut més, ha dit l'àrbitre?
0: No, això es deia des de la banqueta de cara als seus futbolistes, de dir, seguiu en el partit perquè sí, encara queda
1: però
0: un minut més, veurem si s'afegeix més o no.
1: Minut, però és que ara, no és que ara arribem al 51, perquè clar, aquesta falta clar, es picarà demà.
2: No, exactament. El tiraran fora i intentar aguantar la situació.
1: I clar, i és que ara servei de porteria, minut 51, a veure què fa l'àrbitre.
2: Imaginem que donarà
1: perquè aquesta
2: un
1: pot ser l'última.
2: Imaginem que donarà un minut més.
1: Clar,
2: i
1: aguant,
2: ha de ser pilota, obrir a la banda i treure centrada. No, obria banda. Cuidado.
1: Interior de l'àrea, Pime. Centrada cap enrere. I arriba Pime, se'n va desviat i el Badalona perdrà aquí l'oportunitat de pujar de categoria.
2: Jo crec que ara sí que deixarà que es piti al final i tant de bo donin un minut.
1: I el Badalona s'ha quedat a les portes, Jordi.
2: Sí.
1: El Badalona es queda a les portes.
2: Ens ha il·lusionat. Potser ha arribat una miqueteta massa tard el segon gol, perquè no ha donat gairebé temps el Compostela. Ha estat molt segur en aquestes accions i, bueno, ara mateix tant de bo tinguem una més, però no ho crec, eh?
1: Es picarà demà, això. Acaba el partit, sí, acaba el partit. Aquí al Municipal acaba el partit. El Compostela és equip de segona federació. El Badalona cau i déu-n'hi-do, però bé, doncs avui s'ha fet el que tocava, Jordi. Sí. No hi ha un altre que agrair l'esforç dels jugadors i l'eliminatòria, evidentment, es va perdre la nada.
2: Es perd fora un resultat de 3 amb un equip tan seriós com és el Compostela, que ha demostrat que és molt sòlid en defensa. Badalona ha fet una cosa molt difícil, que és ficar-se dintre de l'eliminatòria, ficar-se dintre del partit. I una llàstima que hagi sigut una miqueta d'entrar, perquè s'ha tingut opció de marcar aquell gol, aquella ocasió tan clara, 5 minuts abans, que t'hagués donat un marge de 10-15 minuts més per poder fer el tercer, i una llàstima perquè s'ha perdut una opció, Ramon. Aquest és el camí a seguir, i que ens deixi clar que el que s'ha de buscar en el projecte futur és l'ascens directe, perquè les eliminatòries són molt, molt complicades, Ramon.
1: Jon García.
0: Doncs Ramon, aquí desesperació per part dels futbolistes del Badalona, que tan bon punt ha xurat l'àrbitre, han marxat al terra, estan fosos, sobretot han vist que se'ls ha escapat aquesta oportunitat, estaven tan sols a un gol de la remuntada i a més han fallat una ocasió que ha estat claríssima i que segurament allà li ha fet la sensació de l'equip que tot es posava potes en l'aire. De fet, ara mateix estem molt a prop d'un dels futbolistes, el que intentarem demanar la seva opinió, tot i que ara està cansadíssim. Estava saludant també els seus companys, Josu Rodríguez. No sé com estàs vivint aquest moment de partit duríssim, perquè ho hem tingut molt, molt a prop.
3: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
0: Ha fet la sensació que t'has posat en aquestes eliminatòries molts moments aquí per l'esquena, que demanaves a pilota, que et senties protagonista. Com has viscut aquestes eliminatòries?
3: Bueno, al final un jugador amb tants anys i tant recorregut, és el moment, jo crec, que d'aparèixer. La temporada ha sigut irregular, la meva. He estat jugant, no he tingut molta continuïtat. Però bueno, el que importa és que no hem complert l'objectiu i és una llàstima, la veritat.
0: Et veiem molt emocionat ara mateix, a més del cansament. Com has viscut aquest final de partit?
3: Bueno, final ho hem tingut molt a prop. I fa molta ràbia per tota la gent que ha vingut aquí. Feia temps que Badalona no estava així i també és una victòria per nosaltres, això.
0: Per tu què significa que tot i el 3-0 a l'anada, l'afició hagi estat com ha estat avui, que us hagi acompanyat, que sempre us hagi empès endavant?
3: No, brutal. Vinc d'un equip que mou afició per tot arreu, com és el Sant Andreu, i el Badalona ha demostrat que també ho fa, molt content, molt orgullós per ells, i una llàstima.
0: Josu, moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona també pel partit d'ací per aquestes eliminatòries.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs ens atenia Josu Rodríguez, Ramon, un dels protagonistes d'aquest final de
1: molt
0: temporada
1: bé,
0: del Badalona. Ha sabut assumir responsabilitats i ara la cara que feia era de desolació. S'emocionava també parlant no només del partit, sinó també dels aficionats que han estat tan a prop i alhora tan lluny, i l'equip al final no ha pogut aconseguir aquest objectiu. Molta tristesa per part del Badalona, no cal dir eufòria absoluta per part del Compostela. Aficionats canten i canten.
4: Badalona, que somos siempre los más grandes, no pasa nada, esto va a ir para arriba.
1: Molt bé,
4: ¿vale?
1: John.
4: Santo
1: John.
4: Cristo es lo primero.
1: John, company.
0: Missatge també als aficionats. Deia Ramon.
1: Molt bé, ara et donem pas quan tinguis un altre protagonista. El partit ha finalitzat, el Badalona no ho ha aconseguit. Al final, 2-0, al Badalona li ha mancat un gol per empatar l'eliminatòria.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Doncs el John, que continua allà a peu de camp, Jordi, i evidentment, doncs sí, els agraïments i tot el que vulguis, però ara, clar, vull dir, això ara és tornar a començar, a tercera, un altre projecte, a tercera, un altre cop, amb equips punters.
2: Tornar a començar una lliga, ja sabem que és molt complicada, el grup català serà molt difícil. Jo crec que ens ha de servir per aprendre una vegada més el que s'ha fet bé, el que no s'ha fet tan bé, el moment que es va deixar el lideratge, que jo crec que era la clau d'aquest ascens, perquè després els eliminatoris en playoff és molt complicat. Ara és un moment molt dur, però l'únic que es pot fer és intentar refer-se i començar a planificar amb tranquil·litat, amb recursos, la temporada que ve, perquè torna a ser un assalt. No pot estar el Badalona en la tercera ref.
1: Molt bé, Jordi, doncs ara t'acomiadem. Donem pas al Joan García a peu de camp.
0: Estem ara mateix amb l'entrenador del Badalona, Miquel Azparren. Quines són les teves sensacions en aquest final de partit?
7: Bueno, sensaciones de, por un lado, yo creo y espero que la gente se sienta orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría, después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar. Pero bueno, yo lo que sí que espero es, bueno, pues que las experiencias nos ayuden, aprendamos de ellas en el buen sentido, de lo que hemos hecho como una familia, afición, club, jugadores. Si conseguimos que esto de aquí vaya hacia arriba, vamos a saltar de categorías, pero mucho más rápido de lo que parece.
0: Tu estàs orgullós avui del que han fet els futbolistes, tot i que no s'hagi pogut aconseguir aquest objectiu, que us heu quedat molt a prop?
7: Perdona, repite.
0: Estàs orgullós del que han fet avui els teus futbolistes?
7: Hombre, ¿cómo van a estarlo? Es que creo que es lo primero que hay que poner en valor. Que han creído, que han trabajado, que el que juegue no juegue, han empujado increíble, que el lesionado, que todo el mundo, que no hemos puesto excusas, que no hemos puesto egos por delante del objetivo colectivo. Y yo estoy terriblemente agradecido a quien ha confiado para estar que esté yo aquí, porque ha creído que era el indicado. Terriblemente agradecido por lo que nos ha empujado la afición, pero increíblemente agradecido para siempre los jugadores, lo que han creído, lo que han trabajado y lo que han seguido hasta el final.
0: Miquel Azparren, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs entrenador del Badalona, Ramon, que també ens tenia en aquest moment difícil per ell, i ha passat una cosa durant l'entrevista que també segurament és significativa. Els aficionats que encara segueixen darrere la porteria on intentava aconseguir aquest últim gol, aquest gol que no ha arribat per part del Badalona, es posaven a cantar Badalona, Badalona en aquest final de partit, tot i que no s'hagi aconseguit aquest objectiu del que han estat tan a prop. Les dues cares de la moneda, el Badalona, que es lamenta de no haver aconseguit l'objectiu, el Compostela, que celebra i celebra amb els aficionats que avui s'han desplaçat al municipal, i la plantilla, que estan justament en aquell racó celebrant que han ascendit de categoria. Una cosa que haurà d'intentar el Badalona, però haurà de fer-ho la temporada vinent.
1: Molt bé, John, doncs t'espero aquí a la cabina per acomiadar. Jo, mentrestant, m'acomiado amb el Jordi Ferrón. Jordi, ha estat un plaer tornar a comptar amb tu en aquests dos partits finals. Hi ha plors, eh? Hi ha plors, en el, sí, sí. Hi ha algú que plora. És evident, sobretot la gent que ho viu en el dia a dia, no? Sí. És que s'han quedat a les portes. És que hem viscut aquells 5-6 minuts que demanàvem, no?
2: Sí,
1: els hem pogut viure, no?
2: Vull dir,
1: no és cap consol, però volíem arribar a aquesta situació, no?
2: Jo crec que si s'ha de caure, s'ha de caure així. I una llàstima, tothom ho diu, no? Que s'hagi perdut l'eliminatòria en el primer partit fora de casa. Veníem un 3-0, és molt difícil de remuntar. S'ha estat a punt. Però, bueno, ara és moment de tenir calma, tenir tranquil·litat, deixar passar un parell de dies i començar a planificar la temporada que ve, perquè ja veiem lo dificilíssim que és un playoff. Estadi Gespa Nova, confecció de plantilla, imagino que amb diferents canvis, i Ramon, treballar i buscar la renovació per intentar, doncs, ser campió en un grup tan difícil, tan exigent com és i serà el grup català l'any que ve.
1: I sobretot la sensació de veure aquest camp animar, no? Que es veu tan poques vegades.
2: Sí,
1: no?
2: veure Badalona volcat en el futbol és molt complicat, és molt difícil. Ja ho sabem que som terra de bàsquet, però avui l'afició ha respost, ha estat recolzant a l'equip durant tot el partit, en els moments millors, en els moments pitjors. Poc a dir a mi, evidentment, com a futboler i com a badaloní, a mi m'agrada veure aquest ambient i tant de bo podem viure més dies com aquest i tornar al Badalona el més a prop possible del futbol professional, que crec que és on es mereix.
1: Jordi Ferrón, moltíssimes gràcies i
2: una abraçada i un plaer, com sempre. Fins a temporada que ve i esperem que sigui amb millor sabor de boca al final.
1: Molt bé, doncs, i també molts èxits en l'aspecte personal, ja ho saps, com sempre.
2: Una abraçada.
1: El Jordi Ferrón, sempre podem viure aquestes sensacions com les sensacions que ha viscut el John a peu de camp. Evidentment, cadascú ha d'expressar com pugui. Hem vist llàgrimes, John, hem vist una mica de tot. I sobretot jo em quedo amb la sensació d'haver viscut aquests 6 minuts on tot ha estat possible.
8: Sí, i on també s'ha pogut somiar, és el que li demanàvem a l'equip, de fet el partit contra el Cornellà, que hi hagués algun moment en el que ens fes creure, i no només ens va fer creure, sinó que a sobre va poder imposar-se i va saltar la segona eliminatòria, una eliminatòria contra un equip complicadíssim, però en una eliminatòria a la que tu has comès errors, i ho ha dit claríssim Josu Rodríguez, que ha estat també un dels protagonistes d'aquest playoff. El partit no es perd avui, el partit es perd a l'anada i es perd amb els errors que es van cometre. Amb aquesta situació, crec que el que li podíem demanar a l'equip era justament el mateix, que en algun moment ens fes creure, i ha estat així al final del partit, que s'ha viscut de forma molt intensa, hem de dir, perquè ho hem vist de prop, que la banqueta del Compostela estava molt, molt, molt nerviosa durant tot el partit, però sobretot al final conscients de que s'oloraven que el Badalona podia tornar-ho a fer. En aquesta ocasió no s'ha aconseguit, però crec que tot i així, tot i els errors, tot i que hi ha hagut moltes coses a la temporada que no s'han fet com s'havien de fer, segurament, que l'equip ha perdut punts en camps on no podia perdre punts, i això l'ha portat a una situació a la que no ha pogut ascendir de forma directa com pensàvem que competiria durant tota la temporada, sinó que al final ha hagut de ser a través d'aquest playoff, que sabem que sempre, sempre, sempre és una absoluta agonia. Ha aguantat l'agonia fins ara, l'equip no ho ha aconseguit i haurà de renovar forces de cara a intentar-ho la temporada vinent.
1: Per cert, les paraules d'Sparren suposo que t'han sonat a despedir, acomiad, no?
8: Sí, sí, sí, sí. De fet, la pregunta estava a l'aire, si continuava o no, m'ha semblat que no era necessari fer-ho perquè
1: ja et dic que gairebé en tota seguretat aquesta setmana coneixerem el nom del nou entrenador del Badalona, que per cert, ja ha sortit en mitjans de comunicació que podria ser Genís Sanpietro, el fins ara tècnic del Vilanova, ex del juvenil del Badalona, qui sembla ser que té moltes possibilitats, insisteixo, és un... Diversos mitjans de comunicació ja ho han tret, i per tant, doncs, diem aquest nom perquè ja ha sortit, i és veritat, doncs, que sempre hi ha molt bona predisposició per part d'ell, i des del club se'l considera un entrenador, doncs, atractiu per fer molt bon futbol.
8: Haurà de fer-se oficial, però era el nom que voltava una mica la banqueta del Badalona durant les últimes jornades. Semblava que el que es feia amb Miquel Azparren justament era això, no? Una figura que ja coneix el club, que a més treballa amb els jugadors de la casa, que sap el que és el Badalona i que sap la feina que s'ha fet aquesta temporada, doncs, que pogués recollir la feina que s'ha fet, intentar canviar una mica l'equip en l'aspecte anímic de cara a afrontar el tram final de la temporada, i per mi ho ha fet. Hem vist un equip que ha comès errors però que ha competit molt bé i que ens ha fet somiar fins al final. No s'ha aconseguit, però bé, el Badalona ha tornat a intentar un any més, ha quedat eliminat de nou al play-off. Esperem que la temporada que ve les coses siguin diferents.
1: Doncs des d'aquí també vull destacar la tasca de Pedro Dolera al llarg de tota aquesta temporada. No s'ha acabat ascendint, però
8: totalment
1: evidentment, doncs, Pedro Dolera, que ho deia Miquel Azparren només arribar, és molt responsable de que el Badalona hagi arribat amb possibilitats fins al darrer sospir. Continuen celebrant els jugadors del Compostela. Joan García, gràcies i fins a la pròxima temporada.
8: Gràcies a tu, Ramon. Una abraçada.
1: A les vies de sol, no s'acompanya Roger Cuixart. Salutacions de Ramon Durant. No ha pogut ser. El Badalona s'ha quedat a les portes de la remuntada. Ha acabat la campanya 25-26 i el Badalona continuarà a la tercera federació des de l'estadi municipal. Ho deixem aquí. Adéu-siau.
9: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
10: El partit del Badalona.
11: Et caduca el carnet de conduir?
12: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
11: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
12: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
11: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
12: Al costat de Pompeu Fabra.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It, i ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells, tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle, Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jolton al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Hoopy.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que, per les seves característiques, funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and his musical troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Zenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Zenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Zenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarc, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Matadepera, Vallès Occidental, arriba a la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Fredis Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Fredis Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Matadepera, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Le, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes. I també destacar la Fredis Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou, que és Oleando Le més Fredis Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb Big Band, 22 músics en escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda, el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band Willow Weep For Me la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc en Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori, el Liceu i l'ESMUC, a més amb una direcció compartida, per tant amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori que veu bastant del jazz clàssic de les Big Bands, i ja ha estat quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic que veu des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recte final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal...
3: El partit del Badalona.
2: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Fatoumata, Diabara. Publicat fa apenes uns dies, teníem només un single, doncs ara ja el podem sentir sencer. Es diu Massa i es converteix en el seu cinquè disc i alhora, doncs, si ja estava consagrada, encara ho estarà més com a una de les artistes del rock, del pop, des d'Àfrica, a més, amb cançons pròpies sempre. Ella és la que escriu, doncs, que realment, doncs, això li donen una projecció importantíssima. Parteix de la tradició, però és ella qui escriu i, per tant, doncs, és una cantautora, però rock i pop. Fatoumata Diabara. Massa, es diu el disc, com aquesta cançó.

Massa, el nou disc de Fatoumata Diabara. I, com dèiem, doncs és un disc que, si ja estava consagrada com això, com una de les artistes més innovadores dels últims anys des d'Àfrica, des de Mali, tot i que ella viu a França, però doncs ara encara ho és més, perquè aquest disc realment doncs ens dona una visió més personal, més, com dèiem abans també, ella és qui escriu les cançons i per tant doncs qui decideix què està cantant, què vol dir, i ho diu en llengua bàmbara, en la seva llengua, en aquest disc Massa. I ho fa doncs parlant de temes doncs que parlen doncs de la dona, que parlen de la maternitat, que parlen també del dolor, etc. Fatoumata Diabara, un disc realment important, Massa, i alhora doncs una gira llarguíssima que inicia ara. De fet, el disc és publicat el 5 de juny i que inicia ara aquest estiu i que la durà durant tot el proper curs doncs arreu del món. Esperem que també torni a venir a Barcelona. Hem sentit dos temes del disc Massa i ara un tercer, Farana, Fatoumata Diabara.

el nou disc de Fatoumata Diawara, que es diu Massa i que produeix aquell músic que es fa dir M, Mathieu Chédid, amb qui doncs Fatoumata i tants altres músics de Mali van tenir aquell gran èxit que es va dir L'Amo Mali, una espècie d'òpera rock, doncs, bueno, una cosa molt mainstream, però va tenir molt èxit, un gran èxit a França, L'Amo Mali. I doncs això, M és el productor d'aquest disc en el qual Fatoumata doncs aconsegueix una visió més personal i alhora doncs inclús tranquil·la del que és la seva música, la seva pròpia música. Anem a buscar un dels temes de discos anteriors. Hem dit que en tenia 5, de fet són 6 si contem el disc que va fer en directe amb el pianista Roberto Fonseca, el pianista cubà. Però doncs el segon disc amb temes propis es va dir Femfo, i allà hi havia aquest tema,

Fatoumata Diawara, des del disc Femfo. Hem dit abans que ella doncs obre una gira llarguíssima, llarguíssima. La veritat és que té una barbaritat de dates. I, per exemple, el 9 de juliol serà a Bilbao i, per exemple, doncs, a l'octubre tornarà per ser a Madrid, el 2 d'octubre, però, en canvi, no trobem cap data aquí a prop, a Barcelona. Ara, la geografia europea i, sobretot, a França, jo crec que no es deixa cap sala ni cap festival amb un cert renom que no, on no hi toqui aquest any Fatoumata Diawara. I bé, i per tancar aquesta primera part del Mixtures que li hem dedicat això llargament a Fatoumata Diawara i el seu nou disc acabat de publicar, doncs anem a buscar un tema antic, un tema del seu disc de debut, inclús està inclòs en el primer EP que ella va publicar en acústic. Es diu Soua. Aquí el teniu.

your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes. Una segona novetat en el programa d'avui és un nou disc, també molt recent, del col·lectiu de Soweto, a Sud-àfrica, que es diuen Bantu Continua Uhuru Consensiones, amb les seves inicials BCUC. De fet, doncs, són un col·lectiu que el que fa i és realment especial és transformar la música des de Sud-àfrica, música ritual africana i alhora també de les esglésies, per tant, a propera, doncs, el que seria un gospel als Estats Units, doncs ho converteixen en un rap i en un hip-hop amb una actitud una militància i una actitud reivindicativa, doncs, que és la que mou tota la música. El nou disc es diu The Road Is Never Easy. De fet, ja havíem sentit aquí el programa un disc anterior, ja fa uns anys, que es deia Million of Us, doncs ara tenim aquesta altra. The Road Is Never Easy. Realment el que fan aquest col·lectiu, que té un gran èxit i ha rebut premis importants dins dels festivals WOMAD, el premi WOMEX, doncs bé, és això, convertir la música tradicional i la música espiritual en música reivindicativa. BCUC.

La nostra descoberta aquesta setmana és un duo femení, són dues noies que han publicat el seu primer disc. Es fan dir Divka i el disc es diu Folk Fatale. Elles toquen la bandúrria, el bandurrist, que és una arpa ucraniana amb una forma i amb una mida petita, com si fos una guitarreta, però doncs, amb totes les cordes d'una arpa. I ella és Alina Kuzma i la viola de Zoe Santo. Elles dues busquen en el folklore centenari d'això del centre d'Europa doncs poder fer el que ha estat el seu primer disc des de Toronto, des del Canadà, però això, amb aquesta recerca del folklore al centre d'Europa. La bandurra i la viola d'aquestes dues noies en un disc que realment doncs és molt maco. Folk Fatale. Aquí tenim un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el de Tommy Guerrero, que serà a la Sala La Nau el proper dimarts 16 de juny. Tommy Guerrero és una llegenda del skateboard des de San Francisco, Califòrnia, que es va reciclar en músic amb molt d'èxit. De fet, en molts videojocs de cap juguen amb l'skate, aquí hi ha el lligam, doncs hi ha la seva música. La música instrumental, sobretot, de Tommy Guerrero, que doncs juga amb el jazz, juga amb la música llatina, amb la música, amb les músiques del món, i alhora també amb el que seria una espècie de trip-hop, doncs per fer aquesta música. Ell és un empresari d'èxit del món del skate, però alhora també un músic amb un èxit relatiu, no és molt conegut, però alhora doncs sí que les dues facetes juntes sí que li donen una projecció important. Tommy Guerrero, que serà a Barcelona, com dèiem, a la Sala La Nau el dimarts 16 de juny. Hem sentit un tema del seu disc Sunshine Radio i ara un altre del disc Soul Food Taqueria. Tommy Guerrero a Barcelona.

Tommy Guerrero a Barcelona i la seva música instrumental. I el nostre record finalment és perquè un inicis del mes de juny de fa ja 60 anys, The Byrds, un grup que començava llavors, doncs van versionar un tema de Dylan i li van fer uns arranjaments especials que d'alguna manera van il·luminar i van, doncs, són part de la llegenda de The Byrds. Anem a sentir Mr. Tambourine Man en la versió que fa l'any 66, el juny del 66, feien The Byrds.

The Byrds, que aleshores doncs, els formaven Roger McGinn, Jen Clark, David Crosby o Chris Hillman i a la bateria Michael Clark. Això era l'inici, als anys 60, d'aquesta... Llavors era el moment àlgid dels Beatles, de Beach Boys, dels Rolling Stones també, i aquella invasió britànica. I aquí, doncs, a la costa oest, en aquesta Califòrnia, a Los Angeles, doncs apareixia The Byrds, que eren capaços d'això, d'escollir un tema de Dylan per fer-ne un dels que seria el seu, un dels seus majors èxits en aquell moment. Un tema que el mateix Dylan, l'any 66, també doncs, tocaria en directe al Royal Albert Hall. És un disc també que recull tot aquell concert i que doncs, sona d'aquesta manera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Amb Dylan ens n'anem. En

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes estrenes amb La clau de la pista de ball.

obrint aquestes estrenes d'aquesta setmana el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA. Ara, amb cançons pròpies i una miqueta més grans, ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look. You got the look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got The Look, precisament. You Got The Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona. Anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre Estaràs Aquí.

ajudar.

Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració dels nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes, aquesta és la nova cançó d'Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Búhos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No hi ha pla B. Na, na, na.

No hi ha pla B, aquesta és la nova cançó de Buhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez. Seguim endavant i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà, que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Renaldo en Clara, formats a Lleida per la cantant i compositora Clara Vinyals. Aquesta és la nova des del seu últim disc, anomenat L'Encant. L'escoltem amb Tu podria estar.

És el més nou de Reinaldo en Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses. I les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly.

0: tropical.
1: Es diu Envèrnia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, l'estiu, Vèrnia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Belle and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem, It Only Takes Only Liars.

Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó, It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana, estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany.

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya, la girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

La girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrena. Es diu Júlia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Júlia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra, bé, de fet, és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna, amb ritme i el Love Sensation.

Com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort. Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Waities és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

0: Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones. Presenten temes com Part of My History.
1: I don't wanna hold on to this moment.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstine per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'Escola de Música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birds of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans i amb Miles Davis com a solista principal.

Jazzit, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny. Va ampliar el grup a Octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta el Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària catalana. Parlem de trànsit i contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia de l'Amo.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penedès i Castellet i la Gornal arran d'un accident. Els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud cap a la P7. Fa un moment s'acaba d'avariar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a l'altitud. A banda també apareixen retencions a la part de la Costa Brava, en concret hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja d'Aro en sentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també en sentit Girona. Per tant, la situació es complica i també cap a l'àrea metropolitana. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
1: I parlem de successos i parlem de que centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Precisament davant d'aquest fet, la patronal del Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu i han recordat en paraules seves que la bandera groga no és de normalitat. I parlem d'esports i parlem de que ara mateix entre el Liceu i l'Igualada s'està jugant el partit que podria intentar forçar, si el guanya a l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
3: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Paula Blasi, campiona de la Volta.
4: Ahir ja havia sentenciat el títol. Després d'un espectacular ascens al Coll de la Creueta, Blasi aconsegueix la seva primera volta en una temporada immillorable amb l'Abstel Gold Race, la Vuelta, el Tour dels Pirineus i la Durango Durango. Blasi ja es postula com una candidata al Tour que serà de l'1 al 9 d'agost. Mireia Benito, l'altra catalana destacada, ha acabat en cinquena posició.
3: En hoquei patins, a aquesta hora l'Igualada vol forçar el cinquè partit.
4: Després de les dues derrotes de Riazor, els igualadins van sumar el 2-1 a la final divendres. El quart partit està en joc a les Comes des de 8:45 i ara mateix és l'Igualada qui domina amb el 2-1 al marcador quan ja s'han disputat 8 minuts en aquesta primera part. D'aconseguir guanyar i forçar el cinquè partit seria a Riazor dimarts a 8:45 del vespre.
3: Pel que fa al futbol, el Badalona s'ha quedat sense ascens.
4: Necessitaven capgirar el 3-0 de l'anada favorable al Compostela Estela i tot i que han aconseguit guanyar, no ha estat suficient per remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a la segona federació. Els badalonins han guanyat 2-0 i s'han quedat a un gol de forçar la pròrroga i enviar l'eliminatòria als penals.
3: I en futbol sala tampoc ha remuntat el Linyola.
4: Buscava l'ascens a primera divisió de futbol sala femení a Galícia davant l'Estrela. Va perdre 1-4 a l'anada i necessitava remuntar, però no ha pogut remuntar i a més ha caigut de manera contundent, derrotat per 7-4 en un global de l'eliminatòria de 5-11.
3: Avui 5, marxem de ronda.
0: En joc, el programa de l'esport català.
3: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora, diumenge 21 de juny de 2026. Ja som a l'estiu, queden poques competicions en joc i aquesta hora, de fet, s'està jugant només un únic partit. Però quin tros de partit. Hoquei Patins, hoquei Lliga Masculina, quart partit de la final. L'Igualada vol forçar el cinquè davant del Liceo. Jordi Cochran, bona nit.
5: Bona nit, Ignasi. Queden 7 minuts i 40 segons perquè acabi aquesta primera meitat. Guanya l'Igualada per 2-1 en un duel que ha començat de la millor manera possible pel conjunt igualadí, amb dos gols de Matías Pascual i fins i tot també un xut al pal de Marc Carol. Però amb el pas dels minuts, el Liceo, que s'ha anat fent, s'ha anat refent i ha aconseguit escurçar diferències a través de Nil Cervera. El pavelló de les Comes, que està ple de gom a gom d'aficionats que no paren d'animar, i és que aquest és un partit històric, és l'últim partit de la temporada de les Comes. Aquí està ple i volen continuar el somni, no volen despertar i volen forçar aquest cinquè partit. Un duel molt vibrant, un duel molt intens, amb molts nervis. Queden menys de 7 minuts perquè acabi la primera part. Guanya l'Igualada per 2-1 davant del Liceo.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
3: Vinga, 9 i 7 minuts a banda de l'hoquei Patins. Moltes coses avui per explicar-vos, començant pel nom del cap de setmana i podríem dir de ja fa unes quantes setmanes, Paula Blasi, que continua fent història, continua col·leccionant títols.
4: Sí, perquè ha arrencat la temporada de la manera millor possible. S'ha consagrat, sens dubte, en aquest 2026 Paula Blasi, amb només 23 anys, des del 2003. Avui ha tornat a guanyar una prova important, ha guanyat la Volta a Catalunya, i a més, no únicament s'ha imposat a la general, sinó que també s'ha emportat el mallot de la muntanya, el mallot a millor jove i el mallot a millor catalana. Per tant, ha col·leccionat mallots en aquesta edició de la Volta a Paula Blasi, que ahir va fer un ascens al Coll de la Creueta espectacular i ja doncs tenia pràcticament assegurada la victòria, superant a la francesa Cèlia Guéry, que ha acabat a segona classificada a 1 minut i 24 segons doncs, de Paula Blasi. Mireia Benito ha sigut la segona millor catalana, acabant en cinquena posició. Avui, en l'última etapa, s'havia imposat Marianne Bon.
3: Doncs una Paula Blasi que per primera vegada doncs, esdevé la primera catalana que guanya aquesta Volta a Catalunya, des que es deia la Revolta i després amb el posterior, la posterior denominació de Volta a Catalunya, cap catalana havia guanyat aquesta prova i avui Paula Blasi s'ha convertit en la primera. Una prova, una arribada que ha anat a cobrir en Jordi Cervantes, que a més ha parlat amb la gran protagonista i també amb l'organitzador d'aquesta Volta a Catalunya.
6: Doncs estem amb la Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera volta edició de la Volta a Catalunya. Quines sensacions et queden? Perquè ahir vas posar líder, avui has acabat de corroborar aquesta victòria. Quines sensacions tenies al començar i a l'acabar?
7: Bueno, avui pel matí, abans de començar l'etapa, això, la gent ja em felicitava per la victòria, però no, la carrera no s'acaba fins que es creu a meta, no? Llavors, estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot, algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ls pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
6: Déu-n'hi-do que en 2026, Amstel, Durango, Volta a Espanya amb l'Angliru, Tour Internacional dels Pirineus. No sé si quan estaves al sopar de Nadal amb la família pensaves que el 2026 seria, o aquest semestre del 2026 seria així.
7: No, el sopar de Nadal jo el que celebrava és que corria la volta. Jo estava més que contenta amb això. Llavors, bueno, les coses han canviat una mica, però ja és el que dic, no? Tot ha sortit bastant rodat, sense forçar res. I m'agrada molt perquè al final estic gaudint molt del procés, no? No m'estic notant forçada res i és el que vull mantenir en un futur.
6: Orgullosa, imagino, de córrer aquí a casa. A més, has vist molts aficionats, molts crios, moltes cries, doncs, criden el teu nom. Comences a ser una referent.
7: Sí, això diuen. M'està costant una mica assimilar això, però sí, jo estic molt contenta. Si puc ajudar en que sigui un nen o una nena que arribin a casa i demanar al pare o la mare que els compri una bici, a mi ja és la feina feta. Crec que també és part de la nostra feina, no? Intentar promocionar aquest esport, que és preciós. Crec que té una mica de tot, pots fer salut i és algo també molt social. Llavors, si aconseguim això, que aconseguim desenganxar els més pequeños de les pantalles i sortir anant amb bici, per mi ja està perfecte.
6: I acabo amb aquesta. D'aquí 6-7 setmanes comença el Tour de França. Et sents favorita? Com ho entomes?
7: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
6: A gaudir d'aquest triomf i a seguir preparant aquest 2026.
7: Merci, moltes gràcies.
6: Doncs les paraules de Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista, amb tres etapes i que Paula Blasi va certificar pràcticament en l'etapa del dissabte. En arribada a la Molina es va posar líder i avui ha certificat, com dèiem, aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Déu-n'hi-do, 15 mesos porta Paula Blasi, Amstel Gold, Durango, Volta Ciclista a Espanya amb victòria a l'Angliru, el Tour Internacional dels Pirineus i ara aquesta setmana la Volta Ciclista a Catalunya. I anem a veure si podem parlar amb el Rubén Peris, el director de la Volta. Rubén Peris, director de la Volta, quina valoració en fas? Felicitats per avançat, però quina valoració en fas, Rubén, d'aquesta tercera edició?
8: Gràcies. La veritat és que jo crec que ha sigut una edició de consolidació. Quan vam fer l'aposta de passar d'un dia a tres, no sabíem com respondria. S'ha respost meravellosament per part del públic, per part de les institucions, per part de les corredores. I jo crec que mica en mica el ciclisme femení es va consolidant. Les etapes, aquestes etapes, ha sigut d'un ciclisme de nivell, un ciclisme a l'altura, i la veritat és que em faig una valoració molt positiva.
6: Hi ha objectiu en el cap de Rubén Peris i de l'organització de fer-la d'una setmana?
8: No, aviam, nosaltres hem passat d'un a tres dies. Sí que amb el cap de Rubén Peris i amb el cap de l'organització de tots els companys de Junta parlem de consolidar, allargar-la una mica més, però arribar a una setmana, la veritat, sí, ho veig difícil. Passar quatre dies, passar cinc dies, l'any vinent no, l'any vinent serà de tres, potser d'aquí dos anys podem fer quatre o cinc, no ho sé, ho hem de veure, però això és un tema com tot, o sigui, és un tema de calendari, i és un tema pressupostari. Hi ha una cosa que jo sempre dic, que nosaltres no volem estirar més el braç que la mànega. També sempre dic una cosa, no devem res a ningú i volem seguir sense deure res a ningú, i mentre no tinguem pressupostos per fer més dies, no ho farem, però que no em queixo, al contrari, o sigui, estem molt contents i molt satisfets de fer tres dies.
6: Per la del ciclisme femení a la primera resposta, a més, amb l'afegit de la Paula Blasi, que aquest 2026 està fent ho està destrossant tot, està guanyant gairebé tot i és una bona mescla juntament també amb la Volta.
8: Sí, home, i tant. El fet que hagi guanyat la Paula Blasi pel ciclisme català és molt important, per l'esport català és molt important. El ciclisme, com tots els esports, necessita tenir referents, necessita tenir noies que siguin d'exemple per les més petites que fan ciclisme. Tenim a la Paula Blasi, tenim a la Mireia Benito, i és bo de que elles donin aquest exemple que donen. A més, persones molt humils, molt assequibles, i jo crec que és bo pel ciclisme, però per l'esport català.
6: Molt bé, moltes gràcies, Rubén.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Marian Bosch ha guanyat aquesta tercera etapa i Paula Blasi, que ja pensa en el Tour de França, que serà el pròxim mes d'agost. Per tant, ara té unes 5-6 setmanes per preparar-se encara millor. Hi ha els nacionals, però després ja capficada amb aquest Tour de França, on, sens dubte, una de les corredores favorites per, aquest, per aquesta edició.
3: I en futbol avui estàvem ben pendents del play-off d'ascens de segona federació masculina, la tornada de la final que hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma de xarxa més. Finalment el Badalona s'ha quedat a les portes.
4: Necessitem una altra tarda èpica com la de les fa unes quantes setmanes en l'altra eliminatòria davant del Cornellà, però no ha pogut ser. Havia perdut 3-0 davant del Compostela en l'anada i avui s'ha quedat a un gol. Ha acabat guanyant 2-0 i, per tant, un únic gol l'ha separat d'intentar seguir lluitant per l'ascens.
3: Com ha anat tot plegat, Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Bona tarda. El Badalona s'ha quedat a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats s'han guanyat 2-0 i els ha mancat un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que s'han donat cita al municipal han marxat amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Ha estat un gran partit del Badalona, que des del primer moment ha buscat la porteria del Compostela. La manca d'encert ha impedit arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i tres bones ocasions per marcar. En el segon temps tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats han estat a tocar dels dits de la remuntada. Bermu, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon ha estat en pròpia porteria al minut 90, però s'ha passat a 6 minuts de temps afegit on l'afició ha intentat empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris ha xutat desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, y también del mitjapunta Josu Rodríguez.
10: Por un lado, yo creo y espero que la gente se sienta orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
11: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
9: Per tant, no ha pogut ser, i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona tornarà a intentar la temporada 26-27.
3: 9 i 16 minuts, descans a les Comas, Jordi Cochran.
5: Temps de descans a les Comas, victòria de moment de l'Igualada per 2-1. Amb aquest resultat forçaria el cinquè partit al conjunt igualadí, una primera meitat que ha anat de més a menys. L'Igualada, que ha començat molt bé amb els dos gols de Matías Pascual en els primers 5 minuts, després ha retallat distàncies Nil Cervera per Liceo, i és sobretot el segon tram de la primera meitat que ha estat molt igualada, molt trebada, poc joc combinatiu entre cap dels dos equips, i que finalment no s'ha mogut més el marcador i s'ha arribat amb aquest 2-1 en el temps de descans. De moment aquí a les Comas, que el pavelló, el poli esportiu, va agafant temperatura, puja la calor, també pugen les revolucions, es preveu una segona part frenètica.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
3: 9 i 18 minuts. Ahir es va viure la festa de celebració del Sabadell davant de la Zamorana, festa on durant la celebració al balcó de l'Ajuntament de Sabadell el porter arreguinat Diego Foli va fer un càntic induint els insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part d'un grup nombrós d'aficionats. Després que els càntics s'hagin fet virals, Foli ha hagut d'emetre un comunicat aquesta tarda a xarxes socials disculpant-se pel que qualifica de gracieta sense maldat. A més, el Sabadell també s'ha expressat en un altre comunicat, expressat que lamenta i rebutja el que va passar, assegurant que aquestes expressions són impròpies d'un acte institucional i no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. D'altres jugadors que es van manifestar, però en termes més correctes, van ser Urri, José Ortega i Kaiser.
12: Què passa, Raquinyas? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una raquinyada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
13: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut, ens ha exprimit el míster el més que ha pogut, i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. Sí, jo no he vist un camp així, la veritat que gràcies, de veritat.
14: Ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente. Mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que venía un playoff, les ungles son negres y siempre con Wii. Bueno, y el año pasado también, cuando era un playoff, les ungles son negres y siempre ascendís el sábado.
3: Doncs ha pujat al Sabadell. Un parell de punts més de Primera Federació. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral dret murcià José de Menargues, procedent del Teruel. I d'altra banda, el Sant Andreu ha comunicat avui que les obres per posar gespa natural al Narcís Salà començaran el mes d'agost, amb la intenció que estigui a punt per jugar partits a principis de novembre. En funció dels partits que toquin a l'inici del calendari, es buscarà un estadi alternatiu adequat per disputar els primers partits.
0: El reportatge en joc.
3: I més futbol i més ascensos. El club de futbol Poble de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, ha aconseguit enguany l'ascens a Tercera Federació després d'estar a punt del descens a Primera Catalana l'estiu passat. Una gran temporada que repassem en aquest reportatge d'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls.
15: Ens remuntem al 25 de maig del 2025, última jornada de la Lliga Elite 2024-2025. La Pobla de Mafumet s'enfronta a la Rapitenca, la Devesa, sabent que un empat li garanteix la permanència. Els abrencs, però, també s'hi juguen la vida. Quan tot semblava decidit en l'empat a 0, en el desè minut del temps afegit, Fabio Osorio marca el gol de la Rapitenca, que condemna el filigrana a la plaça de descens no compensat. Comença, aleshores, un mes d'incertesa. La direcció esportiva de la Pobla de Mafumet treballa amb dos escenaris: preparar un projecte a la Lliga Elite o assumir el descens a Primera Catalana. Tot depèn del Girona B i el seu ascens a Segona Federació. I el 22 de juny arriba la notícia esperada. El filial gironí supera el San Fernando Canari i aconsegueix l'ascens a Segona Federació. De retruc, la Pobla salva la categoria. Un cop de fortuna que evita repetir el descens no compensat petit ara fa dues temporades de Tercera Federació. És aquí quan comença una nova etapa. Xavi Vilagut agafa les regnes del primer equip amb una proposta valenta, basada en la possessió, el joc associatiu i la sortida de pilota des del darrere. El tècnic de Vilanova i la Geltrú assumeix l'equip després d'una gran temporada amb el juvenil divisió d'honor del Nàstic i assumeix el repte de rejuvenir la plantilla boletana. La plantilla compta una gran remodelació. Només continuen alguns dels pilars com Manel Pavón, Teo Pozo, Roger Ciuró o Albert Carol. Molts d'ells s'hi afegeixen, molts futbolistes procedents del juvenil divisió d'honor del Nàstic, com és el cas de Gerard Curto, Marc Moreno, Guillem Parisi, Àlex Beamuth o Eric Mora, i alguns fitxatges en posicions clau com Nico Aguzzi, Xavier Samper, Cristian Márquez, Pol Cid o Rubén Maya. Aquestes eren les primeres paraules de Xavi Lagut com a tècnic de la Pobla de Mafumet.
16: Bé, la veritat és que molt satisfet de la primera sessió. Una mica l'objectiu era començar a rodar, a començar a conèixer-nos, a que els jugadors es relacionin. És cert que hi ha un gruix de jugadors que pugen al juvenil que ja es coneixen, però s'han de, una mica amb la resta de la plantilla, interrelacionar i començar a rodar. I la veritat és que les sensacions han estat bones, la gent ha vingut amb un bon to físic, això és important perquè així podrem anar avançant més ràpidament.
15: Fins la cinquena jornada de Lliga a casa davant el Castelldefels gràcies a un gol de Teo Pozo en els últims minuts de partit. La gran carta de presentació arriba poc després. La Pobla goleja el líder, el San Juan Atlético Moncada, per 3-0 i confirma que la proposta de Vilagut comença a donar els seus fruits. A partir de la desena jornada, el filial del Nàstic no abandonaria ja mai les posicions de promoció d'ascens de la Lliga Elite. Les victòries al camp del Rubí i davant el Vilafranca a la segona volta permeten, fins i tot, somiar amb el liderat. Però alguns entrebancs, com l'empat contra el Castelldefels amb un penal fallat per part de la Pobla al tram final, o també les derrotes contra el Sant Joan Atlètic de Moncada, el Sant Maura, el Júpiter i l'empat davant el Sabadell B, impedeixen l'ascens directe. Tot i així, la Pobla arriba a l'última jornada amb opcions remotes d'assolir l'ascens directe. Necessitava guanyar la Ciutat Cooperativa i esperar dues ensopegades que no acaben arribant. El destí del filial del Nàstic passa, inevitablement, per la promoció d'ascens. Això explicava el jugador de la Pobla Mafumet, Àlex Peiri.
17: Efectivament, l'equip està preparat per tot. Tots els partits es plantegem per guanyar, no, ni per empatar ni res, anem a guanyar i ja estem preparats.
15: A la primera eliminatòria, el rival és el Rubí. Partit d'anada a Can Rosés, que s'havia guanyat el bitllet de la promoció d'ascens en la darrera jornada de Lliga. un estadi amb gespa de nova generació i poc familiar pel jugador de la Pobla de Mafumet. Resultat d'empat a un, i la Pobla que mereixia més pel que s'havia vist al partit. El partit de tornada es posaria d'esquena pels poblatans. 0-2 al descans i el Rubí que acertava dos cops gairebé crítics. Calia anar a l'atac i en una situació límit. Nico obriria la llauna per l'esperança als 5 minuts de la represa i Joel Garrofé, l'heroi de l'eliminatòria, anotaria el minut 88 per portar el xoc a la pròrroga. En el temps extra seria el propi Joel Garrofé que anotaria el 3-2 definitiu desfermant l'èxtasi a l'estadi. I a la final esperava la Unió Deportiva Sant Mauro. Un partit d'anada on la Pobla faria la feina amb un gol de falta d'Eric Mora i amb un gol d'Àlex Beamut a les acaballes del partit. La Pobla agafava avantatge pel partit de tornada i al darrer encontre el Sant Mauro ho va intentar, però es va topar amb una Pobla ordenada i madura que va saber gestionar l'avantatge i que va desgastar el Sant Mauro en possessions llargues. 0-0 final i la Pobla que feia bon avantatge de l'anada i que es convertia en equip de tercera federació.
18: Tota la feina de tot l'any, ens la jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu, per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble, i jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que avui hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
15: Així doncs, la Pobla confirma el seu retorn dos anys després a la tercera federació, després de patir un descens compensat i a punt de tornar-ne a patir un segon de consecutiu. Ara l'equip ja prepara de nou el seu camí a categoria nacional.
3: Doncs enhorabona també a la Pobla de Mafumet, un altre dels equips catalans que ha aconseguit ascens de categoria aquesta temporada. I per ser un últim apunt de futbol, en espera que es faci oficial, ja hi hauria acord perquè Edu Albàcar sigui el nou entrenador del Reus Redis. L'abrenc, extècnic assistent al València, encara sense experiència a les banquetes com a primer entrenador, substituiria Marc Carrasco, que aquests dies anunciava oficialment la seva marxa. El club reusenc té la intenció que l'estaf tècnic que acompanyava Carrasco continuï al primer equip. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem aire i afrontem la segona mitja hora del programa. Hem de veure com comença la segona part a Igualada. De moment, l'Igualada guanyant 2-1 al Liceo. I hem de parlar de futbol sala, de bàsquet, de waterpolo i d'altres coses aquí a l'Enjoc.
0: Enjoc, el programa de l'esport català.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
21: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
22: Hola, embaladits, sóc la Montse.

0: L'ha escrit en Joan Arús. He escollit aquest poema perquè és molt bonic i m'agrada que l'escriptor estimi el seu poble. El meu poble. Jo tinc el meu poble, com el té tothom. No cal pas que digui quin és el seu nom. No cal que les seves virtuts certifiqui, ni les seves gràcies una a una expliqui. Si una muntanyola li fa de capçar, li vés a ses plantes un riu immortal. Perquè arreu hi ha viles i ciutats i pobles més grans, més formosos, més vells o més nobles. I també podrien ser cantats com tu, amb versos que fossin com un calc segur. Quan dic el meu poble, ja he dit ta lluança, i perquè t'estimo sense comparança, que enlloc sentiria el que sento aquí, on totes les coses em parlen de mi, on totes les coses em són conegudes i m'aboquen hores dolçament viscudes. Quan no coneguis més amples confins que aquestes muntanyes d'alzines i pins.
1: Moltíssimes gràcies, Joana. Gràcies per estimar la poesia i per ensenyar-nos a estimar el nostre poble. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: La xarxa. En joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
4: 9:45.
3: En Joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, tornem cap a les Comes, tornem cap a Igualada perquè comença la segona part d'aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina. Jordi.
5: Han transcorregut els primers 30 segons d'aquesta segona meitat. Un Igualada que defensa el resultat de 2-1 favorable en aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Recordem que si l'Igualada aconsegueix la victòria en el dia d'avui, forçarà el cinquè partit que jugaria demà passat a Terres Gallegues. En tot cas, queda encara tota la segona meitat per disputar-se. Un Igualada que està defensant amb dents i dents el resultat, un Liceu que està abocat a l'atac per si vol acabar la sèrie en el dia d'avui aquí a les Comes.

0: Tala, avui un equip català, Linyola, que jugava l'ascens, a primera femenina de futbol sala, jugava la tornada de la final, ho tenia ja complicat del partit d'anada. Ens ha fet creure durant uns minuts, però finalment no ha pogut ser.
1: Sí, però el que dius, ja ho tenia complicat de l'anada perquè havien queixat un 1-4 davant l'Estrela Futsal gallec, per tant necessitava la remuntada i avui, doncs, tot i que ha estat lluitant per aconseguir capgirar-ho, ha vist com al final acabava golejat a la pista gallega per 7-4. I això ha fet, doncs, evidentment que el Linyola no hagi pogut aconseguir pujar a la màxima categoria estatal de futbol sala femení. Un global de 11-5 és el que acaba perdent doncs el Linyola.
0: Doncs una autèntica llàstima, però volem parlar amb la capitana del Linyola a les 9:32 minuts, a uns minuts de que agafin l'avió de tornada cap a terres catalanes. Ella és la Montse Carles. Montse, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quines sensacions ara que han passat ja unes horetes del partit?
2: Bé, doncs sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat i que creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit.
0: Sí, perquè l'estàvem seguint pel YouTube de la federació. Quan us poseu 1-2, que fins i tot teniu un pal, estàveu ficades de plena a l'eliminatòria. En aquell moment se us veia superconvençudes de que això es podia fer, que es podia remuntar l'1-4 del partit d'anada.
2: Sí, sí, correcte. És a dir, creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria i això, pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. Mm-hmm. I a la segona part

0: ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgullosos de d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
1: Sensació una mica que potser l'eliminatòria es va escapar al partit d'anada, on les veu tenir sobretot a la primera part i se us van escapar vives, per dir-ho clarament.
0: Sí, és que al final els dos partits han sigut molt similars. Les dues primeres parts de cada partit nosaltres creiem que dominàvem i teníem unes ocasions, però no acabàvem d'arribar a porteria i a la segona se'n girava tot. Sí que el resultat veníem condicionades, no? De dir, havien de fer 3-4 gols tranquil·lament, però la primera part les hem tingut.
1: Al davant, a més, hi havia tot un Estrela que era segurament un dels grans favorits per pujar.
0: Sí, amb això hem tingut, sincerament, molta mala sort perquè ens ha tocat al sorteig jugar contra les millors. És un equip que a cop de talonari tenen de les millors jugadores del món. És a dir, subcampeones del Mundial, la millor jugadora d'Argentina, nominades a jugadores, a millors jugadores del món. És un orgull haver jugat contra aquestes jugadores i arribar fins aquí.
1: Mirant-ho del cantó positiu, és una experiència brutal de cara a les pròximes temporades, no?
0: Sí, és un aprenentatge. És a dir, és el segon any a segona divisió nacional. Amb aquest segon any aconseguim el play-off. Arribem a la final per pujar a primera divisió. Tot això són experiències que ens ajudaran a que lluitarem per tornar-hi a ser i fins hi trobem saber gestionar tot això.
1: Clar, suposo que evidentment ara el regust és agradós perquè t'acaben d'eliminar quan estaves a un partit d'aconseguir l'ascens, però el balanç global de la temporada és més que bo.
0: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
1: Clar, ara la pena precisament és aquesta, no? Que ha baixat el Penyes-Plugues, no heu pogut pujar vosaltres, per tant, Mamut Les Corts es queda com a únic representant català a la màxima categoria estatal del futbol sala femení. Això a les pròximes temporades s'ha de notar, no? Que el futbol sala català ara té nivell com per tenir més equips a primera divisió.
0: Correcte. El futbol sala català creix i diria que creix apostant per la base. Tant el Penyes-Plugues com les Corts com nosaltres mateixes estem formades per jugadores d'aquí, som catalanes, la gran majoria, i lluitarem per aquesta base pujar-la i desitjar-li el millor també al Penyes-Plugues de cada any que ve que ens trobarem i a les Corts que segueixi allà dalt.
1: En certa manera es pot diguem-ne perllongar una mica la història d'altres equips. Ara estava pensant per exemple el Vila-sana d'hoquei patins, no? Que és un equip potser similar al vostre, també de les Terres de Lleida, que aposta molt per la base i que sent un club relativament jove que fa poc que està a l'elit ha aconseguit doncs guanyar la Lliga, guanyar la Copa de la Reina. En certa manera no sé si equips com el Vila-sana poden ser un referent també per un equip com el Linyola, encara que siguin en esports diferents, no?
0: Sí, la veritat és que aquest any ens hem fet costat, ens hem animat a totes les competicions que van a tenir, ens hem felicitat, inclús de vegades agafant referents de com tema organització i tot, i lo mateix, apostant per la base i una cosa molt important, el sentiment aquest de pertinença, no? És a dir, el Vila-sana té les dues germanes porta, ara la Maria Plegat, però
1: sí,
0: amb un sentiment de pertinença, i aquí nosaltres també.
1: Això es va veure, l'últim partit, el partit de la setmana passada a casa, de fet, els últims partits en el play-off en general, com estava el pavelló,
0: Sí, sí. Jo mateixa que soc linyolenca, els meus amics són gran part d'aquesta afició, i la veritat és que ens han seguit no només a Linyola, sinó amb desplaçaments grans, i ho agraïm moltíssim. Vull dir, els clubs que ens han visitat és que ens ho han dit, és increïble l'afició que teniu. I és això, el sentiment de pertinença, formar part d'un poble, un poble petit, que és com que sent orgullós del que estem aconseguint, no? Mm-hmm. I ho viu amb nosaltres al costat.
1: I ara que la llavor ja està plantada, l'any vinent què?
0: Doncs l'any vinent intentar posar la cirereta, no? Ara ja és, jo crec que és pensar cada any en intentar jugar al play-off i que en algun moment o altre doncs posar la cirereta al pastís i pujar a primera divisió. Mm-hmm. És molt difícil, no tots els equips ho aconsegueixen, porten molts anys fent-ho, però quizà treballarem per fer-ho. La Junta, des del moment que ha acabat el partit, ja ha dit, a pensar en la temporada que ve i ho aconseguirem. Per tant, sentim el recolzament, les ganes i les forces de fer-ho.
1: Es mantindrà la base o es preveu que hi hagi canvis? Perquè al final també sou un equip que ho heu fet tan bé que això també pot cridar l'atenció d'altres clubs.
0: Sí, sí que és veritat que la Junta ja està treballant per tot això, però en la meva opinió personal, jo sempre dic que mantenir l'essència de la gent de les Terres de Lleida és molt important, perquè al final, quan les coses no vagin bé, què pot passar? Nosaltres necessitem gent que s'estimi el club i que vegi per amb ell. I si podem incorporar 3-4 jugadores de fora, que ens aportin un plus endavant, però mantenint la nostra essència de Linyola.
1: Doncs tant de bo sigui així, a veure si d'aquí un any podem estar parlant ja celebrant aquest històric ascens a primera. No ha pogut ser, però el paper del Linyola aquesta temporada ha estat brutal, i volíem parlar amb la seva capitana, la Montse Carles, que ja heu pogut sentir com sent com a propi, òbviament, com a linyolenca, aquest club i aquest equip que ha estat a punt de fer història. Montse, moltíssimes felicitats per la temporada, pel tros de temporada que heu fet, i l'any que ve a tornar-ho a provar.
0: Moltes gràcies, Ignasi.
1: Vinga, noi, 40 minuts, tornem cap a les Comes perquè hi ha novetat, Jordi.
2: Males notícies per l'Igualada, i és que ha empatat el Liceo amb el gol de Dava Torres, del capità del conjunt gallec. Un autèntic golaç el que ha marcat el jugador del Liceo per posar l'empat a dos. Per part de l'Igualada, Matías Pascual, que ha tingut dues bones oportunitats que no ha pogut transformar. Això sí, qui té la sensació de domini ara mateix és el Liceo, que té la iniciativa en el joc. L'Igualada ara mateix que està patint per mantenir aquest resultat quan encara queden 18 minuts de la segona meitat i el marcador que reflecteix un empat a dos.

0: 41 minuts, parlem de bàsquet, i és que el play-off pel títol, la gran final a la Lliga ACB, està molt emocionant després d'una desfeta important ahir del Barça-València.
1: Sí, va acabar perdent de manera contundent, 27 punts va perdre el Roig Arena en aquest segon partit al Barça, 102-75 davant del València. El primer partit havien anat les coses molt més ajustades, es va haver d'anar a la pròrroga i el Barça finalment va guanyar d'un únic punt, 112-113. Ara la sèrie, el millor de 5 aquesta de final, trasllada al Palau Blaugrana i demà dilluns a les 8 del vespre, doncs serà el tercer partit d'aquesta final Barça-València.
0: Segur ja que hi haurà els dos partits del Palau, passi el que passi en aquest partit de demà dilluns, però en qualsevol cas ahir desfeta clara del Barça davant del València, que el tècnic Xavi Pasqual analitzava d'aquesta manera.
2: No, juguem contra un equip extraordinari que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, i sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar, això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera. Se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc, en les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una miqueta avall i el partit s'ha trencat. Però sens dubte, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat. Sempre en play-off, sempre quan guanyes tens la sensació de que no pots perdre, i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit i bueno, l'eliminatori està 1-1, simplement.
0: Vinga, i tornem cap a Igualada perquè torna a haver-hi novetats, Jordi.
3: I és que l'Igualada ha marcat el tercer, ha marcat Marc González amb un cacau, amb un xut potentíssim, en què encara queden 17 minuts de la segona meitat, però que l'Igualada es torna a posar per davant en el marcador amb aquest 3-2. Les comes d'en Peus animant el conjunt igualadí, i és que aquesta victòria pot forçar el cinquè partit. Gol de Marc González, 17 minuts pel final, Igualada 3, Liceo 2.
0: Doncs l'Igualada encaparrat en aconseguir forçar el cinquè partit d'aquesta gran final de l'hoquei Lliga masculina. I a tot això, com dèiem, demà tercer partit a la Lliga ACB, en aquest play-off pel títol entre Barça i València, ja amb la sèrie al Palau, Tomas Satoranski confia precisament en el factor Palau per tornar a guanyar, per tornar a donar la imatge del primer partit.
4: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido. Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte.
0: I a tot això també un altre punt de bàsquet, perquè avui el Bàsquet Girona ha confirmat que Cameron Hildred no formarà part del primer equip la propera temporada. Vinga, i parlem també de waterpolo, perquè ahir vam tenir una bona notícia a la divisió d'honor femenina, un equip català que va aconseguir la permanència.
1: Sí, l'Horta lluitava en aquest play-out per la permanència davant l'Irunya, era el millor de 3 aquesta eliminatòria, i es va necessitar arribar al tercer. L'Horta s'havia imposat al primer, 14-12, en el segon l'Irunya havia guanyat 18-17, i en aquest tercer, a la piscina de l'Horta, doncs la victòria es va quedar a casa d'un únic gol de diferència, 13-12.
0: Doncs després del partit ahir, Jordi Cochran, que s'està guanyant el sou aquest cap de setmana, l'estem enviant aquí i allà, doncs ahir va passar per Horta i va parlar amb el tècnic de l'Horta.
3: Després de tota una temporada de competir i de competir, arribar al play-off de permanència, finalment l'Horta, que podrà dir que la temporada vinent serà equip de la divisió d'honor de waterpolo femenina per segona temporada consecutiva. Dani Esforzado, l'entrenador d'aquest equip hortenc que ha aconseguit aquesta fita històrica, com valores haver aconseguit aquesta permanència?
5: Bueno, això és molt important, és molt gran, perquè som un equip amateur, lluitant amb jugadores que totes cobren, són semiprofessionals, i això ens ha costat molt, perquè gent que estudia, gent que treballa, que ve aquí a les 8 i mitja ha fet una merda, i bueno, al final el patiment al final ha sigut, pues, ha tingut els seus fruits, podria haver passat al revés, però bueno, aquesta vegada ens ha tocat guanyar.
3: parlant del partit 13-12, sobretot demostrar la demostració de caràcter en el tercer període per remuntar el partit.
5: Bueno, nosaltres sabíem que tenim un equip, un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
3: Un patiment per això, però tu que ja portes diverses temporades aquí entrenant a l'Horta, aquesta progressió constant com a club, què significa mantenir-vos per segon any consecutiu a la divisió d'honor?
5: Lo del primer equip és important i és més mediàtic. Lo important d'aquest club és que totes les categories femenines, les masculines també, però les femenines, hem aconseguit medalla amb, des d'infantils, alevins, infantils, cadets i juvenils, tots hem tingut pòdium amb el campionat de Catalunya, que és el campionat més important d'Espanya. Amb els masculins ens han classificat tots els campionats de Catalunya. Això, com a club, és impagable. Pocs clubs, molt pocs clubs, no sé si algun, no, Matat, no sé si Terrassa, potser, ho poden dir tots els altres. Nosaltres podem dir que totes les categories estem a dalt. I ara, el femení es manté. Només faltaria que el masculí hagués pogut pujar. I ha sigut un gol. Ha sigut un gol i hagués sigut una temporada absolutament rodona, amb un èxit, amb un club petit. Petit econòmicament. Un club que és gran, però un club petit és un èxit increïble.
3: Un èxit per això, per deixar-me focalitzar en el teu equip, en el femení.
5: Sí, no, el femení ha sigut... aquestes nenes han lluitat. Ja us dic, són jugadores que venen de treballar, que van a les 8, moltes arriben tard a l'entreno de les 8 i mitja perquè no poden arribar abans. Fan els entrenos de pes hasta el dematí, quan poden, on poden, com poden, i bueno, al final mira la cara de felicitat que tenen.
3: I et faig...
5: Aquesta és enginyera aeronàutica i ve entrenar a les 9 cada nit.
3: Aquí quedaran l'entrevista, van passant jugadores també. I deixa'm fer-te l'última pregunta, Dani. És cert, permanència a la divisió d'honor, però això és un començament de cada temporada vinent d'objectiu. Com a mínim no patir tant?
5: És molt difícil, ja et dic, nosaltres no tenim calés per pagar, i tots els clubs, per petits que siguin, poden fer aportacions a les jugadores. A la que nosaltres parlem, les jugadores venen aquí quan no poden complir els horaris dels altres clubs, quan no tenen lloc als altres clubs. Llavors nosaltres, home, no et dic que estiguem les sobres, però la veritat és que són jugadores que no són titulars en cap altre club. I nosaltres hem aconseguit fer 14 jugadores d'un nivell mig i amb una intensitat molt gran. I això és el que ens ha aconseguit tenir bons resultats durant tot l'any, perquè ara hem arribat als últims partits, però vam aconseguir 9 punts a la Lliga, que és una cosa que és absolutament impensable.
3: Doncs moltes felicitats per aquesta permanència.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Les paraules de Dani Esforzador, l'entrenador de l'Horta, durant aquesta fita històrica amb la permanència un any més a la divisió d'honor femenina de waterpolo per part de l'Horta.
0: I 49 minuts, vinga, i tornem amb Jordi Cochran, però ara en rigorós directe des d'Igualada. Més gols a les Comes.
3: I és que l'intercanvi de cops està somrient a l'Igualada. Torna a marcar Marc González, ara amb una jugada de qualitat, amb un toc subtil. Ha marcat el quart pel conjunt dirigit per Marc Montaner. Ara mateix temps mort que ha sol·licitat Juan Copa, el tècnic del Liceu. I és que queden 14 minuts i 13 segons pel final del partit. L'Igualada que torna a tenir aquest avantatge de 2 gols en el marcador. I el que dèiem, intercanvi de cops entre els dos equips. El Liceu ha tingut per marcar i empatar, no ho ha fet, però sí que ha pogut eixamplar la diferència en el marcador. L'Igualada torna a marcar Marc González, 4-2 guanya el conjunt igualadí.

0: El reportatge en joc.
1: Daniela Guillén és una pilota de motocross de 20 anys, nascuda a Blanes, que ha començat amb força al Mundial, líder de la classificació després de guanyar els dos primers grans premis, el de França i el d'Alemanya. És un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Marc.
2: Daniela Guillén ha signat un doblet en aquest inici del campionat del món de motocross femení. Victòria a la Capelle Marival al Gran Premi de França i un altre cop victòria al circuit de Toschental, al Gran Premi d'Alemanya, en ple de punts.
3: Sí, la veritat que ha sigut el primer any que hem començat així fort. Sempre començàvem més tranquils i aquest any ja hem començat a per totes i bueno, estan sortint els resultats.
2: La corredora del Mequitec Gas Gas Racing Team ja va aconseguir el millor temps als trams cronometrats del Gran Premi d'Alemanya i es va assegurar la pole position. Per Guillén, la pretemporada ha estat clau.
3: Bueno, jo crec que a la pretemporada un bon treball amb l'equip, amb els meus entrenadors, ha sigut la clau i jo crec que hem fet bona feina perquè ho estem fent bé.
2: Després de les dues primeres proves, Daniela Guillén lidera el Mundial amb 97 punts dels 100 possibles. La propera cita serà els dies 18 i 19 de juliol a Fox Hills, a la Gran Bretanya, i no té cap intenció de fer una cursa conservadora.
3: No, la veritat que vaig cursa, si puc guanyar totes les intentaré guanyar i no vaig a estratègia perquè mai se sap què pot passar, llavors vaig a carrera.
2: Per darrere de Guillén, a la classificació general hi ha Chiara Fontanesi amb 91 punts i Carney Duncan amb 58, però la de Blanes estarà atenta a totes les corredores.
3: Bueno, jo crec que al final totes les que estan a parrilla volen guanyar, o sigui que totes són rivals, algunes tenen més nivell, menys nivell, però tothom vol guanyar, o sigui que totes són rivals.
2: L'aventura de Daniela Guillén al Mundial va començar el 2021 amb una novena posició. El 2023 i 2024 va ser subcampiona, l'any passat tercera, i ara no amaga que el seu objectiu de la temporada és guanyar el títol mundial.
3: Sí, bueno, a veure, al final, quan anava segona els altres anys, també volia guanyar i tenia la possibilitat de guanyar. No es va donar el cas, però bueno, aquest any anant líder amb 6 punts d'avantatge i amb la bones carreres que estic fent, doncs la veritat que sí.
2: Daniela Guillén no practica el motocross per tradició familiar, però des dels 3 anys tenia molt clar que el seu món era la moto.
3: No, la veritat que no. Si va vindre la sorpresa, una amiga meva mare ens va regalar una moto i res, la vaig provar i em va agradar i fins ara. Sí, no estava... estava aprenent a caminar i ja la bici la vaig saltar, vaig començar amb una moto.
2: El 2012, amb 6 anys, va guanyar el trofeu al millor pilot de motocross Kids de França, i és que va ser el país veí on va començar la seva carrera. Però el 2020 va acceptar l'oferta de les federacions catalana i espanyola que li van atorgar una beca al CAR de Sant Cugat.
3: Sí, bueno, des de petita... Jo sí que és veritat que de petita corria a França. La veritat que la federació francesa em va ajudar en aquell moment i amb un equip també. I la veritat que vaig guanyar dos campionats d'allà francesos i després ja vaig tornar a Espanya. I sí, la veritat que contenta amb la trajectòria que he fet des de ben petita i ara endavant.
2: Guillén ha guanyat 3 campionats d'Espanya consecutius i 2 edicions del motocross de les Nacions Europees. Tot i que Catalunya té noms destacats en el món del motor, Daniela Guillén no s'ha fixat en cap referent concret. Sí que ha provat diverses modalitats esportives, sempre sobre 2 rodes.
3: No, la veritat que no, mai he tingut així un referent. Sí que és veritat que m'he fixat en pilots, però la veritat que inclús perquè faig una idea, o sigui, quan no corro jo la carrera ni miro no miro el motocross, perquè faig una idea. Bueno, jo crec que tot el que sigui en moto, la veritat que m'agrada. O sigui, he provat el trial, l'enduro, menys els rides, ho he provat tot, o sigui que m'agraden tots, la veritat.
2: Guillén té preferència pels circuits de sorra i no descarta en un futur participar en el Dakar.
3: La veritat que al final m'acaben agradant tots. Sí que és veritat que a la sorra m'agrada molt. O sigui, anar amb circuits de sorra em diverteixo. O sigui que jo crec que qualsevol circuit que sigui de sorra m'agrada més que sigui terreny dur. Bueno, per què no? Si surt la possibilitat, Sí, sí que m'agradaria córrer, però encara que encara pugui fer uns quants anys al motocross.

0: últim minut de programa. Tornem cap a les Comas per veure com deixem el partit entre Igualada i Liceo, Jordi.
1: Ara mateix 4-2 guanya l'Igualada. Queden menys de 12 minuts perquè acabi aquest partit. El Liceo, que està collant el conjunt igualadí, buscant escurçar les diferències en el marcador, però de moment que resisteix l'equip de Marc Muntaner, que intenta travar el màxim possible aquest duel. Si tot acaba així, guanya l'Igualada 4-2, hi hauria cinquè partit demà passat al Liceo Arriazor en aquest play-off pel final de la Lliga, que l'Igualada vol tornar a guanyar, que no ho aconsegueix des de finals del segle passat.
0: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit. Gràcies, Jordi. I a més amb els doblets dels nous fitxatges, Anna?
2: Sí, dels nous fitxatges d'aquesta temporada, Marc González i Matías Pascual, que tant resultat han donat a l'equip de Marc Muntaner.
0: Gràcies, Anna. Bona nit i bona setmana.
2: Bona nit, que vagi molt bé.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Pere Vives, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Torpere i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana!
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: Orgull de L, orgull de G.
7: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
8: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: ¿Qué engreixa més, la síndria o el meló? La síndria i el meló són les fruites estrella de l'estiu. Totes dues tenen un alt contingut en aigua i aporten nutrients essencials per al funcionament correcte de l'organisme. A l'hora de decantar-se per la síndria o el meló, es poden tenir en compte diversos aspectes, com les calories de cadascuna de les fruites per saber quina engreixa més. El primer que cal tenir en compte és que totes dues són fruites hipocalòriques, ja que la major part del seu contingut és aigua. La síndria aporta 30 calories per cada 100 grams i el meló 34. Per tant, l'aportació calòrica de la síndria és lleugerament inferior a la del meló. Les vitamines no tenen cap paper predominant en l'augment de pes, almenys de manera directa, però poden resultar útil per saber quina d'aquestes fruites és més sana. El meló és el clar guanyador pel que fa a la vitamina C, que enforteix el sistema immunitari, mentre que la síndria és més rica en àcid fòlic. Amb tota aquesta informació, podem concloure que totes dues són una opció excel·lent per hidratar-se i seguir una alimentació saludable i equilibrada durant els mesos d'estiu. Ara bé, per valorar quina d'aquestes fruites engreixa més, no cal tenir en compte únicament les calories de cadascuna. El meló té un gram més d'hidrats de carboni que la síndria i el doble de potassi. Què vol dir això? Doncs que el meló és també recomanat per perdre pes o eliminar líquids.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 10.
1: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: was born in Louisiana. And at the age of two, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation.
1: Ho fan així perquè segurament quan publiquin el disc en directe això vindrà empalmat amb un altre tema i clar, pam, li foten el tall aquí i el pobre Buddy, que estaven allà a lo suyo, i passa això, però...
2: Ja pot ser, ja.
1: Però això després ja és bueno, arrenques, és com arrencar a pedalejar. Hòstia, que se t'escapa el peu del pedal, però l'altre pots enganxar, no?
2: Llavors és quan et descompenses i te'n vas a terra.
1: No, bueno, això... Sí, però no, això vull dir que llavors ja tires i ja no, ja està, ara ja... venga, tot el tour, podes fer.
2: Ja està.
1: I ara, pues això. Ara el que hauríem de fer és saludar.
2: Hola.
1: Hola, què tal? Sortiré de la balconada. Ei, què tal? Però sí, sigueu benvingudes, Delaware, un programa més, i un programa menys per acabar, que això ho tenim, estem ja a mitjans de juny, de fet, ja podríem dir quasi finals de juny, perquè aquesta setmana la revetlla, venga, les drogues i tot, i venga, i aquests dies, doncs, dormint molt bé, amb una fresqueta
2: que
1: et posa els mugrons que no vegis.
2: Poca roba i molt de blues a l'hotel.
1: Moja, un dena, tu, diu. És que l'altre dia va sortir una i va dir, una meteoròloga, i va dir, no, és que al cap de setmana tindrem la primera onada de calor de l'estiu. I vaig dir, perdoneu, o sigui, el que hem passat aquests dies, todo bien, no? Hasta el momento, todo en orden. Bien, i sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Perquè és a partir de certa temperatura mantinguda durant X dies,
1: sí, clar.
2: Quan tècnicament es qualifica el fenomen com de ola de calor.
1: M'agrada l'explicació científica i més que encertada que ha fet la persona que seu diumenge rere diumenge en els seus invitats, el Lionel Aljero de Sky Verde, amb la seva copa Balón de Magno a la seva mà dreta, descrivint amb la seva copa, que aquesta vegada l'ha canviat per un termòmetre de mercuri, cuidado, no se't trenqui, que això és molt tòxic. Descrivint amb aquest termòmetre uns moviments elíptics com ell, i només ell sap dur per fer, descriure, per dur el caldo a la seva temperatura òptima de degustació, que en aquesta casa el caldo és mercuri, ja ho hem dit, ni més ni menys que el senyor Emili Password Dragone. Molt bona nit i benvinguda.
2: Molt bona nit. A mi el papa m'ha deixat molt cansat,
1: Encara ho arrossegues. Mira, com jo, tota la vida, arrossegant-ho per terra, tu.
2: El papa, la mama i tota aquella colla, mare de Déu.
1: No, i tant.
2: I sí, per això, escolta'm, poca roba i molt de blues.
1: Això sí, aquesta nit blues i rock and roll potent.
2: Ara.
1: I hem començat amb una senyora que és de la casa, la nostra estimada Samantha Fish, que ha publicat ara el single, un nou avançament del que serà el seu àlbum en directe, aquest Paper Doll Leaf, que es publicarà d'aquí poquet el tindrem a l'abast, i que obria els seus concerts, tu ja ho vas advertir en el seu moment,
2: sí.
1: Amb una versió del mític tema de la mítica banda, aquest Kick Out of Jams,
2: MC5
1: a la seva manera. Només haig de dir dues coses: no m'agrada la producció, el so no m'agrada. És com molt apagat, molt raro.
2: Potser és l'edició que han fet pel vídeo, no?
1: No ho sé, però espero que el disc definitiu tingui una...
2: Segur.
1: Sigui més clar de so, perquè si no... Però bueno, però òbviament l'adrenalina que deixa anar aquesta dona només començar, dius, amiga, hemos venido a pasarlo bien.
2: Claro que sí.
1: Sí.
2: Samantha Fish, que està per Europa, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, està de gira europea. Mira, ahir va estar a Dortmund, avui està a Brescia, Itàlia, al Chiari Blues Festival. Llavors té uns dies de...
1: Dortmund és l'espònsor aquell de la ciutat aquella tan bonica de Borussia.
2: Justament.
1: Sí.
2: Hòstia, Tu tens cultura, eh?
1: Jo sí, una altra cosa no em demanis.
2: Tu tens cultura, sí senyor. I fa uns dies de descans, suposo que vol passar la revella tranquil·la, el dia 25 està a Suïssa, a Rübingen. I el 27 al Festival de Jazz de Vienne, a França, que és un festival de jazz internacionalment conegut. Després se'n torna a Alemanya un parell de dies o tres. Tres. Fins al 2 de juliol, perquè el 4 de juliol toca a la bonica població de Järvenpää, Finlàndia.
1: Molt bé.
2: El Puisto Blues molt 2026.
1: Bé. Molt
2: i llavors ja fa uns dies de repòs i la propera, diguem, trobada a l'escenari és a Rochester, New York.
1: Hombre.
2: Amb l'Adam Ezra Group.
1: Ara.
2: Què et sembla?
1: Preciós.
2: No para aquesta noia. No para.
1: Molt bé. Doncs, doncs això que volíem... Ja ho vam dir, en el seu moment, que feia aquesta versió i que, hòstia, pues mira, a veure si la tenim.
2: Sí,
1: l'hem tingut, aquí la tenim.
2: Últimament obre shows amb aquest...
1: Esto es lo que hay.
2: Amb aquest Kick Out the James.
1: I dèiem això, que veníem amb un rock and roll carregat, amb un rock and roll potent i de segona, diguem-ne...
2: De segon plat.
1: De segon plat tenim un senyor que vam presentar aquí farà uns mesos, després de descobrir-lo a la banda sonora d'una meravellosa pel·lícula de cinema d'autor, que és aquella... hòstia, ara com es deia? Nobody 2, que és el que dic, és un,
2: sí,
1: a l'alçada del cinema iraní.
2: Una pel·lícula que t'ha deixat
1: bastant
2: commocionada.
1: Normal. Com es diu? Surt Connie Nielsen. La que sortia a El Gladiador. Sí. Cuidado. Passa que, bueno, Connie Nielsen sempre serà Connie Nielsen. Bueno, aquella pel·lícula em va fer descobrir, perquè en un moment sortia una versió totalment extremada d'aquell Ring of Fire mític del senyor Johnny Cash, i vam dir, hòstia, i això? Qui deu ser? I vam descobrir... Hi ha un
2: personatge
1: senyor,
2: peculiar.
1: Un senyor que viu, que és de Nova York, que es fa dir, nom artístic,
2: sí, sí.
1: Des Rocks. I el vam descobrir i vam dir, hòstia, també se'l coneix com a Danny Rocco.
2: M'agrada.
1: Amigo. I que vam veure que era un tio, hòstia, peculiar. Era com ficar dins d'una coctelera a Freddie Mercury, a Jimi Hendrix, a... què et diré jo? A Led Zeppelin, i a tot de... a Prince, i barrejar-ho bé, perquè té de tots ells. Té de tot... I fins i tot diria que Marilyn Manson. Però, sobretot, té aquest punt de dramatisme molt Freddie Mercurianos, que és el que fa que sigui l'aposta ideal perquè ens l'hagués presentat un dia aquí el tio d'Amèrica i perquè també hi hagi molta gent que es faci enrere. Doncs acaba de publicar el seu nou àlbum i el seu nou àlbum es diu To Hell and Back. I el tenim aquí. Alguns fan també, mira, afegeixen, em sembla bé, de la coqueta autoexaltación de Little Richard hasta la constante reinvención de David Bowie, desde el carisma teatral de Freddie Mercury hasta la pantomima de Ozzy Osbourne. O sigui, veiem que cap a on van, no?, els extrems, les coses.
2: És un home que se l'ha de veure en directe, amb poques paraules.
1: Molt aconsellable veure-la en directe, una energia brutal, i el tio, pues, con un desparpajo impresionante. El tio presenta aquest nou àlbum, To Hell and Back, que és una miqueta tot això que hem dit, ¿vale? Hi han temes amb un hard rock impressionant, hi han temes molt més melodramàtics, molt més així teatrals, però una aposta que no deixarà indiferent a ningú més. A ningú, vull dir. La qüestió, que si queréis encontrar fins i tot un punt de blues, però blues en la onda, com es diu aquest senyor, Jack White, doncs també el podeu trobar. O sigui, aquí hi ha de tot. El pot d'aquest senyor Death Rocks hi ha de tot. I avui volem anar amb això, per estrenar aquest nou àlbum del senyor, que ja forma part de la família d'Hotel Blues, del senyor Death Rocks, nuestro amigo Rocco, amb aquest tros de The King.

0: Joc ras i patada al cap.
1: The King is
0: com
1: coming.
0: Com diria la meva àvia, eh?
2: Sí, senyor. Un tio molt interessant. Jo el trobo molt interessant, aquest senyor. També estic veient el meu reflex en aquell mirall que tenim al final del hall de l'hotel.
0: Sí.
2: I trobo que una altra vegada aquests cascos m'afavoreixen molt.
0: Però estàs guapíssima.
2: Ja, ja, ja. Porto el cap.
0: Jo avui no t'he dit res, perquè...
2: Sembla una miqueta l'ensaïmada aquella que portava...
0: Moltes vegades a micro tancat t'ho dic. Dic, avui estàs preciosa. Sí, però sí. Avui jo crec que superes...
2: Hòstia puta.
0: Tot el...
2: Un dia hauríem de renovar una miqueta el material, em sembla.
0: Sí, hi ha altres coses.
2: Perquè, sí. Perquè fa... Sí, sí, sí, fa així, sí. Està tot estupendo, eh? en aquesta cosa que ens han deixat aquí.
0: Sí,
2: molt bé.
0: Sí, molt bé.
2: Doncs aquí hem tingut, com deia, a mi m'agrada molt aquest tio.
0: The Rocks. Se l'ha de veure en directe, aquest home.
2: Singular, molt singular.
0: Investigaré.
2: Sí, senyora, sí, senyor. Jo t'ho aconsello. Jo l'he vist, coses i... Oh, cuidao con ell.
0: A veure què passa.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Molt bé. Doncs continuem. I continuem amb, diguem-ne, doncs una cosa... un plantejament per l'estil. Encara, però, pujant l'aposta. Pujant l'aposta de contundència i de volum, diria jo. Perquè ens anirem amb un senyor que es diu Julian Beer McCreary. Un tio que va néixer a Fort Lauderdale. A l'any 79.
0: Compositor i músic, no?
2: Compositor,
0: de
2: músic...
0: De bandes sonores, històries...
2: Sí, i molt, molt amant del metal... Del metal sinfónico.
0: Sí, sí.
2: Cuidado.
0: Sí, sí.
2: I aquest tio, bueno... ha guanyat premis, uns
0: Home,
2: quants ja.
0: Escolta'm.
2: Emmys, BAFTAs...
0: Tu saps aquesta sèrie, jo no l'he vist, però és molt seguida, Outlander...
2: Sí.
0: Et sona? La banda sonora és d'ell.
2: Ah, amigo, pues ahí está. A l'any 24 aquest senyor va fer un àlbum conceptual de hard rock amb el seu nom. Amb el nom de Singularity.
0: Sí, sí, sí.
2: Vale?
0: Que va guanyar... Perdó, ell no, però... l'àlbum no, però el Beer McCreary aquest ha sigut guanyador de premis Emmy i BAFTA.
2: Sí, ho he dit ara fa un moment,
0: perdona,
2: però si vols ho reiterem les vegades que tu vulguis.
0: És que cada vegada que et veig amb aquesta cosa que et fa...
2: No m'estranya.
0: L'adminicle que portes sobre les teves
2: orelles... És elegant.
0: Sí, sí. Semblo com una antena que estigui buscant...
2: Sí, o una compresa que m'han enganxat aquí
0: home,
2: al cap.
0: Home, una compresa negra no crec, però...
2: No, home, no, clar. Bueno, escolta...
0: Mai se sap.
2: No, n'hi han. Per vestir amb tot tipus de coses.
0: Tens
2: jo
0: raó,
2: quan surto vestit amb pantalon negre me'n poso.
0: Tens raó, també, sí.
2: Si són leggings, me'ls poso.
0: Endavant.
2: Molt bé, doncs el tema que... això, va treure un àlbum així conceptual i participaven, bueno... Un elenc d'estrelles del hard rock, incloent gent de bandes com System of a Down o Slipknot. I fins i tot Rufus Wainwright.
0: Mira tu.
2: Que és un tio que fa òperes i una cosa així... un projecte d'aquests ambiciosos que normalment es donen amb coses així de metal i tal, de la gent que se li en va una miqueta ja a la castanya. Però és que el proper 31 de juliol tornarà a publicar el que serà la continuació, o sigui, The Singularity Eclipsis. Eclipsis és un concepte d'origen grec,
0: sí,
2: que vol dir abandonament.
0: Escolta, això és Hotel Blues, no us espanteu,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Tranquils.
2: I el que, bueno, que té a veure amb la desil·lusió, la perseverància, amb
0: la lluita...
2: O sigui, allò que darrerament diem cada programa en les promocions dels discos, la resiliència.
0: Déu-n'hi-do.
2: S'ha de dir. Actualment s'ha de dir que cada tres o quatre paraules digues resiliència. I quedes molt bé. Bueno, la qüestió és que un altre cop compta amb un llistat llarg de figures de la música, del rock i del metal, i, per exemple, el senyor Joseph Duplantier, de Gojira, Patrick Stamm, de Fall Out Boy, Claudio Sánchez, de Coheed and Cambria, James Kidman, de Meshuga, el Nabo... Perdó, és que, clar...
0: Jo no em conec a cap, eh?
2: No, Alisa Whiteglues, de Arc Enemy...
0: Aquest sí que em sona d'algú.
2: Fall Out Boy, sí, a mi, també. Tim Henson, Polifia, no confondre amb Jim Henson, que era el dels Teleñecos.
0: No.
2: Steve Bay, amigos, Slash, Duff McGagan, de Guns N' Roses,
0: sí,
2: tots dos, aquí ja, la cosa ja se nos acerca más. Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers, Stewart Copeland,
0: de Police,
2: i uns quants més.
0: Déu-n'hi-do.
2: Vale, llavors, què tenim? El primer avançament. El primer avançament es diu Cool Kids. ¿vale? És a dir, chavales aquello graciosetes. I en aquest tema hi participen Chad Smith, Brendan McCreary i Slash i Duff McKagan.
0: Escolta.
2: O sigui, aquest és el tema que més podem, més apropa a l'òrbita sí. d'Hotel Blues. I el senyor McCreary, del qual és això, o sigui, el que hi participa cantant és un germà d'ell, també ho volia dir. Molt doncs el senyor Bir McCreary va dir que el tema va sorgir perquè un dia Duff McKagan li va enviar un àudio amb un solo de baix que diu, mira, tinc això al cap i penso que igual et pot interessar. Aquestes són les coses que fan els músics, es veu. I llavors va dir, hòstia, això sona molt bé, anem cap a l'estudi i ho gravem, tu i jo. Van gravar la seva part i llavors van avisar al Chad Smith.
0: Van començar a afegir-hi coses.
2: Van dir, Chad, el de Red Hot Chili Peppers, mira, és que volem una bateria, però una cosa que hem gravat, a veure què tal.
0: Porta't els timbals.
2: I allà va anar cap allà, pam, va afegir la bateria. I llavors es veu que no havien avisat, perquè estava fora de coses suyes i tal, Slash, que va arribar a la ciutat i van dir, Slash, solo nos queda que nos hagas tú unos solos. Y el tío va a decir, hombre, acabaremos. A bodas me convidas.
0: Es va a montar.
2: L'Slash el va contestar en anglès, però just va fer aquesta frase.
0: Es va muntar.
2: A bodas me convidas. I van anar cap allà i van gravar. El resultat, doncs el tindreu aquí, però ja podeu anar pensant, si és el tercer tema d'Hotel Blues, pues una cosa, pues és que està molt bé.
0: Que feu una aspirina, per si un cas.
2: No sigui cas, sí, i biodramina, fins i tot, mira què et dic. Senyores, senyors, que tota aquesta colla, Bir McCreary, el senyor Slash, Duff McKagan, Chad Smith, i son germà del senyor del principi, el senyor Brendan McCreary, amb aquest tros de Cool Kids.

0: Doncs aquí els hem tingut, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Caram.
0: Sí, realment el baix d'entrada i sortida del tema és Duff McKagan, no pode
1: perquè
0: ser altre.
1: La pregunta que em faig, sí, és que ara no recordo la presentació exactament, ell

0: a dins com sorra, i que jo dic això dels Reus perquè una, la primera actuació que vam tenir en directe en els ja 28 anys d'història d'aquest programa van ser Los Padrinos, del nostre estimat, des d'aquí una salutació, Felipe Gil.
1: Amb els ous amb sorra.
0: El bateria, com vam, era la primera vegada que vam gravar uns temes aquí a l'estudi de la ràdio antiga que estava al carrer del Mar, i va venir amb uns ous de colors que vam pensar, i este d'on va? I eren d'això, de percussió.
1: Maraques, eren com unes maraques.
0: Algo així, sí.
1: Està bé.
0: Molt bé, doncs això és el que fa el senyor Ben McCreary aquest.
1: S'ha ben acompanyat.
0: Ojo, que tu has dit, aquest senyor, del compositor de les sèries, de la banda sonora...
1: Jo he dit Outlander, però n'hi ha més.
0: Cuidado, Galàctica, The Walking Dead, Los Agentes de S.H.I.E.L.D., aquesta també... Black Sage, Outlander, sí, i de la pel·lícula El Senyor de los Anillos. Cuidado, Los Anillos del Poder.
1: Toca,
0: entre d'altres.
1: Això és tocar moltes tecles.
0: Sí, el tio. Déu-n'hi-do. Nascut a Fort Lauderdale, tu.
1: Molt bé, Florida. Molt bé. Florida, no? Això
0: sí.
1: És Florida.
0: Efectivament. Doncs res, aquí deixem la part aquesta més visceral de l'hotel.
1: Avui,
0: i avui l'hem deixat,
1: avui
0: cuidado.
1: Avui ha sigut com a molt... molt crua, molt violenta, si m'apures.
0: Ara. Però d'aquella violència que ens agrada.
1: Sempre.
0: És a dir, és la violència de saltar, de cridar.
1: Com diria l'amic Moreta...
0: Violència de la buena.
1: Ara. Miedito del bueno.
0: És que, pues, m'ha tornat a enviar el mateix missatge. Òscar Moreta, aquella vegada ho va dir en antena,
1: sí.
0: Però aquesta setmana ha enviat un missatge a la directora amb Miedito del Bueno, referint-se...
1: A Beth Hart, potser?
0: No, Ivan Nicole Bell.
1: Ah, amigo.
0: Que vam programar la setmana passada.
1: Amb el Catfish Blue, si no recordo malament, oi?
0: Doncs em va enviar un missatge després d'escoltar el tema i el programa i va dir, sí. Miedito del Bueno...
1: No és tonto, no, Moreta.
0: No. Té bon gust.
1: Sí.
0: Molt bé. També tenen molt bon gust una banda que vam descobrir, vam estrenar, jo crec que fa un parell o tres de setmanes.
1: I ens va agradar.
0: I ens va agradar molt, perquè ara ja entrem en el terreny americana.
1: Sí.
0: Vale? Es tracta de la banda Jason Scott and the High Heat, dels quals vam Bank Robber Man o alguna cosa així, el tema que vam publicar, o sigui que vam radiar i estrenar aquí a l'Hotel Blues, i ara llencen un nou single perquè el 18 de setembre publiquen el seu nou àlbum. El seu nou àlbum es dirà Playboy.
1: Bon títol.
0: Sí, senyor, amb una portada prou provocadora. Produït per Scottie Taylor Johnson, aquest àlbum va estar enregistrat a Oklahoma.
1: Oklahoma City.
0: Sí, senyor. 14 temes escrits pel senyor Scott i junt amb ell, Scott Emerick, Bob DiPiero, Daniel Tashian, Driver Williams i d'altres, és a dir, els membres de la banda i uns altres que s'hi han afegit, inspirant-se en la formació espiritual del senyor Scott.
1: Caram.
0: I la seva posterior crisi de fe després de créixer en una llar,
1: sí,
0: pentecostal, que dius, hòstia, i passar una sèrie d'anys formant-se com a predicador. The Preacher Man.
1: Escolta'm, tu has tingut alguna crisi de fe?
0: Aquesta temporada, la segona part de la temporada, he tingut una crisi de fe amb Manolo González, sí. I normalment em venen per aquí, les crisis de fe.
1: Sí.
0: Però jo que hi creus, arriba un moment que no és en crisi.
1: Però tampoc t'has posat, diguem, com a fita, arribar a ser predicador. Perquè tu ja ets un predicador del blues.
0: Jo predico la paraula de nostre senyor Clapton. Les vegades que faci falta.
1: Val,
0: sempre, per davant.
1: D'acord.
0: I per darrere, també. Doncs això, totes aquestes merdes que té un al cap i diu, mira, tu disco nuevo de què va? Pues mira, o sea, la resiliència i...
1: L'espíritu de superació.
0: Mi crisis de fe...
1: No sé què, jo quería,
0: escolta,
1: ser predicador, però en casa me tocaban los huevos, no había manera.
0: I vaig dir, pues mira, pues igual sí que voy a hacerlo, ¿no? Porque esto se lleva en l'àmbito.
1: La guitarra
0: en el
1: voy a cantar algo.
0: Molt bé, doncs la qüestió és que aquesta gent han estat taloners de grans artistes del country i han participat en molts festivals i tindran el seu debut, que això és qui debuta en el gran Ole Opry.
1: Jo diria que el van tenir, el gran debut.
0: Perquè era l'11 de juny i això ja està. És que no estic ubicat encara.

0: Porto des de
1: lo
0: del Papa.
1: Lo del Papa collons, i tot el sèquit que portava.
0: M'he deixat descol·locada.
1: Com es diu allò? Trasbalsades?
0: Si vols dir-ho, sí.
1: O esma perduda i, i boca...
0: Sí, boca molls i baliga balaga.
1: Baliga balaga, això m'agrada molt. Bé.
0: Sí. Sí. Molt bé, doncs això, sí. Doncs van fer el seu debut l'11 de juny, amb lo qual, esto es ya la gran consagració de decir, estáis aceptados en el círculo de confianza, que deia De Niro en Los Padres de Ella. ¿Vale? Doncs res, i que tenim el nou single...
1: Un tema.
0: Que serà aquest, el seu nou àlbum que es publicarà el 18 de setembre, aquest Playboy, i es diu Shit Show. Senyores, senyors, tornen a l'hotel perquè ens van molar molt, obrint la part americana, Jason Scott and the High Heat i aquest Shit Show.

0: Jo diria que tots i cadascun dels temes que hem estrenat aquesta nit acaben d'una manera abrupta. Acaben en sec, no hi ha fade out. Això està passant de moda.
1: Escolta, pues...
0: Ahí estan.
1: Prou trempat, no? Li va deixar la crisi de fe al Jason, aquest.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí, en priapisme, diria jo, pràcticament.
1: Déu-n'hi-do, sí,
0: efectivament.
1: Sí, una cosa.
0: Sí, senyor. Highway Robbery va ser el tema que vam estrenar això fa tres programes, més o menys, i que ens va dir, hòstia, Jason Scott and the High Kids molen. I sí, sí, aquí els hem tingut i siguen en esa línia. M'agrada. La qüestió, que ara continuarem amb una altra banda ben curiosa, una banda que debuta a l'hotel, debuta en la part, en la secció americana, i és una banda també jove. Tant és que hem hagut d'anar recopilant la informació, a part de la seva, de les seves pròpies publicacions, perquè encara no hi han pràcticament ni crítiques dels seus àlbums. O sigui que vamos con una apuesta directa de Hotel Blues, però és que, a més, t'haig de dir, us hem de dir, la banda es diu Jail Preacher, vale?
1: I tot té una raó de ser, no?
0: Sí, sí, bueno, té una raó de ser i un recorregut, però també m'agradaria destacar que aquest any han publicat un, dos, tres àlbums. Tres àlbums en el 2026, tots amb la mateixa portada. Amb, diguem-ne, un títol genèric,
1: sí,
0: que és Sermons from the Delta, Sermons, sí, from the Delta, però cadascun amb un subtítol, Pale Mare, Jump Book Shuffle, i aquest també és del 2026, Cough in Your Memory. Vale.
1: Això què vol dir? Que cada un d'ells toca un pal diferent o
0: sí,
1: no?
0: Sí, són una bateria de temes diferents. No, el pal és el mateix, és un country.
1: Val.
0: Mira, en aquest sentit us direm, perquè us feu una idea, la comparativa l'hauríem de fer segurament de tot el que posem a l'americana habitualment en aquí. La comparativa més propera hauria de ser Charlie Crockett.
1: Amigo.
0: El que passa que no tenen el blues i el swing de Charlie Crockett.
1: Val.
0: Vale? Però sí que, bueno, la línia de country clàssic la mantenen, però amb alguna innovació. La història és de com tu bé deies.
1: Sí, un senyor que es diu Jeffrey Wayne,
0: ara,
1: que deixa la seva Virgínia natal i se'n va cap a l'oest a explorar.
0: I llavors arriba a Sacramento
1: ara.
0: Troba Sacramento.
1: Pues mira, troba a Stefan Sorgea, Nick Cunningham, Caleb Cohen i Riley Unverfert.
0: Que cadascun d'ells, al seu poble, o la seva zona, més sí, que el seu poble, són músics més que reconeguts.
1: Efectivament.
0: Tot i ser molt joves,
1: efectivament,
0: eh?
1: Efectivament, efectivament. I què fan? Es troben... Escolta, toquem algo, comencen a assajar i diuen, chicos, aquí hi ha madera. Aquí hi ha cosa. I, bueno, vull dir, van començar, diguem, aquest projecte musical que, com tu molt bé deies, s'ha plasmat amb aquestes publicacions que porten el títol de Sermons from the Delta.
0: Sí, el que dèiem abans, comparteixen amb Charlie Crockett, per exemple, doncs, la fascinació per l'imaginari del cowboy com a aquella figura errante, no?, d'un treballador que va buscant per tot el país una oportunitat de feina, que és algú doncs molt del country clàssic.
1: Sí, sí.
0: El que passa és el que dèiem. La comparativa és perquè sapiguem una miqueta l'ambientació, més que el tema musical.
1: Però, entenent el cowboy, que tu dius el cowboy modern, no? El
0: sí,
1: cowboy,
0: sí, sí,
1: diguem...
0: Sí, no, clar. No,
1: de les pel·lícules...
0: Per això. O sigui, sí, el que va de ciutat en ciutat...
1: És a dir, a mi m'agradaria fer una temporada de cowboy, eh? Ara t'ho dic seriosament.
0: Home,
1: a mi m'agradaria anar-me'n amb un ranxo d'aquells...
0: Si mireu els vídeos de Charlie Crockett, sempre ho hem dit, eh? En la majoria està conduint un cotxe per carreteres llargues o caminant per carreteres. És ese concepto, no? Errante por todas partes i sempre amb desplaçaments ser d'un lugar fijo.
1: Exacte, i allò d'anar canviant de lloc i anar deixant enrere els temes aquells que t'han marcat o que t'han traumatitzat i que portes a la teva bossa, però que tu tiraràs endavant i que, en fi, vull dir... No, escolta'm, si jo m'estic posant molt amb això.
0: Doncs ahí està el tema.
1: Jo, a les nits, a l'habitació de l'hotel, faig pràctiques amb unes treballadores d'aquí, que també els hi va el rotllo vaquero.
0: Country. Vaquero. Molt bé, m'agrada molt. lletres que parlen d'això, del cowboy modern, del treball dur, de la carretera, de la redenció i la resiliència, com o no. I, bueno, tot això per presentar aquesta gent jove, perquè aquesta nit volem estrenar-los amb el que és el seu darrer llançament, que és aquest Sermons from the Delta, però l'àlbum es diu Cowboy, concretament, i el tema que escoltarem aquesta nit, ni més ni menys, que Cowboy. Senyores, senyors, estrenen a l'hotel Jail Preacher i aquest Cowboy.

0: Ara, collons, el primer final, com Déu mana, de tema d'aquesta nit, que tapam, pam. Molt bé. Doncs cuidado, amb Jail Preacher, cuidadito con ellos, i cuidadito con Hotel Blues. Perquè si passem del descobriment de Jail Preacher, dins de l'americana, de l'americana music, aquesta nit tenim, no un descobriment, però quasi. Fa, jo diria que un any o alguna cosa així, us vam parlar de que aquell senyor, que és un dels més reconeguts dins d'aquest gènere, el senyor Sturgill Simpson, havia anunciat que deixava de havia fet allò de dir ja no faré cap àlbum més. I la gent, hòstia, tal, perquè és un tio amb un equilibri precari, és un veterà de guerra, ex-alcohòlic, o alcohòlic, actualment amb abstinència des de ja fa uns anys.
1: Un addicte.
0: Sí, però en el seu cas a l'alcohol.
1: Addicte a l'alcohol.
0: Sí, senyor. I llavors, doncs, va dir que ja deixava de gravar, que era el seu darrer àlbum com Sturgill Simpson, el que va publicar en aquell moment, i tothom, hòstia, què passa? Bueno, doncs que era cert, però no del tot, clar, perquè el que va fer va ser inventar-se un alter ego, que és el de Johnny Blue Skies.
1: Sí, senyor.
0: I és això, jo crec que va ser l'any passat que us vam... que us vam compartir part del que va ser el seu altre, o sigui, el seu primer àlbum sota aquesta, diguem-ne, aquesta identitat de Johnny Blue Skies.
1: Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
0: Sí, senyor. El primer àlbum va ser, com es deia allò, Passage du Désert, el passatge del deseo, i...
1: Du désir.
0: I vam estrenar un tema dins de l'àlbum que tenia una part molt més reconeixible, però experimentava bastant Sturgill Simpson, més ben dit Johnny Blue Skies. Què ha passat ara? Doncs que ja fa un temps ha publicat el seu segon àlbum. I dieu, hòstia, i per què heu estat sense compartir-lo i tal? Bueno, doncs perquè no teníem, diguem-ne, disc de promoció, no teníem, i no ha sigut una distribució normal.
1: Però que ho va penjar a YouTube com a primer impuls, no?
0: No, de fet, es va publicar només en vinil, en CD i en casset.
1: Ah, vale.
0: O sigui, ell té una creuada contra les plataformes. Ell no està d'acord amb les plataformes
1: de streaming. Sí, va ser posteriorment que de repente diu, pues ho penjo a YouTube.
0: I de sobte,
1: sí,
0: segons diuen, sí, sí, com amb tot el mogollón de Trump i la guerra i tal, el tio es va posar una miqueta ansiós, sí, per això que diem. Ell té aquest... estos episodios de trauma, de shock postraumático, i el tio es va agobiar i va dir, bueno, pues igual li hauria d'arribar més gent, lo comparto en YouTube, ja, que dentro de lo que hay es lo que menos me espanta. I clar, d'aquí ja ha passat a totes les plataformes, i quan la cosa es pot, diguem-ne, disfrutar o gaudir de manera més completa, doncs a nosaltres ens sembla millor poder-ho compartir. També podríem haver-lo comprat en vinil, i el que passa és que aquí no tenim plat. Estas coses són les que passen en la ràdio moderna,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: i en los,
1: sí,
0: hoteles de 5 estrelles. Los hoteles de 5 estrelles no busques un plato de vinilo. Todo está en ambiente,
1: a la discoteca, el DJ.
0: I t'apareix la senyora cantant al costat o el senyor, saps? O sigui, sí, això jo ho he vist, aquí a l'hotel encara no. Jo puc aparèixer jo. Dius, si és el que vols, pues venga, vamos a cantar.
1: Bueno, tu ho fas sovint, això, eh?
0: Sí, i lo de... També, el xancletear, sí, que es, sí, diu. Sí. Molt bé. Doncs la qüestió, ara tenim aquest segon àlbum i el volem compartir amb vosaltres perquè a sobre, hòstia, és un disco singular, quanto menos.
1: És com si fos un retorn al 70, no, diuen?
0: Ell havia promès un disc de música disco, funky, no sé què, bailable... no. Tampoc és això.
1: Tampoc és això.
0: La portada és espectacular en aquesta línia, de que sí, te situa en un punto de bailoteo. Es diu, és un motín després de la medianoche, Mutiny After Midnight.
1: Mutiny.
0: Mutiny After Midnight. I és un disc, bàsicament, que parla del sexe. Vale? Però, a més, tira com bala. Sobretot cap a, diguem-ne, el president del país en qüestió, que va fent amics per tot arreu. Fins i tot la Meloni també...
1: Molt estimat.
0: Molt, molt.
1: Molt estimat.
0: A Itàlia, la Meloni ja li ha dit, no te passes un pelo.
1: Molt estimat.
0: I això em sembla molt bé. I això que la Meloni, cuidao, tampoc seria una monja de clausura. La qüestió, que aquest tio ha fet aquest, aquest àlbum, en el qual, doncs, mira, per exemple, hi ha un tema que arrenca l'àlbum amb un Make America Fuck Again. Vale? O sea... Les coses estan clares. Va gravar en directe els estudis de Dan Auerbach, que deu amb això perquè després en tornarem a parlar, i és una barreja de, diuen alguns, bola d'espejos con country rock desgarrador, ¿vale? Y los desgarros ya nos decimos de qué tipo.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Però bueno, llavors és un, tot un manual en el qual està farcit de lascivia, de sexe i de llenguatge com molt, molt explícit i molt relacionat amb això, amb les relacions sexuals. Tot el disc, em
1: refereixo. Però amb una càrrega, diguem, de crítica política important, no?
0: Sí, senyor. Es nota que el senyor Sturgill Simpson, com molt bona part dels americans, ja tenen un llistat llarg de cuentas pendientes con Donald Trump.
1: Yeah.
0: I bueno, hi ha un tema on li diu a... al senyor Tronja, una mala caricatura amb un trajo mal ajustat que agafa a les dones pel cony. Així descriu el seu president.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale? En el tema Ain't That a Bitch. Bueno, el que diem, molt interessant tota la temàtica, molt atrevida, molt transgressora, i la, diguem-ne, l'embolcall, pues sí, country passado por un filtro discotequero con rock and roll i tal, que té un clar exemple amb el que escoltarem aquesta nit. Senyores, senyors, rock de velocitat i, a més, que us donarà temps justet, per pillar-lo, 2 minuts de tema i un tros de declaració de principis pel que us podeu trobar en aquest Mutiny After Midnight del senyor Johnny Blue Skies, és a dir, Sturgill Simpson. Senyor, Excited, Delirium, Johnny Blue Skies.

0: weird. Doncs aquí l'hem tingut. Sexo i rock and roll i sexo i country rock. O sigui que aquí pues, tendremos todo el disco puesto todo el verano, em sembla a mi. I ara arribem al moment de pagar el nostre tribut.
1: Sí,
0: hemos de ir saldando cuentas. I
1: la comissió.
0: La comissió aquesta setmana ens ha enviat un missatge, hòstia, afalagador, dient que han valorat molt el nostre esforç, que pensen que tenim un futur brillant per davant i que ara que ens agafa joves això, que segurament el nostre projecte esdevenirà un èxit total. Ens han dit se ve que no es conocen bien.
1: L'antesala de fotre'ns al carrer, no? Per sempre.
0: Bueno, una miqueta, sí. Però estan contentes.
1: Bueno,
0: aquesta setmana, com a tribut per l'associació de control, la comissió de control dels programes dels Rolling Stones en programes de blues que es diguin Hotel Blues, aquesta setmana pagarem el tribut. Cuidado, que esto se acaba la temporada. Hem posat ja, jo diria que tots els clàssics, però tots no, perquè avui tindrem uno d'aquellos de tocar la patata. Senyores, senyors, The Rolling Stones, des d'aquell Between the Bottoms, i aquest tros de mític Ruby Tuesday.

0: Rolling Stones, Ruby Tuesday, goodbye Ruby Tuesday. Maravilloso tema, mític tema també en tots els conciertos. Que jo crec que ens quedarà, perquè ens queden dos programes, com a molt, ja us ho confirmarem. Pues yo creo que ya un par de temas de los Stones y en yo creo que ya iremos a la época antigua también, porque ya ho hem fet tot, hem fet un repàs més que exhaustiu de la trajectòria dels Stones i res, que estem a punt d'arribar al colofón de nuestro tributo y nuestro pago.
1: Home, ben entès que hi ha novetat recent dels Stones, vull dir que també podríem estirar sí, d'algun tema més.
0: Però això ja, com es publicarà mentre estem amb l'hotel tancat, això començarem la temporada sense que calgui que cap comissió ens digui res, estaremos ahí a tope. Però bueno, el que anem ara és amb un senyor del qual vam estrenar un tema del seu nou àlbum ja fa un més o menys un mes, que és i a més que ens va bé perquè després tindrem una història que feia dies que no passava aquí a l'hotel, és a dir, tornarem a tenir la secció mítica de l'hotel, hasta ahí puedo leer, amb el pare d'aquest senyor que sonarà a continuació sí, com un dels protagonistes, ¿vale? Tot això ho anireu entenent perquè no té molt més de misteri. La qüestió és que ara escoltarem un nou tema del nou àlbum de Dwayne Betts. El vam estrenar, aquest nou àlbum, aquest Isle of Hope, i us vam dir que era un àlbum que es basava sobretot en l'experiència de la superació i del dol que ha passat el senyor Dwayne Betts després de la mort de son pare, del mític Dickie Betts. Ell no s'ha amagat, ho ha explicat i ha dit, bueno, doncs que li ha costat superar aquest tràngol i que una miqueta amb les sensacions que li ha deixat aquest transitar per aquest dol, doncs és la matèria prima que l'ha fet ficar-se a l'estudi, concretament primer als Sun Records, a gravar aquest àlbum, aquest Isle of Hope, l'illa de l'esperança, del senyor Dwayne Betts. Vam estrenar el primer tema el que obre l'àlbum i us vam dir, hòstia, a veure si a què us sona, i sonava
1: sí, les guitarres molt Pink Floydianes, no?
0: Pink Floyd por los cuatro costados, sent un àlbum d'un senyor de Southern, però bueno, i era el tema en el que, diguem-ne, era més explícit el cant cap a l'enyorança i els efectes devastadors que ha tingut la mort de Dickie Betts amb ell. En aquest àlbum hi participen, produït per Brent Cobb, que ja ho dèiem en el seu moment, uno de los dos productores de moda en la música americana, Brent Cobb i el senyor Shooter Jennings, doncs hi ha les guitarres del mismíssimo Brent Cobb i el propi Dwayne Betts, però també el senyor Johnny Stachella a la guitarra, J.D. Simo, el nostre amic J.D. Simo a la guitarra, Brian Allen al baix, Philip Towns al teclat, Derek Phillips a la bateria i Becca Bramlett als coros. Que això crec que ja ho vam dir l'altra vegada, però hauríem d'investigar a veure si té alguna relació amb Bonnie Bramlett, dels mítics Delaney and Bonnie. Molt bé. I avui anem amb un tema
1: Molt curt,
0: cuidado que no arriba ni als dos minuts, i és un tema en el qual parla d'una promesa que li ha fet a la seva dona, que li va fer a la seva dona, i va ser que deixaria de prendre drogues. Vamos a ver si él sabrá si las ha dejado, si no, però el tema li ha donat per aquest Pils.
1: Et confirmo que Becca Bramlett és filla de Dylan i Bonnie Bramlett.
0: Amigo, és que tot queda en casa.
1: Té 58 anys a l'actualitat.
0: Normal. Siguent el tipus de música que és, si lleva un apellido así, tiene que ser. Doncs, senyors, com dèiem, des d'aquest Isle of Hope, el Dwayne Betts, i aquesta promesa de dejar les drogues, però dejar-les en un sitio donde sabe, que sepa dónde es, por si algún día quiere buscar algo, saps? Dwayne Betts, Pills and Liquors.

0: Doncs aquí hem tingut aquest Llámame Pam especial amb petició expressa i específica i especial també d'enllaçar dos temes original i versió a més d'una manera molt il·lustrativa. Jo penso també que es posa una miqueta al rebufo dels dos programes de versions que vam fer i fa l'explicació també, no?, de fer una versió, que és agafar el tema, basar-se en el tema, però fer una construcció nova, com dèiem, no?
1: Molt, això bona, és... molt bona proposta de la doctora.
0: Sí, senyor. Això és una versió, no un cover, perquè el cover hauria de ser més ajustat o totalment ajustat a l'original, i en aquí, pues, bueno, fins i tot amb el títol, perquè el tema dels Allman Brothers és Dreams a seques, en aquell, publicat en aquell primer àlbum de la mítica formació The Allman Brothers Band, i la versió de Molly Hatchet és Dreams, tal com deia la doctora, I'll Never See. Doncs aquí ho hem tingut, i rock sureño, de la vertiente más clàssica i de la vertiente más... También clàssica, perquè ja tenen uns anys, òbviament, Molly Hatchet, però más canalla, quizá, no?
1: Sí, home.
0: Totalmente. Doncs res, nosaltres ara ja continuem, encarem la part final del programa, tenim una bona estona encara, i en aquesta bona estona ja ens endinsem en el món del blues, de manera paulatina, però ja posant un peu totalment en el terreny, com és el peu que ens ajudarà a posar una de les, diguem-ne, figures joves, emergents, però ja amb un bagatge a les seves esquenes important i amb un nom ja fet dins de la indústria, que és que a sobre ara ha fitxat pues, por el senyor que coge i que le da una característica

0: Així, amb un pare d'ell, el senyor Jason Smith, bateria de, entre d'altres, entre altres projectes, però sobretot el vam descobrir i el vam veure en directe, del senyor J.D. McPherson, i ens vam enterar que el seu fill doncs publicava temes i que el senyor Jason Smith s'encarregava de llevar la bateria i de llevar el cotxe per ir a los conciertos, que quan va debutar McKinley James, el fill de Jason Smith, doncs encara no tenia l'edat com per conduir. I ja porten uns anys girant per tot el món, no només per Estats Units, però fent quilòmetres i quilòmetres en companyonia, pare i fill, fill i pare, defensant el projecte de McKinley James, que seguint una miqueta la inspiració d'artistes com Otis Rush o Johnny Guitar Watson, doncs el pot situar allà, en aquell blues, també, diguem-ne, parent no molt llunyà de GA20. És aquell blues...
1: anys 50.
0: El rock and roll de los años 50, que és nada más y nada menos que el blues.
1: Passat pel filtre de l'artista en qüestió.
0: Sí, senyor. Sí, sí. I ara, com molt bé deia el meu company, doncs acaba de signar contracte amb la productora de Dan Auerbach, Easy Eye Sound.
1: Mira tu.
0: En la qual, com molt bé has comentat, ell va estar treballant un temps netejant la, la seu.
1: Sí, ajudant de neteja, es veu que estava per allà amb un treball de... Bueno, vull dir... Chico de la limpieza, vamos.
0: Sí, senyor. I, bueno, òbviament el tio ha estat fent llançaments, els hem compartit amb vosaltres perquè ens ha agradat molt des del principi la proposta de McKinley James, amb llançaments de producció independent, ha estat amb gires, ha estat fent de taloner d'artistes com ZZ Top, Eric Church i d'altres, i òbviament el senyor Auerbach, tonto no és. I ha dit, este chaval...
1: Pone la bala.
0: Ara mateix. Hòstia, m'ha agradat això.
1: Al revés, donde pone el ojo, mete la bala.
0: Me gusta meter el ojo. Cuidado.
1: Sí, bueno, ya.
0: No, però a mi m'agrada. Com dèiem, el guitarrista nascut a Rochester, Nova York, doncs s'afegeix en aquest segell que té ja una sèrie d'artistes nous i també consolidats que van como las abejas a la miel, pues ellos van a Easy Eye Sound i a les, diguem-ne, els consells també, fins i tot a la producció, perquè el so ja lo adquieren en seguida del senyor Dan Auerbach i la seva productora. Amb la qual cosa, ha fitxat i el que ha fet per celebrar-ho és publicar un vídeo i un tema, estrenar un tema amb el seu videoclip corresponent, un tema que es diu Back on the Run, i que veurem si d'aquí a poc està inclòs també en un àlbum sencer o és un senzill com per a... celebrar el fitxatge i després ja vendran més coses que seguro que vendran. Nosaltres ens n'alegrem i volem compartir amb vosaltres aquest primer treball de McKinley James sota l'empara del senyor Dan Auerbach i la seva productora Easy Eye Sound, i aquest tros de Back on the Run, McKinley James.

0: McKinley James, Back on the Run, el tema de celebració del seu fitxatge per la discogràfica ECI Sound del senyor Dan Auerbach, i un primer avançament de lo que se nos viene encima con esta colaboración. I ara anem d'un xaval que ja és una figura consolidada pràcticament, a una figura consolidada que no és entre nosaltres, però que també treu una novetat. És aquello de dir, hòstia, ¿esto cómo va? I una novetat que tampoc no ho és tant.
1: Bueno, és una reedició especial.
0: Ara. Vamos a darle un poco de empaque al que es això, al cap i a la fi. Una reedició d'un àlbum, jo diria, mític, I Play the Blues for You. Un àlbum que es va publicar...
1: El 1972.
0: I el va publicar el segell Stax.
1: Sí, senyor.
0: Los del Chasquido, Stax.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquest àlbum, com dèiem, els mítics, ara s'ha tornat a remasteritzar i a publicar, i ens presenta, doncs, això, un Albert King en plena forma, uno de los jefes de todo esto. Y bueno, poca cosa hem d'afegir d'aquest senyor que pasó lo suyo, que fue avanzando y que va definir un estil. Un guitarrista esquerrà, també. I jo diria que aquest àlbum recull en directe la part anterior, fins i tot, i l'encombramiento, antes d'utilitzar la Flying V.
1: Sí, senyor. Que ell la va encombrar, aquesta guitarra.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Com un tio de blues podia...
1: Gibson Flying V.
0: Utilizar esa guitarra, i algunos diran ja, però és que ja la utilizó Jimi Hendrix, i no deja de ser un músico de blues, claro, por muy extraterrestre que sea. Bueno, la qüestió és, aquest àlbum, tots els amants del blues l'han hagut d'escoltar en alguna ocasió, I ara torna remasteritzat i amb un so millorat, i això sempre és una celebració. I aprofitant aquesta celebració, doncs aquí ens hi volem afegir i compartir amb vosaltres el primer single que es pot extreure d'aquesta reedició, i és ni més ni menys que aquest Breaking Up Somebody's Home, el senyor Albert King, des d'aquest I Play the Blues for You Remastered.

0: Doncs aquí ha estat el bo de l'Albert King i aquest tros de Breaking Up Somebody's Home, elegantísimo. No se puede ser más elegante que Albert King. Impressionant. I ara us volem dir, abans d'acabar, compartir amb totes vosaltres que tenim uno de los míticos de una saga ja legendària, de la saga de los Neil, el senyor Kenny Neil, un senyor que està des del començament dels nostres programes acompanyant-nos de quan en quan i que ha tingut un susto, ha tingut una petxusca,
1: sí.
0: I està ingressat, recuperant-se, sembla ser, després de patir un atac de feridura, un infart. El músic Kenny Neil de Louisiana, nominat al Premi Grammy en diverses ocasions i artista reputado que sale muchas veces en Hotel Blues, s'està recuperant a l'hospital després de patir aquest infart, i la seva família ha demanat, doncs, ha comunicat que està estable i que s'està recuperant, i que la cosa, o sigui, va per bon camí, però cuidado, que ha sigut fotut el tema.
1: 68 anys a l'actualitat, Kenny Neil.
0: Sí, senyor, i només demanen, doncs, a la gent, la família, respecte, privacitat, i que, bueno, que la gent vagi pregant per ell i per la seva ànima, i que les coses, a veure si se van resituando.
1: Sí, sembla ser que el mateix dia que va tenir l'infart va actuar...
0: Havia actuat, sí.
1: El Ghost Young Park de Baton Rouge a la celebració del Dia de la Llibertat de Juneteenth, que és el dia que crec que es celebra la fi de l'esclavitud a Texas, o no sé on.
0: Molt bé. Pues una muy buena celebració, Juneteenth. Sí, sí. Doncs escolta...
1: Juntins.
0: Doncs que nosaltres us volem il·lustrar el tema i enviar-li tots els nostres ànims i les nostres pregàries, que són de les nostres, ja us podeu imaginar, el Kenny Neil, compartint amb vosaltres un tema que és l'últim que vam compartir del Kenny Neil, una de les seves darreres gravacions en companyia de Mika Willis, i aquest tros de Devils in the Delta, Kenny Neil. Posa't bé, va, home.

0: Doncs aquí l'hem tingut, Kenny Neal. Esperem que es vagi recuperant.
1: Que es millori.
0: I nosaltres, abans d'acabar, us deixarem amb una noia, no podria dir ni una senyora, una noia de 21 anyets.
1: Sí, sí, de Phoenix, Arizona.
0: De Phoenix, Arizona, que, bueno, que s'ha dedicat en la seva encara més tendra joventut a escriure i ara també li ha agafat, per, bueno, ja fa un temps, per tocar la guitarra un dobro que té de segona mà i va fent gravacions, influenciada per Stevie Nicks, que era el que escoltava el que escoltaven sons pares a casa, influenciada per Tom Petty, com o no, i bueno, inquieta, va publicant temes, va fent versions, i avui us volem deixar per presentar-vos-la en societat amb una versió que tira pa atràs. Senyores, senyors, presentació a l'Hotel Blues de Itzy Maobi i aquesta versió del tema, potentíssim tema de Rage Against the Machine, Killing in the Name, Itzy Maobi.

0: Doncs sí, senyores i senyors, que amb la companyia de la Itzy Mauvi arribem ja al final d'aquesta nova i exclusiva entrega d'Hotel Blues i que us emplacem a que la setmana que ve estigueu atentes, que passeu una bona revetlla aquests dies, però que estigueu atentes perquè si no és l'últim, serà el penúltim.
1: Sí, la cosa està ja arribant a al final de temporada.
0: Estem en negociacions.
1: Estem en negociacions.
0: Estem en negociacions
1: Jo crec que podria ser potser penúltim.
0: Jo crec que sí, jo crec
1: però
0: que sí.
1: No sé,
0: però, bueno, us ho direm a la propera entrega,
1: sí,
0: és a dir, la setmana vinent. I el que dèiem aquesta setmana, precaució amb els petardos,
1: amb
0: les coses que preneu i, sobretot, amb el camí cap a casa, després, si és que sortiu a celebrar-ho fora. Vale? Perquè diumenge vinent us hi esperarem a totes, també.
1: Sí, senyora.
0: O sigui que, senyor Emili Dragone...
1: Molt bona nit.
0: Un plaer, una vegada més, i a totes vosaltres, això, setmana que ve més, i l'altra potser també, però poco más. Perquè esto, escolta, s'ha de pagar bé i nosaltres tenim un desgas, eh? Perquè
1: no,
0: tenim una edat.
1: Quan arriba aquesta època, l'hotel el tanquem.
0: Hem de tancar. Hem de buidar la piscina, hem de fer el ritual, que aigua s'hi tiri de cap, riem una estona i vinga, ja estem a l'estiu.
1: Ja està, ja està.
0: Apa, que passeu fresqueta la tarda i la nit de demà i d'avui. Adéu.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo... Terrícnics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca. Tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart. Que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant... Què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara, ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni

i la Lola Auger de Barcelona. A continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Molla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots en peus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordes El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Olger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni era un dels temes de l'àlbum T'estimo que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa arribat.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

Que te puedo dar era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar a tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana, des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo VI, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva. La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya
en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles de musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sucker Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs, aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, elevant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manol García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica y menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos, nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més torros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i pensem que serà molt bonic, jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disc, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total. Deien instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap. Quina enveja, quina enveja. Papallones i ocellets. Aquesta
0: que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això, i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu?
3: Fent què? Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: He fet de la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale. Pau,

0: portes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Ai.

doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat, i vaig pensar, però què és això?

el temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Cristina, Cristina Viude de Barcelona. És un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: les portes de Troia amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès, els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi dels